0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 de Fibra amb l'esport. De la nostra ciutat, de Fibra amb l'esport. De la Mòria Joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu. Més de 45 anys.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

to think of the right thing to say.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Baby, what you wanna say? Estamos activos en la music all day.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.
2: I throwing you off?
3: Nope.
4: Didn't think so.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: Cotxe!

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana, per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè s'ha reparat de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara, l'ambient encara és més suau que no pas ahir. A aquesta hora, també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les 4 gotes i 4 trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Considerem que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que els 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5 hectàrees.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Kleinborn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Kleinborn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà a les 8 es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabem que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels Saturans, que aquí també l'hem notat bastant, però el Napro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada, després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit, i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: El Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc, pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de lo important que és el partit, de que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B, vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogó que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
5: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
7: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
6: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
5: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del Tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
5: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Y a 5 minutos para arribar a 3:15.

0: de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
1: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
2: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
3: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
0: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats Justec, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia de 7 a 12 del matí per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roura, de Canal Taronja Central.
4: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
5: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot i és el que ens han demanat.
4: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
5: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
4: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
0: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes fins a

0: 40 graus en alguns punts i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
1: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
0: Al gra, vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
1: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès, estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge, i també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
0: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
1: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
0: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
1: Completament.
0: Vinga, sí, fins després,
1: que
0: vagi molt bé. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7 i mitja. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
2: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
3: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryke and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
4: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
5: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
4: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto al foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país, que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
0: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30 i 35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu. 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 19 de juny de 2026 i esteu sintonitzant la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Penúltim divendres de juny. Ja sols en quedarà un. Per tant, aprofitem-lo, que a més aquest ens portarà de pet cap a la primera setmana de l'estiu imminent. Diumenge arriba el senyor estiu. Amb bon temps i amb bona cara, tot s'ha de dir. Diuen que pugen les temperatures de manera vertiginosa. A veure què passarà. I, per tant, el primer que farem també és xerrar pels descosits amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres. Això sí, a la fresqueta. Després farem la partitura de la República de Rei Lliurament en format primavera i, com sempre, amb el mestratge i el bon gust musical del Ricard Peris. I, esclar, tal i com pertoca els divendres, Faves Tendres i Pilar Ordóñez amb les seves propostes cinematogràfiques. I parlant de llegums, en el bon sentit de la paraula, és clar, perquè doncs li agraden molt també les llegums, sí, sí, i també altres coses, llegums i bé, en fi, que apareixerà també el Josep Maria Reventós amb els seus safarets de la República. Ens hi posem de seguida, doncs, amb la República Santboiana, que aquest és el darrer divendres primaveral que li passarà el relleu, doncs, diumenge, el relleu, doncs, encarregat de rebre l'estiu, és clar que sí. Per tant, darrer de primavera, no és poca cosa. Som-hi, companyes! Som-hi, companys! Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de producció.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Molt bé, no em preguntes pel termòmetre?
1: No, és que t'ho deixo que ho fiquis tu, que sí? Preguntis-ho.
0: Doncs mira.
1: Mira, va per aquí o va per allà?
0: Justament, jo pensava, dic, a veure per on aniran les xifres, i ha saltat?
1: Ha saltat de cop.
0: D'un grau cap amunt, però
1: un grau.
0: Patapam, pim-pam, com aquell que res, com dient, fas el xafarder? Doncs té, te'n foto un mes.
1: Tu estàs,
0: 24.
1: 24.
0: 24 graus, aquí, al barri centre, a peus de Ràdio Sant Boi. Volíem fer amb el redoble aquest de... Estàvem esperant el redoble per donar-li una mica més d'èmfasi. Potser no n'hi ha per tant, no? Potser
1: clar,
0: en fem un gra massa.
1: Temperatura i prou, però...
0: Bueno, molt bé. Sigui com sigui, el que fa els redobles, sí, perquè és així d'hàbil, doncs el teniu a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, és el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Seria xulo que pogués fer els redobles en directe aquí amb una bateria.
1: Sí,
0: aquí. Això
1: bueno,
0: ja seria...
1: És un pop. Ara és un pop.
0: Digue-li pop. Sí. Digue-li pop. Molt bé. A veure, posem fil a l'agulla amb la cançó del dia.
1: Doncs mira, anem un altre pop. Diu, ara fa uns dies l'Alfred García va llançar el seu nou senzill,
0: sí.
1: Vine a buscar. Una cançó que combina la música electrònica amb el sentiment d'estima envers les persones que arriben quan més ho necessites. Escoltem, doncs, el cantant del Prat, que, com sempre, té molt a dir.
0: Veí de la nostra comarca. Exacte. I tipus amb molt i molt de talent.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Evidentment que ens interessa molt i molt tot el que ens explica el Daniel cada matí. Avui, però, amb l'accent posat en això, les temperatures que diu que pugen de manera bastant bèstia. A veure què ens explica en Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Una jornada més de calor, la que tindrem avui divendres, amb temperatures màximes que van pujant de mica en mica. Avui tornarem a voltar als 30 graus i mínimes que es mantenen per la franja dels 20 graus. S'alçarà en la presència del sol i, a l'igual que ahir, de cara a la tarda, bandes de núvols alts deixaran el cel emblanquinat a estones. De cara al cap de setmana, el mercuri, tant per la banda de les mínimes com les màximes, començarien una pujada progressiva que, de cara a la propera setmana, sembla que tindrem la primera onada de calor d'aquest estiu. Un estiu que tot just comença aquest diumenge i que ens acompanyarà fins al proper 20 de setembre. Que passeu bon cap de setmana.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Res, una miqueta més d'un minutet i arribarem a un quart de nou. És el moment, doncs, de saber la informació viària. Ens la presenta en Ferran. Molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que fa una estona tenim un accident actiu a la C58 al nus de la Trinitat, que en sentit Barcelona talla encara dos carrils de circulació provocant 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim també activa una avaria a l'altura del Bruc, que a l'A2 en direcció Lleida talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. Precisament parant atenció a aquestes retencions amb intensitat, doncs trobem cues en tot el nus de la Trinitat, també al Vallès, amb la AP7 congestionada en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, tenim retencions a la A2 des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà i també entre Sant Just Desvern i ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, per la C31 i C32, de moment força fluïdesa en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia, bon cap de setmana, Ferran. Que vagi molt bé.
4: Igualment, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ara sí, arribem a un quart de nou. Ens hi posem amb els diaris, anem cap al quiosc i el primer que tenim ja és el periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, el periòdico es lleva amb una fotografia ben gran del rei emèrit, diu el rei, i reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. El Felip VI elogia el fòrum de premsa ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. També parlen d'Illa, que insta l'eix del Mediterrani a evitar caure en la visió centralista del passat, i dels alcaldes de l'Arc, que comparteixen receptes per combinar turisme i vivenda. També ens parlen del jutge Calamna, cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. L'instructor rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als EUA i que va reclamar l'expresident. També, per acabar, ens parlen de Viladecans, el trau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya.
2: Molt bé, doncs anem cap a La Vanguardia. Conflicte a l'Orient Mitjà, ho encapçalen d'aquesta manera. Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat per entrar amb l'Iran, en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques. També en l'àmbit internacional ens diuen que Ucraïna sacseja Moscou amb el pitjor atac des de l'esclat de la guerra. La immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic, això que ho diu en José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya. El veiem també en una fotografia. El jutge també investigarà les filles i la secretària de Zapatero en quant tot el tema dels judicis pendents, i la parella de Ayuso va facturar a Quirón 4,4 milions en 3 anys. Bé, i la fotografia de la portada diu: complicitat a Versalles, el president francès Emmanuel Macron ha abraçat a Donald Trump, va complimentar el president dels Estats Units amb un majestuós sopar al Palau de Versalles. Déu-n'hi-do la fotografia, espectacular, perquè veiem, sí, els dos mandataris doncs ben abraçats, com si fossin amics de tota la vida, diguéssim que passejant per al mig d'una d'aquestes magnífiques i espectaculars sales de Versalles. Matís futboler, una entrevista a La Vanguardia avui a Luis de la Fuente, el seleccionador d'Espanya, que deixa anar un titular també. Lamine està per jugar 45 minuts, o els primers o els segons. Veiem el seleccionador també fotografiat a peu d'aquesta reflexió que publica La Vanguardia. Anem cap al diari ara, Àngel.
3: Sí, i el titular es parla de la normalització lingüística d'Europa, val el 25% del castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans s'estima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia i la decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I com a fotografia del dia, veiem la mateixa que hem vist per La Vanguardia, a Trump i a Macron com a versats a Versalles, diu el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran. Diu que tot i que avui es firma a Suïssa el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, que a la foto surt amb l'homòleg francès Emmanuel Macron, va aprofitar dimecres a la nit la grandera de Versalles per donar llustre a un acord que inclou el dret de Teheran. També ens parlen del jutge Calamà imputa les dues filles i la secretària del Zapatero, com ja hem llegit al periòdico. També ens parlen de l'atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou, i per acabar ens parlen dels desnonaments en cadena al barri de la Mina. Els Mossos comencen el desallotjament de 58 famílies.
2: Molt bé, i repassat ja un cop, diguéssim, els titulars dels diaris, que al final són actualitat pura i dura, i volem encabir també aquesta nota de premsa de petjada i detall totalment santboià. Salut inicia les obres de construcció del 5è CAP de Sant Boi. Tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. El nou CAP permetrà millorar l'atenció i accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària de salut mental. Properament, aquesta setmana vinent, en parlarem amb detalls de tot plegat. Avançar-vos que la gerent de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud, Anna García Altés, destaca que aquest CAP reforça el compromís del Departament de Salut amb una atenció primària robusta, accessible i resolutiva, que és la base del nostre sistema de salut i suposa un pas més en la voluntat de seguir millorant l'atenció a Sant Boi, al conjunt del territori, amb actuacions que tenen un impacte directe en l'assistència. L'inici de la construcció del 5è CAP de Sant Boi és una gran notícia molt esperada a la nostra ciutat, ha dit l'alcaldessa Lluïsa Moret, ja que comportarà una millora notable de la qualitat de l'assistència primària, tot aportant una àmplia cartera de serveis i perfils professionals. Aquest nou equipament sanitari ha afegit atendrà moltes persones del barri de Marianau, el més poblat de Sant Boi, i permetrà descongestionar els serveis del Camp Montclar, que un cop finalitzin aquestes obres podrà acometre la seva necessària també reforma integral. Tot plegat, ha conclòs Moret, són noves passes que es van fent realitat per atendre a les necessitats bàsiques de la ciutadania i millorar la seva vida quotidiana. El nou CAP es construirà, doncs, al carrer Antoni Gaudí 86 en un solar cedit per l'Ajuntament i tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en quatre plantes. L'edifici disposarà d'espais amplis amb llum natural abundant i un disseny orientat a la humanització de l'assistència amb materials càlids. A més, serà un equipament de baix consum energètic amb sistemes que promouen l'eficiència i l'ús d'energies alternatives. Insistim, la setmana vinent, doncs, en parlarem amb més detalls, clar que sí. Titular també per nosaltres, com no podria ser d'una altra manera. Salut, que inicia les obres de construcció del 5è CAP a Sant Boi. Molt bé, ara i així ens hi posem a repassar els esportius. Podem començar, per exemple, pel diari Esport, Àngel.
3: Doncs sí, el diari Esport com a protagonista té a Olmo. Diu, la hora de Olmo, el jugador del Barça con opciones de ser titular, promete una selección más ofensiva ante Arabia y diu, y citan, toca arriesgar, paraules de Dani Olmo. També ens parlen de Messi, que és un plan especial para llegar a tope. Messi ha seguido una hoja de ruta personalizada para alcanzar su mejor estado de forma en el Mundial. També ens parlen del Real Madrid, on el Madrid ja tiene el ok de Enzo Fernández. Per altra banda, la MotoGP, on el regreso de Àlex Márquez vuelvo a ser feliz. I ens parlen, per acabar, de bàsquet, on el València-Barça guanya el Barça 112-113, un Barça ètico del primer golpe en València.
2: A l'esportiu, l'any Blasi. Què vol dir? Les aspiracions de l'emergent catalana Paula Blasi i la presència de l'estrella Marianne Vos es centren l'interès en la Volta a Catalunya, que arrenca Santa Susana. Veiem la ciclista, doncs, aixecant els braços en senyal de victòria, doncs, per haver aconseguit una de les seves etapes. Molt bé, en quant a bàsquet, ACB, el Barça salta el Roig Arena, 112-113 al marcador final, justet però suficient pel triomf blaugrana. En quant a futbol sala, Touré fulmina el Pozo, 6-1. Diguéssim que contundent el marcador, el pòquer del francès situa el Barça a un triomf del títol. En quant a futbol, ascens a segona, el Sabadell vol jugar l'1-0 contra el Zamora per pujar avui a les 9 del vespre. I en quant a hoquei patins, l'Igualada rep el Liceo per forçar el quart partit de la final a les 19 hores. Per cert, en quant a l'Espanyol, el retorn de l'enyorat Puado és el principal reforç ofensiu per al curs vinent. I finalment ens anem cap al Mundo Deportivo.
3: Doncs el Mundo Deportivo està igual que l'esport, no? Com a protagonista, un jugador del Barça, també és una entrevista, però el cop és Eric García. Diu, tenemos que mejorar. També parla més o menys el mateix que Dani Olmo. Diu, si eres superior has de demostrarlo en el campo. Aquí todos se juegan la vida y nosotros no debemos ser menos. També parlen de partits del Mundial com el Txec a Sud-àfrica, que empaten a un, o del Suïssa-Bòsnia, que guanya Suïssa 4-1. També ens parlen de Cucurella. Diu, estoy aquí por lo que aprendí en la Masía, pero al Madrid es muy difícil decirle que no. Per altra banda, seguim parlant de mercat, on Konaté al Real i Víctor Muñoz al Liverpool. Ens parlen també de Rafinha. El club confia en su continuidad pese al interés de Arabia y solo lo vendería si la oferta l'impacte és astronòmica. Ens parlen també del partit de futbol sola, on el Barça goleja el Pozo 6-1. I passant ja al bàsquet, ens parlen de la NBA i de l'ACB. De l'ACB, del partit del Barça d'ahir, 112-113 contra el València. El Barça del primer golpe. I ens parlen ja per acabar del bàsquet de la NBA, Nova York, enloquece con las fiestas de los Knicks.
2: Molt bé, doncs, escolta, encara queda molt de trajecte. Bueno, estem a les beceroles del Mundial, ho diem, i dilluns amb la nostra tertúlia esportiva crec que tindrem material per donar i vendre, eh?
3: Correcte, i aquesta matinada s'han donat dos partits, com el de Canadà, Qatar i el de Mèxic-Corea del Sud, que no es diuen els esportius, perquè ho en tanquen planes, ja aquest partit encara està per jugar-se. I destacar el Canadà 6-0, amb dos expulsats a Qatar, i Julen Lopetegui no va acabar gaire bé el partit.
2: Déu-n'hi-do.
3: Combinant coses a l'entrador de Canadà.
2: Déu-n'hi-do, i també destacar doncs, tant el triomf del Barça davant del Pozo, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el Barça de futbol sala, i escolta'm, un Barça de bàsquet que ha estat tota la temporada doncs amb misèries i misèries i misèries, i ara resulta que deixa anar un puntet, pèl d'esperança, vés a saber.
3: Hi ha molta èpica, em deia que vam forçar la pròrroga amb un triple a les acaballes, a uns segons al final, i també a la darrera pròrroga, també el València va fallar l'últim triple a escassos ja sonant al
2: Barça. Jo diria que fins i tot el Barça va aconseguir l'animalada de 19 triples o algo així, una animalada, no em facis dir. Déu-n'hi-do,
3: amb aquest resultat, 112-113, potser la NBA és més, es veu més, però la CB no tant.
2: Déu-n'hi-do, doncs, escolta, que res, que ens arribarà material i del bo de ben segur que aquesta propera setmana. Molt bé, ho deixem aquí, res, ho deixem dos minuts i escaig i ens hi posarem de seguida amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres fins ara mateix.

0: Més de 45 anys amb tu. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Pràcticament 2:45 de 9 del matí, és divendres, i això ja és el Consell de Sàvia i Savis dels divendres, esclar. Ens ho prenem de manera relaxada, ja ho sabeu, en temàtica que un servidor desconeix. Avui no la desconeix perquè el convidat que hi ha el coneix tothom, valga'm la redundància, però comencem per saludar la parròquia. Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, força bé, molt bé.
0: Molt bé, fantàstic. Emilio Sande, molt bon dia, tingueu.
3: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
0: Què tal, com va tot? Bé, no? Fantàstic.
3: Home, com gairebé sempre, jo diria. La mar de bé, si a més tenim gent com la que venen avui a col·laborar i a il·lustrar-nos, doncs encara bé.
0: Tu has dit il·lustrar-nos. Per cert, avui a Lluís Cruz, des d'aquí una forta abraçada, no pot estar amb nosaltres avui, però vaja, de ben segur que poc o molt ens escoltarà i per tant li enviem...
2: Jo crec que més que no pot és que no vol estar...
0: És que no vol, sí. Però jo volia fer una mica més, ja m'entén, una mica més d'aquella manera. No vol, amb el sentit de que està enmig de vacances, molt bé.
3: No, està del tot de vacances.
0: Bueno, sí, no, és que voleu perfilar, eh? Sembla
2: Home,
0: que us faci ràbia.
2: Home, s'ha dematitzat tot, s'ha dematitzat.
0: Molt bé, escolteu-me, doncs és tradició de la casa, ja us dic ara que evidentment ja sabem qui és el convidat, el coneixem, ha repetit diverses vegades, però a més per nosaltres és tota una personalitat aquest país en el seu àmbit i en d'altres també. Sigui com sigui, que qui ha de fer justícia en el sentit de saludar i presentar la temàtica d'avui, en aquest cas és el portaveu del Consell i li toca el Milium.
3: Sí, avui estic encantat de la vida d'haver de presentar...
0: Bueno, tu estàs sempre, eh? No, perquè
3: també és veritat,
0: ja pot nevar, pedregar el que sigui, que sempre està...
3: És que o li trobem la banda bona o cagar de pastoreta, tu.
0: Ja ho pots dir-ho. Endavant.
3: Va venir el 2 de febrer del 24, i si no m'ho he apuntat malament, i el 21 de juny del 24, també.
0: Sí, senyor.
3: Aquest senyor és màster en astronomia i astrofísica, llicenciat en ciències químiques, divulgador científic, escriptor, ha escrit 10 llibres. Tot el tema, vull dir, al voltant de l'univers, de l'astronomia i tots aquests... Però a més fa coaching de les estrelles. Fa els comentaris, i això ho puc dir-ho perquè el vaig conèixer precisament amb aquesta activitat, vull dir, amb el sopar de les estrelles que es fa a l'Observatori
0: sí,
3: Fabra.
0: Senyor, sí, senyor.
3: És totalment recomanable. Així de clar us ho dic, perquè a més ho he viscut en primera persona,
0: sí, i allà
3: va ser quan ens vam conèixer, oi? Joan Anton, català. Bueno, és un especialista en aquests temes que avui parlarem, i realment és que a mi em segueix meravellant quan parlo amb ell, quan parlo amb tu, Joan Anton, segueixo meravellant.
4: Bon dia, gràcies per convidar-me novament. Heu comès un error novament.
3: Que no prenem, no hi ha manera.
0: Joan Anton, català, benvingut un gràcies. Cop més a la República Santboiana, eh? Jo feia la broma quan t'he vist aquí fora, hem sortit un moment i et deia, avanço ja una mica perquè sí, clar, és obligat, jo deia, on portes amagat l'eclipse? El portes a la motxilla?
4: El porto sobre. De fet, mira, quan abans no se'n parlava, perquè clar, sí, ja fa anys que sabem que ve aquest eclipsi, evidentment,
0: correcte,
4: no? Però
0: correcte.
4: No se'n parlava.
0: Jo diria que fins i tot ho vas explicar
4: tu aquí. És
0: sí,
4: probable,
0: i
4: però jo ho veia molt lluny, deia, uf, sí, això sí, és el 2026, doncs mira, ja hi som.
0: Ja hi som.
4: I és que ens queda molt poquet, eh?
0: Allò del temps, que passa tan ràpid, doncs imagina't, amb el tema de l'univers suposo que encara és més relatiu tot.
4: Sí, sí.
3: Jo ara proposaré una cosa, vull dir, partir aquesta xerrada, aquesta tertúlia, que ja sempre els explico quan els convido, dic, mira, això és com si estiguéssim prenent un cafè, vull dir, aquí, en plan distès, nosaltres preparem unes coses i tu digues el que et
0: és
3: sembli.
0: Així,
3: i seguim d'aquesta manera, no? Però sí que aquesta vegada m'agradaria que féssim, parléssim de tota una sèrie de coses que portem més o menys preparades, d'astronomia i la segona part parléssim bàsicament de l'eclipsi. Us sembla bé?
0: Sí, fantàstic, fantàstic.
3: Doncs pues vinga.
0: Molt bé.
3: Comencem per aquí.
0: Endavant.
3: Hi ha una cosa que em meravella i a veure si tu... Què et segueix meravellant després de tant anys estudiant l'univers? Què és encara allò que dius, això em meravella, encara en té...
4: Ui, moltes coses, és que em costaria dir-te'n una sola, no?
3: Pues digue'n unes quantes.
4: Va, unes quantes. Doncs, per exemple, que estem cercant vida. Estem cercant vida i no tenim encara la resposta, perquè això ens podria arribar en qualsevol moment. No us imagineu el dia en què rebem un senyal, una emissió que vingui de l'espai, que ens digui que no hem estat sols en aquest univers. I quan explico aquestes coses, la gent em mira amb una cara com molt rara, no? Sí, de dir, això sense ficció. Mireu, les Nacions Unides tenen definit el protocol d'actuació pel dia que això passi.
0: Imagina't.
4: Perquè això passarà. Això passarà. Jo sóc de la tribu dels optimistes i considero que això passarà i que ho podrem veure, tant de bo, perquè me'n moro de ganes. Això és una cosa que em fascina, pensar com serà la vida allà fora, com poden ser, fins i tot la vida bàsica, no només civilitzacions, quines formes de vida més diverses hi pot haver a l'univers. Després em fascina el tema de l'expansió de l'univers, que sabem que l'univers està inflant i no sabem per què. Això és tremendo, també. I hi ha una bufera que està inflant els globus de l'univers i que no sabem què és. Això també em fascina. Els forats negres, evidentment, em fascinen perquè la nostra ciència no pot resoldre què hi ha dins d'un forat negre. No tenim ciència suficient per explicar-nos. Això ja ens diu que ha d'haver una revolució de la física. Vull dir, hi ha tants temes, és que no acabaríem.
0: No acabaries mai.
4: No acabaries mai.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Bueno, no, ara explica una miqueta a l'audiència, sisplau, el que és el forat negre, ja que l'has tret ara, ho tenia per més endavant, però ara potser seria el moment.
4: Val, un forat negre. La millor manera que tinc d'explicar-lo és, imaginem que l'espai, de fet, és l'espai-temps, però no ho compliquem, que ja prou complicat és.
0: L'espai, ja ho pots dir-ho.
4: L'espai és una tela elàstica. Suposem que és una tela elàstica i posem a sobre una bola que pesa i deforma la tela. Això és la gravetat. Segons Einstein, això era la gravetat. Recordeu Newton, que vàrem estudiar a l'escola? Sí. La força de la gravetat. Val, que no ens escolti Newton des de la tomba, perquè era un tio molt raro, però no és cap força. Bé, Einstein ens diu, no és cap força, és simplement una deformació de l'espai, barra-temps, quan hi posa una cosa molt pesada, un planeta, un estel, una persona o un mosquit. En funció d'això, la gravetat és més o menys acusada. Doncs si posem en allà un objecte molt petit, però que té tant de pes, que de manera extrema corba aquesta tela i la trenca per sota, de manera que res que hi entri en podrà tornar a sortir, això és un forat negre. És a dir, un forat negre és un lloc de l'espai-temps on s'acumula tanta gravetat, tanta massa, que hi ha una gravetat tan enorme que res no pot sortir d'allà, ni tan sols la llum. Exacte. Per això els anomenem forats negres. I són, jo els anomeno les bèsties de l'univers, objectes molt fascinants que encara tenim un munt de coses per respondre.
0: Jo pregunto, Joan Anton, ja que estàs parlant dels forats negres, ràpidament,

0: i fem progressar la societat. Per tant, tot serveix, tot. No només és, ah, mira, doncs ara estudiarem el que és el forat negre, perquè com que m'avorreixo, estudiarem els forats negres perquè no tinc res més a fer. No, no, clar, és que l'estudi dels forats negres ens farà desenvolupar nous telescopis, això dona llocs de treball,
1: correcte,
0: nous materials, nova tecnologia que utilitzarem aquí, nou coneixement que acabarem emprant d'aquí a uns anys, i fins i tot coses tan trivials com que s'ha dit molts cops, no? Com el velcro.
1: Sí,
0: desenvolupat
1: sí,
0: amb les coses de l'espai, els vestits ignífugs dels bombers desenvolupats a l'espai, les càmeres que tenim als mòbils desenvolupats, i així va sumant. La ciència és això, la ciència, a més ens trairíem, deixeu-me dir que a part de la utilitat que en té molta, seria com, no, mira, saps què? L'espai no l'estudiarem. Això seria trair el nostre esperit. Si els humans som exploradors, forma part de la nostra genètica, mirar la natura, i la natura vol, que la mirem, i
1: segur,
0: vol que l'entenguem, perquè ens va deixant pistes, saps? Ens va deixant cosetes, molletes de pa, i la nostra obligació és seguir i continuar buscant respostes a preguntes que tenim.
1: Dole.
2: Mira, jo tenia una pregunta que el podem lligar amb el tema aquest. Les colònies, aquestes colònies mineres, bàsicament, a d'altres llocs propers a l'espai, vull dir, tenen sentit?
0: La mineria de l'espai. Bueno, això és un tema molt interessant, que és imparable. Això és imparable, això ho tenim aquí. Hi ha empreses ja que estan invertint en mineria de l'espai. La qüestió és l'ètica que hi ha al darrere. Però que farem mineria de l'espai, això és claríssim, i torno a dir que ho tenim més a prop del que ens pensem. Els Estats Units tenen una llei domèstica que dona cobertura legal a les seves empreses de mineria espacial perquè puguin fer això, puguin fer mineria i puguin fer comerç, beneficis en funció dels recursos que obtenen. Això no ens hauria d'estranyar perquè són els Estats Units. Però Luxemburg té la mateixa llei. I dius, com? Luxemburg, un país petit que no té astronautes ni té coets. Què vol Luxemburg amb això? Traure les inversions. Vol fer que les grans empreses aeroespacials de mineria posin el headquarters, la base, per tant paguin impostos
3: allà,
0: a Luxemburg, per, i els hi dona cobertura legal. Però això està molt més a prop del que ens pensem. La qüestió és l'ètica. Hi ha un esperit de l'única llei que tenim de l'espai, l'única, que vam fer l'any 1967, sí, encara no havíem arribat a la Lluna, que té un esperit que diu que l'espai hauria de ser patrimoni de tota la humanitat. I aquesta és la coseta, és a dir, qui farà mineria? Uns quants, els del primer món, i unes empreses, unes quantes. Clar. Com se'n beneficiarà la resta del món? Pagant? Haurem de pagar... Nosaltres encara em considero el primer món, però imaginem països que s'estan desenvolupant. I això no hauríem de discutir. Hauríem de discutir de quina manera podem assegurar que, sense desmotivar la iniciativa privada, que la necessitem, òbviament, però recollim una mica de calerons de l'exploració de l'espai per aplicar-los aquí a la Terra per intentar fer d'aquest món un món una mica més just, que seria una manera de demostrar aquest esperit a la llei, no? De dir, és patrimoni de tothom l'espai.
3: De fet, els homes més rics del món en aquest moment estan tots abocant diners amb tot el tema de l'espai, no?
0: Clar, SpaceX amb Elon Musk, Blue Origin amb Jeff Bezos, a més són gent amb uns egos tremendos que competeixen entre ells. Sí, a veure, és el que deia abans, la necessitem, aquesta iniciativa privada, com amb tot, jo et diria, la necessitem. La qüestió és com ho regulem de manera que hi hagi un retorn per la societat, no? Aquestes empreses faran benefici, tenen tot el dret a fer-ho, per això estan fent les inversions que estan fent, però, per exemple, podrien, per què no, les Nacions Unides podrien declarar un petit impost que, sense desmotivar aquestes inversions que fan, recollís una mica de diners per utilitzar-los, com deia abans aquí, per fer coses,
3: en benefici,
0: no?
3: de la humanitat.
0: Exacte,
3: no?
0: I intentar arreglar una mica rona alguns dels problemes greus que té aquest món. No sé, seria una manera de demostrar això, perquè si no ho fem, passarà el de sempre, no? Seran els països del primer món i les empreses punteres que en trauran benefici de l'espai, que després se n'acabarà aprofitant tot el món, ja, sí, però no és això, no és això. Saps? Tenim una oportunitat de fer les coses diferents. A l'espai ens dona una gran oportunitat de fer les coses una mica rona, diferents a com les hem fet aquí.
3: Com a veure encara, si som capaços,
0: clar,
3: no?
0: Com que encara no l'hem malmès gaire, perquè no hem tingut temps, no?
1: És massa gran per trepitjar. Ah.
2: Bueno, de fet, hi ha un llibre teu, que és La geopolítica de l'espai, que en parles d'aquests temes.
0: Sí, és que justament això, l'única llei que tenim. Els beneficis que té l'exploració de l'espai, això que dèiem abans, no? Estem creant una economia, mireu, el que anomenem la nova economia de l'espai, que és tot això de l'explotació de recursos, però no només, sinó els satèl·lits que tenim en òrbita, el GPS, jo per venir, jo he utilitzat el GPS des de Sant Cugat, m'he posat i m'he dit, mira, has d'agafar aquest tren, tal, tal. Això està basat en satèl·lits, només que no hi pensem. Doncs avui, per exemple, un pagès

0: Pot saber quines parts del seu conreu estan ben regades i quines no.
1: Sí, sí.
0: Pot saber les malalties que estan a punt de sorgir al seu camp, no? Un ramader pot saber no només on es troben les seves vaques, sinó què han menjat, en quin estat de salut es troben. Tot això està basat en satèl·lits. Cada cop estem desenvolupant més i més i més serveis amb satèl·lits. Doncs el valor econòmic que té aquesta nova economia de l'espai avui ja representa el 70% del que és el sector aeronàutic tradicional. Estem parlant d'un sector que és tradicional, no sé, línies aèries, milions de passatgers movent-se, el 70% del valor econòmic ja és la nova economia de l'espai, creixent a dos cops el ritme en què creix el producte interior brut del món. Dos cops per sobre està creixent l'economia de l'espai. Vull dir, això ho tenim aquí, cada cop emprarem això, més serveis, vol dir més satèl·lits, més companyies, més companyies petitones, start-ups amb nanos joves sense tenir astronautes ni satèl·lits, el que fan és comprar o gratuïtament o compren dades d'altres que tenen els satèl·lits i ens donen aquests serveis que cada cop seran més freqüents.
1: No en va, amb això que dius, a Catalunya també ha dit la seva i també hi ha alguna empreseta que està fent la seva recerca
0: i Catalunya és molt potent.
1: Seves coses.
0: És molt potent. A més, hi ha una voluntat dels governs anteriors, i m'imagino que d'aquest també, tot i que no n'he sentit a parlar darrerament, de l'Agència Espacial Catalana, que ja es van començar a donar passos. I d'entrada la gent feia com broma. Oh, Catalunya, una agència espacial, que és que enviarem astronautes a la Lluna. O sigui, no es tracta d'enviar ni tenir astronautes ni tenir coets. Es tracta d'aprofitar aquest nou entorn per treure'n profit per a les nostres empreses. És a dir, al final, aquests serveis els acabarem pagant. A qui els hi volem pagar? Els nord-americans?
2: No,
0: els alemanys o empreses
2: millor
0: catalanes?
2: Millor empreses d'aquí.
0: Doncs aquesta és la cosa.
1: Molt bé.
3: Bueno, i ara, ja que estem amb el tema aquest, quina és la gran pregunta sense resposta de l'astronomia?
0: Ui, n'hi ha moltes. Fixa-t'hi, ja n'hem dit
1: abans.
0: Hi ha
1: més preguntes que respostes, oi?
0: Jo crec que la gran és això, si som sols a l'univers. Sí. Aquesta és la gran pregunta. No només de l'astronomia, jo diria de la ciència. I fins i tot de la filosofia, ja si vols. Aquesta és la gran pregunta. I, com deia abans, l'estem intentant respondre. Estem buscant vida bàsica, microorganismes que podrien haver existit, creiem que avui no n'hi ha en el sistema solar, però podrien haver existit abans a Mart, fa milers de milions d'anys, quan Mart tenia aigua. Vés a saber si allà hi havia microorganismes. I després estem escoltant l'espai, estem amb radiotelescopis intentant captar aquests senyals que deia abans, no? Que en qualsevol moment ens podrien arribar.
3: Mira, una altra pregunta que acabes de dir. Hi ha so, o soroll, o música a l'espai?
0: No, em sap greu, no, perquè m'agrada molt la música, però no. A veure, el so, tal com l'entenem, el so, tal com és, necessita un mitjà per transmetre's. Ara mateix, aquí a la sala on som, a l'estudi, hi ha aire, i l'aire és el que fa que es transmeti el so entre nosaltres, no? Quan som dins del mar, podem escoltar sols perquè l'aigua transmet. Una paret vibra perquè i ens transmet el so perquè hi ha una paret. A l'espai no hi ha res. El buit de l'espai no hi ha apenes, hi ha molt poc. Per tant, el so no es transmet. Totes aquestes pel·lis que veiem en
1: explosions,
0: sonen...
1: Això és per donar feina al tècnic de so de la pel·lícula.
0: Exactament. Tot i això, podem convertir vibracions que hi ha a l'espai, vibracions, les podem convertir nosaltres artificialment com si fossin. I aquí s'ha fet sonorització de coses de l'espai, però que és irreal, és una invenció nostra. Com sona el sol per dins? Captem les vibracions del sol i això ho transformem en so que nosaltres podem escoltar. Però això a l'espai no. Els planetes que tenen atmosfera, sí. Mart té atmosfera, molt feble, però els dos robots que tenim a Mart han enregistrat so. El so del vent marcià, el seu so propi de com es mou...
1: Dels mecanismes.
0: Això sí, però perquè allà hi ha atmosfera, hi ha un mitjà que transporta les zones de so.
3: I és que hi ha un altre mitjà que... Ja vas comentar-ho tu l'altra vegada, que pràcticament és els dos terços de l'univers, que és la matèria fosca.
0: Exacte.
3: I aquesta, en principi, no transmet el so?
0: Tot i això, clar, tot i això l'univers és buit. És a dir, anem a fer un exercici, va. Sabeu quants planetes té una galàxia? Un bilió, val? Sabeu quantes galàxies coneixem? Milers de milions. I llavors dius, a veure, un moment. Milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. L'univers és ple. No, és absolutament buit. Mireu, ara us faré l'exemple que demostra que és buit. Per saber com de dens o no dens, quanta matèria hi ha a l'univers, hauríem d'agafar un granet d'arròs, dividir-lo en 9 bocins, llançar-ne 8 dels bocins a les escombraries, és a dir, quedar-se amb la novena part d'un granet d'arròs, esmicular-ho amb polsim molt fi, i distribuir això dins d'una esfera de la mida de la Terra buida.
1: Carai,
0: atenció, no només la superfície, l'esfera de la Terra buida, una novena part d'un granet d'arròs dins, això és tota la matèria que hi ha dins l'univers.
1: O la que coneixem.
0: No. Que aquest, ara ho explico.
1: Val.
0: Incloent la matèria fosca, tota. És a dir, galàxies, estrelles, planetes, persones, mosquits, forats negres, matèria fosca,
1: clar, tot això... és el que hi ha.
0: Correcte. I no és que no n'haguem vist més perquè no tenim telescopis suficients. No. Hem calculat el contingut que té l'univers. I el contingut que té l'univers és que és buit. Si algú pogués venir d'un altre univers i tingués el nostre a la mà i li preguntessin què hi veus, diria res. I seria la resposta més perfecta que mai la ciència ha donat a una pregunta. Dir, aquest univers és absolutament buit i aquí som. Imagina. No em digueu que no és fascinant.
1: Brutal.
0: Estem omplint de vida un raconet d'un univers que és buit, pràcticament buit, a pesar de les xifres que us he dit.
2: En el teu llibre, el llibre que vas escriure per nois i noies, una atzarosa història de la vida, hi ha un dels capítols que diu "Som pols d'estels".
0: I tant.
2: Vinga, explica-ho.
0: Literalment és molt poètic, però sí. És cert. Mireu, tots els àtoms que ens formen a nosaltres, menys un, que ara diré quin no, es van formar dins dels estels. Això són sols, els estels són sols, que a dins creen elements químics i després els estels moren, un cop una persona em va dir que trist que morin, vaig dir, no, que afortunat que morin, perquè és quan moren els estels que embruten l'univers d'elements químics que després la natura utilitza per fer coses tan boges com la vida. De manera que el carboni de les nostres cèl·lules, l'oxigen que respirem, el nitrogen dels aminoàcids, no sé, el ferro de l'hemoglobina, la sang és vermella perquè té un àtom de ferro, tot això es va fer dins d'un estel que va morir, que mai sabrem com es va dir aquest estel, que va morir i va enviar a l'espai els àtoms que ara tenim dins del cos. La plata o l'or dels anells, l'urani de les centrals nuclears, tot fabricat pels estels. De manera que pols d'estels, bonic, però literal.
2: Molt bé.
0: Quin és l'únic element que no? L'hidrogen. Que és, que estem fent classe de química,
3: de fàbula, Joan Anton.
0: Fa molt poc que va anar a l'institut. Doncs recordeu que la taula periòdica, que no us la pregunto perquè sé que la sabeu...
1: Mira, la repassem cada matí com si fos el rosari. Sí, a Ràdio Estel passen el rosari i nosaltres la taula periòdica.
0: Perfecte, ja m'agrada. Doncs l'element número 1, el més senzill, el més simple, és l'hidrogen. Es va fabricar poc amb el Big Bang. La resta, pols d'estels. Per tant, dins del nostre cos tenim hidrogen, que si pogués parlar ens diria com va ser el Big Bang. Tenim dins del cos la llavor del primer sospir de l'univers. Tremendo, això. I la resta, si pogués parlar tota la resta del nostre cos, o d'aquesta taula, d'aquest micròfon, o del nostre gat, ens diria com va ser la mort d'un gran estel que devia viure en aquest raconet de l'univers, que ja no hi és, i que va enviar a l'espai tots els àtoms que ens formen.
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
1: O sigui, va conrear tot el que coneixem.
0: Exacte, si els estels no morissin, no existiria res en aquest univers, que s'assemblés a un planeta de roca, molt menys vida, no? Perquè no hi hauria elements químics. El Big Bang només va fabricar dos elements químics, que són l'hidrogen i l'heli, que són gasos, i clar, però necessitem moltes altres coses per fer un planeta de roca, i per fer persones, ja no et dic, no?
1: Ja, imagina't. Molt bé.
2: Molt bé.
3: Bueno, ara, una altra pregunta. Jo seria una mica gairebé filosòfica, no? Quan mirem cap al cel, amb això, amb una nit clara i tal, i allò que estàs una mica et sents petit, i, no, clar, veus allò, la immensitat de l'univers, és una lliçó d'humilitat o és una invitació a la curiositat?
0: Està molt bé. Mira, i de fet...
1: potser les dues coses.
0: Sí, exactament. I una tercera, jo et diria. Ara explico. El no som res és la primera cosa que et ve al cap, no? Quan ara parlàvem, l'univers té milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. I el damunt és buit.
3: És immens.
0: No som res. Aquesta és la primera cosa, no? Que és un exercici d'humilitat que està molt bé. Carl Sagan deia que no hi ha exercici d'humilitat més bèstia que l'astronomia.
1: Correcte.
0: Perfecte, primera cosa. Segona, la curiositat, evidentment, perquè llavors mira les pampallugues d'estels quan ets allà estirat, no? I dius, hi haurà algú allà fora? Hi haurà algú allà també preguntant-se coses...
2: Si hi ha algú a algun altre lloc.
0: Exactament.
1: Fent-se les mateixes preguntes que nosaltres.
0: I mirant el seu cel, no? I meravellant-se amb el seu cel i sentint-se que no som res, no? Per tant, curiositat, sí. Però la tercera que jo diria. Mireu, justament quan agafes aquestes dimensions... Bueno, les agafes, no és impossible agafar-les, però quan penses en aquestes dimensions, el més fàcil és que no hi fóssim. I som. Per tant, la cosa meravellosa és que no ven de ser som. I jo crec que això ho hem d'explicar, perquè és donar valor a la nostra vida. Que afortunats som de ser aquí, de tenir una cosa que es diu vida, de tenir amics, de tenir famílies, d'estimar, que ens estimen, que ens emocionem, que també passem mals moments, que la vida és una mica de tot, no? Però això és un regal de la natura, perquè el més fàcil és que no hi fóssim. Han hagut de passar moltes coses en un univers que és buit, perquè avui puguem ocupar un raconet insignificant, absolutament insignificant de l'univers. I jo crec que, com deia abans, en un món en què no respecta la vida, en què matar una persona sembla que sigui el més fàcil, justament explicar coses com aquestes, el valor de la nostra pròpia vida, valorar la nostra vida pròpia, i després sí, valorem la dels altres, però comencem valorant la nostra existència. I l'astronomia torna a ser una gran eina d'emoció per impactar amb aquesta mena de missatges, no? Que afortunats som.
1: Jo crec que ho acabes de qualificar de miracle.
0: És probable, tot i que jo no
1: s'ho creia. No, però ja m'entens, miracle.
0: Sí, mira, un cop vaig voler escriure un llibre, bueno, ara explicaré una anècdota, l'he explicat altres cops, sobre per què Déu sí, per què Déu no. Jo no sóc creient, però volia fer-ho amb un científic creient. Jo volia un científic, no volia. I em van dir, mira, has de parlar amb el prior de Poblet, perquè és físic quàntic.
2: Fantàstic.
0: Aquest és el meu home. Em van passar el correu electrònic i el vaig escriure, es diu Lluc Turcal. Pare Lluc, reverendíssim, perquè vaig mirar a la Wikipedia...
2: Com l'has de tractar,
0: sí,
2: oi?
0: Reverendíssim, Pare Lluc, soc el Joan Anton, bla, bla. I em contesta, em respon el dia següent, diu, ja no sóc el prior de Poblet, sóc el procurador general de l'Orde del Cister a Roma.
2: Carai.
0: Bàsicament, a l'organigrama deu ser Déu, el Papa i ell.
3: Sí.
1: Més o menys.
0: Sí, i em va dir, estaré encantat d'escriure aquest llibre amb tu. Això era prepandèmia. Sí. Cada cop que venia ens trobàvem en una cafeteria i parlàvem. Té una imatge tan madura de Déu, tremendo, però ell no posa en qüestió ni el Big Bang, ni la matèria fosca. I no vàrem escriure aquest llibre perquè les editores no es van interessar, perquè ens van dir, no us discutireu de res.
2: Sí, esteu massa d'acord, no?
0: Exactament el mateix, només que ell diu Déu i tu dius natura.
3: Ja.
1: Molt bé. Escolteu, hem de marxar ràpidament cap als informatius. És molt interessant. Només una pista. Després, tal i com estava pactat, parlarem de l'eclipse. Però deixeu-me només un matís i una cosa que crec que serà interessant. Després et preguntarem per l'Spielberg. No dic res més.
2: Jo
1: fins ara mateix.
4: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora encara retencions d'entrada a Barcelona per la C58 degut a un accident al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat, els vehicles implicats ja són al voral. Tot i això, encara hi ha trànsit dens des de Montcada. De retruc afectada també la C33 i a lentitud des de Montcada cap al nus de la Trinitat.
0: Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència deixa en mal peu l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs que ve. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de les seves declaracions davant el jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Preocupació dels pescadors davant l'augment dels atacs dels dofins que trenca les xarxes i els fan perdre les captures. Reclamen solucions a una situació que afecta bàsicament la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matina del Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
0: Sol amb només alguns núvols passatgers del Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte ahir, amb valors entre els 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu, tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Nou minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Avui amb l'Henry, el Miliu i el convidat d'avui, en Joan Anton Català, l'astrònom, doncs, que avui, un cop més, perquè no és la primera vegada, doncs ens regala aquestes masterclass de, jo diria, més que de l'univers, de moltes més coses.
4: De la vida
3: i de tot plegat.
5: Sí, sí.
3: Hem pactat que després parlaríem en la segona part de l'eclipse. Hem de dir que la República Santboiana, més endavant, el nostre meteoròleg de cada dia, també vindrà un dia i també vol explicar-nos el què i el com i com es veurà millor i tal. Però avui ja fem una avançada que serà molt, molt interessant. Però també és veritat que just abans dels informatius li hem deixat anar al Joan Anton. Et preguntarem per la Spielberg, amb el bon sentit, vull dir, no, ja no la carrera del realitzador nord-americà, eh? No, ens referim a aquesta darrera pel·lícula que avui, precisament, la Pilar Ordóñez també en la seva secció en parlarà. El dia de la revelació, és a dir, és un plantejament al final de què passaria si la, bueno, doncs la gent de la Terra al final...
4: Que no estem sols.
3: Exacte.
4: No?
3: Bueno, se li donés el missatge governamental, digue-li institucional, de dir sí, existeixen, doncs, els civilitzacions intel·ligents fora de la Terra, els extraterrestres, etc, etc, i fa aquest plantejament, etc, etc. Clar, una mica la pregunta és, perquè tu ho deies, algun dia vindrà això. Jo entenc que tu feies referència a qualsevol tipus de vida, des d'un microbi fins a, per què no, tu deies senyals, jo interpreto que senyals vol dir senyals intel·ligents, no?
6: Sí, correcte.
3: Que això no vol dir que hagin pogut vindre per temes de les lleis de l'univers, de la natura.
6: No han vingut.
3: Però, Joan Anton, jo et pregunto, tu creus que l'Spielberg té informació o té alguna cosa que ell vol exposar?
6: No.
3: Explica't una mica.
6: Totalment. Mireu, a veure, durant temps la ciència ens posava molt neguitosos quan es parlava d'aquest tema, perquè era com, saps? I vam cometre un error, que és no parlar-ne. I la bèstia s'ha anat fent grossa i grossa.
3: Sí,
6: ara la ciència té una altra posició, penso que més intel·ligent, que és que respirem fons, fem om, intentem que l'adrenalina no ens pugi i li diem a l'altra part, a la que ens diu coses, no? Li diem, cap problema, porta proves, i un cop tu portis proves, nosaltres les analitzarem de manera escèptica, com fem amb qualsevol cosa de la ciència, però porta proves, i és quan demanem proves que no n'hi ha ni una. Al contrari, per exemple, fa 2 anys que es va desmuntar tot el mite de l'àrea 51, tot i que la gent hi continua anant i tal, amb 2 periodistes que van fer un estudi tremendo on van demostrar que havia estat el propi govern nord-americà a la dècada dels 70 del segle passat
4: el que va crear tot això.
6: Clar, i que havien passat fotos falses als bars del costat per despistar els espies soviètics, perquè allà s'estaven fent proves, i segurament encara es fan proves militars.
3: Encara, sí.
6: I això era un invent del govern. I així podríem continuar. El que passa que l'altre dia em parlava amb una persona, és molt difícil convèncer, i al final dius, perquè et diu, no, ens enganyeu. Que no, mira, els científics no tenim cap interès d'enganyar. Sí, ens enganyeu i ens ho amagueu. I clar, quan et diuen això, ja no, dius, mira, deixem-ho, perquè ja qualsevol cosa que jo et digui, em diràs que no i que t'enganyo, doncs ja està, no? De manera que no hem estat visitats, no hi ha cap prova, ja m'agradaria a mi, i tant de vostè s'ha equivocat, però no estic equivocat, i quan rebem un senyal, és el que deies tu ara, serà un senyal que haurà viatjat per l'univers durant molt de temps. Aquesta serà la manera que sabrem que no hem estat sols, però no perquè ens vingui algú. Això és pràcticament impossible, és absolutament impossible. Però torno a dir, és que no hi ha cap mena de prova, no? És que he vist Ja, jo també he vist coses, però que tu hagis vist no vol dir que... Això no té cap valor científic, no? L'altre dia també una persona... Jo és que veig coses, no sé...
5: Home, depèn del que hagi fumat.
6: Clar, bueno, clar, ara que dieu això, hi ha un artista, no diré el nom, per respecte, que ell assegura que ha tingut un encontre. És un artista català conegut. Que ell ha tingut un encontre, i quan m'ho va explicar... jo li vaig dir, mira, jo sé que tu no em vols enganyar i que tu creus, però escolta'm, jo porto des dels 9 anys mirant al cel i dedicant-me a això, jo mai he vist res. I em va dir, no, tu mai no veuràs res. I dic, per què? Diu, perquè no hi creus. Dic, ah, val, per tant, és una qüestió de creure-hi, llavors veus, no?
5: Yeah, en fi, yeah, no ho sé. És que quan la festa fot entre mig, no sé, vas cagada,
4: aquí a Sant Boi s'apareixia una verge, no? També.
5: Sí, sí, a la falda de pujant a Sant Ramon, sí.
4: I hi havia gent que la veia.
3: Hi havia gent que la veia, sí. Tenim alguna anècdota d'això, però avui sí. No toca. Avui
4: no, però vull dir que és el que deia ell.
3: I que
4: vol veure algú, ho veu.
3: I que consti que el que ens explica el Joan Anton Català, evidentment és el seu criteri, sí, des del punt de vista més científic.
6: I és el meu, és més empíric. Jo respecto
3: clar, sempre,
6: faltaria més. Mira. Però la meva opinió és aquesta. No hem estat visitats ni de bon tros.
3: Per un tema, suposo, segons el teu criteri, per un tema, doncs, de les lleis de la natura diuen que...
6: Però a més a més les evidències. És que no hi ha res. Quan hem rescat avistaments de pilots nord-americans que s'han desclassificat ara, que ja s'havien desclassificat fa 3 anys, es van començar a analitzar per un grup de científics de tot el món que la NASA va crear, amb científics independents. Primera cosa que va passar, els científics van rebre amenaces personals, ells i les seves famílies. Amenaces de mort, de gent que els deia que s'està amagant tot, que... Bueno, en fi. I van concloure d'aquell estudi que... van classificar les coses i van dir, mira, categoria número 1, ferralla espacial que de manera incontrolada,
3: sí.
6: Segona,
3: sí,
6: fenòmens atmosfèrics, tercera, globus aerostàtics,
4: sí.
6: Quarta, atenció a aquesta, quarta, proves de tecnologia avançada que empreses o rivals o nacions rivals puguin estar fent. Cinquena, altres. I clar, quan van dir altres, la gent, aquí està la categoria d'altres. Altres vol dir que no hem pogut identificar OVNI, objecte volant no identificat. Això és, si tu veus un avió i no saps que és un avió, fins que no sàpigues que és un avió, és un OVNI.
5: Sí,
6: objecte volant
5: exacte.
6: No identificat. Però això no vol dir que siguin humanets verds.
5: Molt bé. Tu penses que si aquesta vols... societat és més científica o més vulnerable a la pseudociència?
6: Està bé, això. No ho sé. És que no ho sé. Clar, ara tenim informació a l'abast, no? I, per tant, crec que és molt important educar amb l'esperit crític, que a les escoles ho estem fent, i a les famílies també, però hem de continuar educant aquest esperit crític, de dir, no et creguis la primera cosa que t'expliquen, comprova, mira, escolta, llegeix, no
4: busca diferents fonts d'informació,
6: i després tu et fas la teva. És possible que a ple segle XXI hi hagi terraplanistes? Com és possible?
3: Això és absurd, però és
6: clar,
3: així.
6: I li dius a un terraplanista, escolta'm, tu empres el GPS, per exemple, per venir a la ràdio?
4: Sí,
6: doncs, tio, que això està basat a l'espai amb satèl·lits que estan orbitant la Terra. No, mentira. Ja està, escolta, doncs
4: no, és el Google, és el Google.
6: Clar, exacte. Doncs deixem-ho aquí, clar. Siguis feliç.
3: Bueno, hem de dir que si això fos televisió, ara sortiria un Cairon per aquí sota que diria, donem fe que tot el que està dient en Joan Anton no forma part de les pressions rebudes per en Donald Trump.
4: No. Bueno, Joan Anton, tu has vingut a parlar de lo teu, no? De l'eclipse.
3: L'eclipse!
6: No, jo ja estic parlant de lo meu. No,
4: no, però l'Emili va dir que parlaríem de l'eclipse.
3: Doncs ara l'eclipse,
4: no?
3: Ara toca l'eclipse.
5: Se'ns venja el tema.
4: El temps a sobre.
5: Mira, a mi em consta, a veure si és veritat, que vas anar amb la teva família, amb la Pilar i les dues nenes.
4: Dones.
5: Ara hi ha dones, no? A veure l'anterior eclipsi solar total als Estats Units. Podries compartir amb nosaltres una part d'aquesta experiència? Perquè jo t'he vist a través del YouTube parlant del tema.
6: Això va ser el 2017. De fet, cada any hi ha dos eclipsis de sol totals al món, que passa que succeeixen en llocs de molt difícil accés.
4: Sí. No?
6: El 2017 va ser als Estats Units, vàrem anar a la costa oest. Havíem planificat molt bé el viatge i quan vàrem arribar allà hi havia una certa possibilitat de núvols amb el lloc on volíem anar i vàrem improvisar totalment. Vàrem comprar una tenda de campanya en un supermercat, vàrem anar en un enorme camp on uns ramaders havien eliminat les vaques, espero que les haguessin posat en un bon hotel, i van posar tot allò ple de food trucks i pagaves per
4: fer negoci, no?
6: Milers de persones, milers, amb tendes de campanya, vàrem dormir allà, i el dia següent va passar l'eclipsi per sobre. Tremendo. No sé, va ser, compartir-ho amb la família va ser molt xulo. És un moment molt que et sents connectat realment, et sents connectat, abans parlàvem de la natura, no? Et sents connectat amb la natura, amb l'altra gent. Es fa fos de sobte, és a dir, no és com una baixada d'il·luminació d'un vespre, sinó és de dia, i ara de sobte és de nit, els ocells deixen de cantar i de volar, es fa com un silenci a la natura. Si hi ha gallines, no és el meu cas, que no hi havia, però la gent que n'ha vist, s'amaguen les gallines també. Baixa la temperatura, això sí, baixa immediatament, i t'has de
4: abrigar.
6: Sí, en uns instants, no?
4: Curiós.
6: Et llàgrimes als ulls, no et creus el que estàs veient, i t'abraces a la persona del costat. Però jo sempre faig la broma de que és molt important triar qui vols tenir al costat.
4: Compte.
6: Perquè es poden fer parelles o es poden trencar parelles, segons com, en un eclipsi de sol. És molt emocionant.
4: Perquè l'últim que hi va haver a Europa va ser l'any 1999, he llegit.
6: Sí, correcte. I aquí a Catalunya el 1905. I el pròxim, què havies llegit?
4: A Espanya, el 1912, hi va haver un eclipsi total.
6: Sí, però...
4: 1912.
6: Però a Catalunya...
4: Aquest no
6: 1905, el darrer, i el pròxim, 2180.
5: Carai, hosti, ens enganxa una mica lluny.
6: Sí, a mi sí.
4: No crec
6: que
4: vegi.
6: Per tant, cal treure profit d'aquest del nostre, eh?
3: Molt bé. Molt bé. Home, la pregunta del milió és des de on es veurà Catalunya.
4: Aquí,
6: cadascú ha de fer els deures. Serà total a les meves terres, comarques de Tarragona.
4: Ho he vist. A Lleida, també, no?
6: A Lleida, Segrià.
4: A Castelló, València.
6: Exacte.
4: A les illes Ciutadella i Palma de Mallorca.
6: Perfecte, totes les illes.
4: I a la meitat de la península, a la meitat nord de la península.
6: Correcte, molt bé. L'eclipsi comença per Astúries, Cantàbria, Galícia, baixa per Castella i Lleó, entra Aragó, Saragossa i Tarol, que eren dins del pas de la totalitat, i entre Catalunya, de manera que Lleida, la ciutat de Lleida, queda dins, Tarragona queda dins, Castelló de la Plana i València queden dins, Palma queda dins, i allà s'acabarà. Un cop passa les illes, allà s'acaba l'eclipsi. Allò és la part total. Però zona parcial, metropolitana de Barcelona.
4: El veurem aquí, no?
6: Absolutament. Com a parcial. Un parcial que mai a la vida haureu vist tan bonic com aquest. En un 99% del sol tapat. Tot i això, ens heu d'ajudar amb aquest missatge. Estem molt preocupats pel tema de la salut. Ulleres homologades. Que aquí, on sigui parcial, per exemple, a Barcelona, zona metropolitana de Barcelona, no ens podrem treure en cap instant. Sí, sí. En cap. No, és que el sol estarà més d'un 99% tapat. És igual.
4: Però és una ullera de sol normal o és una específica?
6: No, específica.
4: Explica-ho, això.
6: Específica. Sí,
3: sí. Sobretot, escolteu bé això...
6: Res d'ulleres de sol, d'aquestes de conduir com les que
4: portem
6: per passejar,
4: ara tot,
6: res. És que el meu cunyat m'ha dit que ho puc veure a través de radiografies. No, sisplau, res de radiografies, res de vidres fumats, res d'ulleres de soldador. Pensem que cada any hi ha gent que perd la vista al món. Els oftalmòlegs ens avisen, ens estan advertint. Hi haurà milions de persones aquí que aixecarem la mirada cap al sol. És superperillós fer-ho sense aquesta protecció. Haurem d'estar pendents dels nens. Per exemple, tindrem doble feina. Mirar amunt i mirar avall. Que els nens no juguin amb les ulleres. Penseu que qualsevol cosa dany a la retina és de per vida.
4: No té solució.
6: No té solució. I a més, la retina no té terminacions nervioses de dolor. Vol dir que si jo acosto un dit a una flama, el meu cervell no ha de pensar «Ai, m'estic cremant, saps què? Retiraré el dit». No, sinó simplement el retiro, no?
5: Clar,
6: la retina no té això. Clar. De manera que tu te l'estàs destrossant i no fa mal fins després.
4: I aquestes ulleres les poden comprar amb una òptica o tenen...
6: Qualsevol botiga d'astronomia, moltes òptiques, per internet també, però s'ha de
4: mirar que siguin... Compte amb internet.
6: Certificades.
3: No? Certificades.
6: Homologades.
3: Atenció, això, homologades.
6: La certificació, atenció, anoteu la certificació, és la ISO...
5: Espera, la nota, que la tornarem a dir després.
6: La ISO 12312-2. 12312-2.
3: Molt bé.
6: Aquesta és la certificació que heu de buscar, que tinguin les ulleres.
3: A veure, tornem a repetir-ho. ISO
4: 12312-2.
6: Perfecte, exactament.
3: Molt bé.
6: Que són molt barates.
3: Interessant, això.
6: Ens costen 3-4 euros. Vale. No paga la pena jugar-se.
3: No,
5: és que és importantíssim el que acabes de dir per la salut comuna.
6: Sí. És que és molt important.
5: Molt.
6: Mireu, hi haurà molts ajuntaments o administracions públiques que en donaran a la població, però no n'hi haurà per tots.
5: No,
6: per tant, aquí la meva recomanació és tots aquells que puguem pagar 3-4 euros,
4: paguem-les,
6: que ho paguem-les.
3: Ja. Sí. Oh,
4: ja, les de
6: ja les tenim.
3: Escolta, 4 euros a canvi de la salut dels ulls
4: val
3: molt i molt la pena, eh?
6: I a més,
3: molt,
6: és que
3: molt la pena.
6: no estic exagerant, però vull ser molt clar amb aquest missatge. Mm-hmm. Mireu, aquí, ara quin estem parlant? En mitjans de comunicació estem parlant molt. Però hi ha molta població que, per raons culturals, d'idioma, doncs escolten altres cultures, altres mitjans. Hem de fer arribar aquest missatge a tothom que puguem. I jo li demano a la gent que, sisplau, parlin amb els seus amics, els seus veïns, els seus familiars, ens ajudin a disseminar aquest missatge. I l'altra recomanació, si et pots comprar dues ulleres més, pots pagar 8 euros més, compra-les i les tens, que les podràs deixar a la gent que tindràs al costat,
3: correcte,
6: que no estarà despistat i no haurà escoltat ni llegit coses d'aquestes.
3: Que això passa, això passa.
6: Serà segur.
5: Hi ha una cosa, a més, que valdria que també que hi fessis una mica d'èmfasi. És, per una banda, com que durarà poc, explica que durarà el que és el total. Sí. Dura poc, però explica-ho tu.
4: Sí.
5: Però sobretot, perquè no es pensin que perquè dura poc no fa mal.
6: Exacte. Anem a veure, quan l'eclipsi començarà el 12 d'agost a les 19:35. Mm-hmm. Això hi ha petites diferències de segons...
4: Depenent del lloc. Del punt on t'estiguis.
6: Correcte. Per exemple, si estàs a Palma, són 2 minuts després.
4: Sí. Val?
6: Però aquí a Catalunya i nord del País Valencià, a les 19:35 comença el parcial, que és quan el disc de la Lluna comença a mossegar el sol.
5: Exacte. Val?
6: I això anirà progressant. Fins les 20:29. A les 20:29, si som a una zona de totalitat, allà és quan serà total, i ens trobarem sota l'ombra de la Lluna, molt poètic però literal, sota l'ombra de la Lluna, a les 20:29. Zona metropolitana de Barcelona, a les 20:29 no hi haurà un total, perquè aquí no tindrem un total, però serà quan el sol quedarà màximament ocultat, amb més d'un 99%. A partir d'aquell moment, la Lluna torna a destapar el sol a poc a poc. El sol anirà molt baix, val? Tot això durarà, doncs això, 1:20, 1:15, perquè el sol després ja s'amagarà per sota de l'horitzó. Des d'aquí, torno a dir, zona metropolitana, nord de Catalunya, en cap moment ens podrem treure les ulleres de protecció. Òbviament, no mirem a dalt, mirem a dalt...
5: Que quedi ben clar, això.
6: Sí, no estarem 1:30 mirant a dalt, mirem una estona, baixem la mirada, ens traiem les ulleres, fem un mos, prenem un vermut, parlem
4: però
6: amb
4: no
6: els
4: mirem,
6: amics...
4: No, no mirem.
6: La fem petar,
4: no mirem la pantalla.
6: Correcte, la fem petar i després dir, va, me'ls torno a posar a veure com ha progressat la mossegada de Balanyà. Torno a posar els ulls i torno a mirar. Bueno. La totalitat, quan durarà qui hagi anat a totalitat? Aquí sí que hi ha diferències importants. Ciutat de Lleida, 30 segons.
3: Molt bé.
6: Ciutat de Tarragona, 1 minut i 1 segon. Castelló, la zona que va entre Castelló de la Plana i Amposta, 1 minut 30 i pico segons, igual que Palma. Per tant, és efímer, és una eclipsi total molt, però com deies, molt important, no perquè duri poc, és menys perillós. No ens podem treure les ulleres, només que a la fase total, qui estigui a les zones de Tarragona, nord del País Valencià o les Illes, quan tinguem claríssim que el sol és tapat del tot i s'ha fet fosc. Per tant, en aquell moment deixarem de veure res per les ulleres. Deixes de veure res, s'ha fet fosc. I amb molta precaució te les treus i comproves realment que és de nit. En aquell moment pots mirar sense ulleres.
3: Ja t'entenc.
6: Durant un minut, 30 segons, el que et toqui, i de sobte es torna a fer de dia. En aquell moment ens tornem a posar les ulleres.
3: Aleshores entenem que en d'altres punts de fora de Catalunya és diferent, totalment.
6: Serà un parcial, per exemple, París, veuran un parcial molt bonic. Bonn, Berlín, Oslo.
4: Islàndia,
6: una punteta d'Islàndia veurà el total.
4: Val, és que ho vaig llegir. Sí, vaig
6: el total entrarà, vindrà per Groenlàndia i a Groenlàndia
3: no hi ha. I a la part més oest, no sé, a Astúries, a Galícia...
6: Sí, mira, bé per Groenlàndia, allà no és, jo crec que no és bon destí perquè us podríeu trobar el tram amb les seves
3: ben vist.
6: Després toca un bocinet d'Islàndia i entra a Espanya pel nord, Astúries, Cantàbria, Galícia, allà és total, entra tota la franja, continua
3: és baixant, total, això el 12 d'agost.
6: Baixa per Castella i Lleó, Sòria, Lleó, les ciutats aquestes, Logroño, que eren dins de la totalitat, Saragossa, Terol, que eren dins de la totalitat, i entra a Catalunya en una línia imaginària que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, tot el que vagi per sota fins més avall de la ciutat de València, tot això serà total, i les illes, totes.
4: A mi el que em meravella és que hores d'ara o ja fa un any que se sàpiga exactament...
6: Segles!
4: És que podem això, predir... Això és algo que...
6: No.
4: T'ho prometo que m'al·lucina.
6: Segles. Tenim segles d'eclipsis i sabem exactament el segon per on passaran. És la dinàmica celeste, ara la tenim clar, bastant controladeta amb ordinadors i càlcul d'òrbita. Sí, sí, podem saber absolutament...
5: Carai, et vull fer una pregunta... Bueno,
3: l'hauràs de fer molt ràpid perquè estem a un minut.
5: Sí, dues preguntes. Una la de sempre.
3: Sí.
5: I aquesta és... I si estigués ennuvolat?
6: Mira, hem de saber gestionar aquesta frustració, de manera que el que recomano és que gaudim ja d'aquest eclipsi. Conferències, xerrades, festa a Tarragona, on serà Total i és la meva ciutat natal. Estem fent un projecte, un programa d'actes que ja ha començat amb conferències, amb escoles, amb jocs amb famílies, de manera que si aquell dia, aquell minut, està fosc, tot i que notarem igualment els efectes de la foscor, però no veurem el sol ocultat, ens preguntarem, i què ha quedat de tot això que en vàrem parlar? Doncs han d'haver quedat coses, cultura, coneixement, festa, fem coses.
3: Escolta, aprofito la benentesa per dir que segurament tu ja ho coneixes, aquí, en aquesta taula, també vàrem convidar la gent que estan gestionant el tema de l'eclipse inclusiu per nens invidents.
6: Molt important.
3: Una experiència brutal que ja ho van explicar i que crec que val molt la pena, és una manera de democratitzar a tothom l'eclipse.
6: Molt bé,
3: doncs va la pregunta punyent.
5: La pregunta punyent de sempre.
3: Sí, compta amb aquesta.
5: S'ha posat tens, eh?
6: No, això no.
5: Sí, bueno, això la faig sovint, eh? A cada convidat. La truita de patates amb ceba o sense?
6: Amb ceba tota la vida, sisplau.
3: Directament.
4: Però ja s'ho sap, Joan Anton.
3: Veus? Acabes de solucionar un dels enigmes més grans de l'univers.
4: Escolta,
3: ja ho tenim, això. Molt bé, sí, ho hem de deixar-ho aquí. Joan Anton, molt ràpid, els titulars. Henry, encara que sigui improvisadament.
4: Que ha estat superinteressant tot el que ens ha explicat.
3: Miliu!
4: M'ha encantat.
6: Gràcies.
3: Segur, clar.
5: Sí. A veure, m'ho estic inventant ara mateix.
3: Va, deixo anar.
5: Però si el Joan Anton apareix, vull dir, la lucidesa il·lumina.
3: Molt bé. Jo, mira, m'agafaré el que ell ha dit, que havia parlat amb un abat que el va anomenar reverendíssim, l'altre li va dir no cal. Sí. Doncs mira, no sé si cal o no, però en Joan Anton Català, reverendíssim astrònom català. Moltes gràcies un cop més, Joan Anton Català, i res, a gaudir de l'eclipse, de l'univers i del que calgui.
6: I de la vida.
3: I ens n'anem amb la cançó que ha triat, que crec que és tu mateix.
6: No, una de Pink Floyd. Jo he dit qualsevol de Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond. Em diuen que sí.
3: Doncs vinga.
6: Recorda el meu pare i quan érem petits.
3: Doncs per tu aquesta cançó. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La partitura de La República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, la partitura de la República, evidentment amb el mestratge del doctor, i només doctor, els divendres, del doctor Peris, Ricard Peris. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, Oneu, bon dia, Sant Boi.
0: Escolta'm...
1: Espero que estigueu tots amb les orelles obertes.
0: Què? Ben obertes, perquè jo ara saps què pensava? Aquest dimecres vinent, Sant Joan, sí. Dimarts, evidentment, vigília i revetlla, i jo pensava, mira, ens hem avançat perquè això que escolteu té també molt de revetlla.
2: Tinc ganes de plorar, que mereixes tot lo bo que el món et vulgui regalar.
0: Home, ens parla de nits tendres, de nits espectaculars. Déu-n'hi-do, escolta'm, fes els honors, sí. Perquè avui convidat, com sempre, excepcional.
1: Tu saps que sempre enganyem, no?, que direm el proper divendres rock and roll, i aquest divendres, sí, té
0: sí.
1: molt a veure
0: amb
1: el rock and roll, malgrat que seguim amb la mateixa mentida.
0: Què és rock and roll? Si sempre ens fem la mateixa pregunta.
1: I tenim un cantautor.
0: Clar que sí.
1: És un cantautor que ens diu que es va enamorar de la música escoltant els Pets. Sí. Benvingut.
0: Bueno.
1: Benvingut. A la partitura de la República.
3: Moltes gràcies.
0: Biel Martí.
1: Biel Martí, què tal?
3: Molt
1: bon dia,
3: bé.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia i benvingut
1: i
0: a la partitura de la
1: zona, sí, sí, Amadeu, sí. I a l'altra banda
0: sí,
1: de la zona,
0: sí.
1: Suposo que ja estarà amb les orelles posades.
0: Tenim, molt bé.
1: Maria Cielos, que ens va acompanyar ja a gener.
0: Sí, és veritat, és veritat, sí, sí, sí.
1: I que, bueno, n'hi ha hagut una simbiosi aquí entre el sí. Biel i,
0: home, no,
1: i Maria.
0: No la fem esperar. Bon dia, Maria.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què tal estàs?
1: Estàs aquí o a Ruanda?
4: No, estic aquí, estic aquí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ja ho veus, aquí davant del micròfon en Biel.
1: Una abraçada,
0: i
1: Maria.
0: I tu l'altra banda.
4: A vosaltres.
0: Fantàstic. Doncs escolta, encantats de la vida de que estigueu aquí, a la partitura. I vaja, dèiem això, dèiem, mira, ens avancem una mica a la revetlla. No sé si us agrada que us etiquetin de músics de revetlla, amb el bon sentit de la paraula.
3: No ho sé, no m'ho havien dit mai.
0: No, no, però vull dir que també fa caliu, no?
3: Sí,
0: tot plegat. Xulo, no?
3: Sí, està xulo. Sí, sí.
0: Una mica és això. Home, ens avancem
1: algú,
0: a...
1: Algú tan seriós, algú tan seriós és com que, un cantautor, que... dir-li...
0: No. Estic dient que per nosaltres és com una revetlla que estiguin aquí. Que estiguin aquí. Perquè al final, què és una revetlla? Doncs el caliu d'estar amb la gent que t'agrada... de passar-t'ho bé i de rebre l'estiu amb els braços oberts i de saber que aquella nit serà la més
1: la
0: més,
1: jo, que,
0: la més curta, la més llarga,
3: la més curta, no?
0: La més curta.
1: Tu i jo som gent gran, ja.
0: Deies que eres què?
1: Tu i jo, això, ja som gent gran.
0: A mi per què em senyales? A mi per què m'involucres amb els teus problemes?
1: Home.
0: Bueno, escolta.
1: El que s'ha d'aguantar.
0: Va. Què?
1: Bé, fent-nos 5 cèntims, perquè, a veure, jo sé inclús el vostre mànager, no?, em va dir, diu, home, si estan a punt de treure el disc, però ara només han tret un single, no?, del nou treball que tens entre mans, Biel.
3: Sí.
1: Però la veritat és que m'ha agradat tant la cançó que vaig dir.
3: Ah, sí?
1: Sí, m'ha agradat tant la cançó. No, saps què passa? A veure, jo tinc la teoria de que darrerament els cantautors canteu massa l'amor. Vull dir...
3: Entenc,
1: sí. I la Maria això ja m'ho ha sentit.
0: Es canta el que es vol.
1: La Maria això ja m'ho ha sentit. No, sí, però saps allò que vius en aquell univers en què el cantautor és un bard, no?, que d'alguna manera doncs explica i canta tot allò que passa a dins d'allà on viu, no?, que no sempre s'ha de parlar d'això, parlar d'amor, escolta'm, està molt bé, no? Vull dir, però bé, és un, probablement és una de les cançons d'amor més maques que jo, i aquest és el meu criteri, he sentit.
3: Caram, moltes gràcies.
1: Sí, de fet, acabarem aquest programa. És la cançó dura uns 3, gairebé 4 minuts, no?
3: Sí, menys i tot, 3.
1: Sí, uns 3 minuts. Acabarem de manera que la puguem sentir sencera.
3: Estupendo.
1: I que aquí tot aquell que ens acompanya, no?, que ens envolta a les zones, no?, pugui sentir aquesta meravella, que a mi em sembla molt bé, de veritat.
3: Moltes gràcies.
1: Maria, tu què fas ara, filla?
4: Què estic fent?
1: Sí.
0: Ara mateix.
4: Ara mateix.
0: Sí, sí.
4: Ara mateix, en aquest instant.
1: Sí, amb l'orella enganxada.
0: Sí, és així de xafarder. El Ricard vol saber exactament què estàs fent.
1: Sí, que sí, la gent gran, és una mania de gent gran, eh? Saber què fan els seus...
4: Pues res, estic escoltant-vos aquí de bon matí, estem aquí al barri del Clot, a Barcelona.
0: Però què, estàs fent barri, diguéssim.
4: Sí, fem barri.
0: Molt bé, fantàstic. Molt bé.
1: Escolta'm, com... Explica'ns una mica aquesta col·laboració amb en Biel. Com... No sé, com us trobeu?
4: En Biel i jo ens trobem a un bar on quan ens coneixem allà, on anirem a cantar cançons, a un micro obert, a una iniciativa que es diu Open Folk.
0: Sí, sí.
4: Ens coneixem allà i comença una amistat molt bonica amb el temps. Fins que un dia, en Biel, no sé si us ho voldrà explicar, però va tenir així com un...
1: No tindrà més remei.
4: Un petit accident. Sí. Uh-huh. I com que jo vaig empatitzar molt amb la situació en la que es trobava i crec que d'aquí, el Biel confirmarà, no?, si ho veu de la mateixa manera, però va començar una amistat molt bonica, no?, on jo també estava com molt interessada per veure com estava anant el procés i tot això.
0: Marina.
4: I fins que un dia en Biel em diu, escolta, Maria, que jo he escrit una cançó i que serà una mica aquest disc que simbolitza aquest procés, no?, que he viscut durant aquest any i m'agradaria molt que hi participessis. I quan em va passar la cançó em va encantar, no?, em va semblar una balada preciosa, amb una lletra preciosa. Sí. És que el Biel és un lletrista espectacular. Uh-huh. I res,
0: I tot jo, per una...
4: encantadíssima a sumar-me.
0: Per una mena d'accident, dius.
3: Maria, moltes gràcies.

0: fa poc a Sants, un bar d'allà, i allà ens vam conèixer. Bueno, l'accident va ser, jo treballo en una fàbrica i em vaig enganxar la mà amb una màquina i m'han quedat dos dits penjant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Jo el sabia, que aquest accident ja me l'havien explicat.
1: Bueno, ja, i... ja ha passat la tragèdia, l'ensurt.
0: Ja ha passat, sí. Doncs, però que la tragèdia va ser com... Ja. Hosti, si no, tornaré a tocar, no?
2: Sí.
0: Al final tot bé.
2: Que era la mà esquerra, a més.
0: Era la dreta. Per sort era la dreta.
1: Era la dreta.
2: Sempre et pots ficar alguna cosa artificial, aguantir la pua, no? Per dir...
0: Sí, jo no tocava gaire amb pua, sempre he tocat amb dits, ara toco amb pua.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, si la vida fos això, però exactament què és la vida i què és això?
0: Bueno, clar, aquest títol és el títol de l'àlbum que sortirà l'octubre.
1: Sí, jo ja m'avanço, i tant.
0: Clar, i és el títol d'una de les cançons. I... abans que deies sobre les cançons d'amor, jo mai n'he escrit gaires de cançons d'amor, en tinc algunes, però...
2: Ho sé. No, sempre... jo anava per aquí, t'estàs adelantant, però... Tira.
0: En aquest àlbum hi ha cançons d'amor, i... i no, doncs una mica, si la vida fos això, parla d'això, d'ara quan estàs enamorat, no? De tots els mals que han vingut abans, doncs...
1: Ja. Yeah.
0: Si la vida fos això.
1: Si la vida fos això.
0: Si la vida fos estar enamorat.
1: Clar, si només fos això...
2: Jo és que, clar, els meus inicis, la meva formació musical, no, ve dels anys en què estàvem políticament implicats amb la lluita antifranquista, dic ras i curt, no? I aleshores et queda, no?, allò de que... clar, que també és aquelles primeres cançons que t'arriben del folk song americà, no? De Dylan, de Baez, les cançons contra la guerra del Vietnam, etc, no? I no és una crítica, vull dir, perquè ni molt més. Però a vegades trobes a faltar dins del conjunt del que és avui la cançó d'autor, trobes a faltar una mica la preocupació per allò que t'envolta, pels problemes que socialment d'alguna manera ens afecten, no? I tu què, Maria? Maria?
3: Jo què? Hola. Jo què de què?
2: No, què estàs preparant? Perquè a part de fer cançons amb el Biel, suposo que estàs fent alguna altra cosa.
3: Sí. Bueno, ara estic en el procés de composar, estic composant cançons noves... i bueno, també és com molt bonic, no?, tenir el regal d'expressar-te a través de les lletres i de la música, perquè has de viure. Per composar has de viure, no? També quan això, quan tens ganes de dir alguna cosa en concret...
2: Sí, és així mateix.
1: Està claríssim.
3: Has d'esperar-te a viure certes coses per poder-les explicar, no? I ara és una mica aquest procés d'estar amb els ulls molt oberts, de veure què és el que sents, no? De veure què és el que t'està movent, quines són les temàtiques de les quals vols parlar. I bueno, pues ara això, no? En aquest procés compositiu, doncs amb moltes ganes també d'ensenyar-vos coses noves que vindran aviat.
2: Perfecte, a més ja saps que a mi em vas deixar enamorat per el teu treball social, pel teu viatge a Ruanda, no? Pel teu enamorament d'una cultura.
1: Home, tota una experiència que vam explicar aquí, nova, eh? No? Jo crec que vosaltres, la bona gent que composeu amb música, més que viure per explicar, expliqueu per poder viure.
3: Pues sí, és una bona manera de veure-ho, la veritat. Bueno, al final, com l'expressió artística es torna molt identitària, no?, de qui ets tu, de com et defineixes a través del teu art, també, no?
2: És probable, Maria i Biel, que sigui molt necessari, que els cantautors recupereu el paper que us toca, perquè ens venen temps una mica foscos.
1: Ja fa estona que estem amb Eclipse. Mira, ara ha vingut en català, que no és veritat, el científic abans, el científic i astròleg Joan Anton Català, i parlava de l'eclipse. Doncs mira, ja fa estona que estem amb un eclipse social i polític, no? És una mica això.
0: Sí, jo en aquest nou àlbum hi ha una cançó que toca una mica el tema de l'extrema dreta.
2: Doncs en parlarem d'això després de fer un petit tast d'una mica de la música de la Maria.
0: Molt bé.
2: Amb el títol Era quedar-se.
1: Doncs
2: molt
1: punxem-ho,
2: maca,
1: punxem-ho, va. Un bocinet.
3: Gràcies.

0: extraordinari, com sempre, tot el que ens explica la Maria, ens explica contes amb franquesa, amb passió, amb moviment, amb color, etc.
1: Jo espero que la Maria no trigui tant a entrar en contacte amb nosaltres i ens ensenyi, bueno, què és el que farà,
2: Que la veritat...
3: Vinga, Maria.
2: Jo encantada, vaja.
1: Ja saps que sí, Maria, que ja et vam dir que tenies oberts els micros.
0: Oi, tant!
1: D'aquest programa, sempre que volguessis.
0: Molt bé, molt bé. Biel, a veure... Fixa't, la pregunta que et faig, dius, bueno, escolta, jo no tinc una bola de vidre, no? Però què passarà?
3: Què passarà?
0: Agafa tu, com vulguis, la pregunta és molt oberta, però què passarà?
1: És que és el programa, d'on vens, sí. Què estàs fent, què penses fer?
3: Què passarà? A nivell musical, què passarà? Bé, a l'octubre surt aquest àlbum, que és un àlbum a guitarra i veu.
1: El traureu en físic, Biel?
3: Sí, segurament. Sí? Sí. Molt bé. La idea és que sí.
0: En plàstic?
3: La idea és fer vinils.
0: Bé.
1: Només? Bé. Only vinils.
0: Bueno, és donar-li un valor, a tot plegat.
1: Sí que ho voldré, i signat, sisplau, que jo amb això sóc molt mitoman. I a més és una manera de que quan mores la família no llenci.
3: És veritat, si està firmat.
0: Sí, o se'n vagi corrents la família amb una furgoneta fins al mercat de Sant Antoni. Va.
3: No, això sortirà aquest àlbum acústic. Molt de cantautor d'abans.
0: Molt bé.
3: I res, doncs després espero poder-lo girar una miqueta, però després d'aquest àlbum tornaré a fer soroll amb la banda. Segur.
0: A fer soroll, clar sí, que sí. Sí. I al damunt de l'escenari, tant un com l'altre, tant el Biel com la Maria, perquè ho diem sempre, els músics el que us agrada és la distància curta i l'estar davant de la gent a l'estudi. Està molt bé, però l'escenari és una altra cosa.
3: Sí, no, jo ara no tinc concerts, perquè l'estiu estic parat i com que l'àlbum surt a l'octubre començarem
0: però
3: a buscar concerts.
0: Però t'atreu la idea de dir, va, pugem al damunt d'un escenari.
3: Sí, però no sóc el músic més còmode dalt d'un escenari.
0: No?
3: Sí, m'ho passo molt bé, però... Sí.
0: I la Maria?
2: Doncs jo estic preparant un concert a duet molt bonic pel 16 de juliol a Barcelona.
0: A on? Veus?
2: A Sant Antoni, tot just. A una sala que es diu Sala Oasi. Convidadíssims el 16 de juliol al vespre, a les 8 del vespre.
0: Fantàstic.
2: I després també estaré tocant a un cicle que es diu Canta Perdius, prop de Tarragona.
0: Ah, carai!
2: Per si hi ha algú a Sant Boi que està paranejant per allà, estiuejant.
0: Això quin dia has dit, Maria?
2: El 16 de juliol.
0: 16
2: el 12 de juliol.
0: 12.
2: El 12 de juliol a Tarragona, us ho he dit malament.
0: Ah,
2: el 12
0: bé.
2: De juliol prop de Tarragona i el 16 de juliol a Barcelona.
0: Que molt
1: és,
0: bé,
1: què és prop de Tarragona? Maria, què és prop de Tarragona? Sigue'm més concreta.
2: Prop de Tarragona... Ui, és que ara hauria de mirar l'agenda,
0: Has fet una mala passada.
2: No canta Perdius.
0: Canta Perdius, veurem a veure si trobem quina és la localitat exacta.
1: Bueno,
0: si no
2: sabeu el que podeu fer...
0: El Canta Perdius.
2: Podeu agafar les vostres xarxes i seguir-me a xarxes. Maria.cielos. Ja ho penso tot.
0: És el truc el que fa servir ella perquè t'acabis remenant per les xarxes. Això ho fa sovint, perquè ella sap el lloc, però no t'ho desvetllarà molt.
2: Jolín, és que de veritat, Ja em sabeu tots els trucs.
1: Molt bé.
0: Què més?
1: Bé, hi ha poca cosa més jo n'hi havia una pregunta, Això de que estàs aturat perquè et dona la gana o...
3: Bueno, també costa trobar coses.
1: Bueno, sí, és cert.
3: I... sí, això. I... sí, aquest estiu jo,
1: l'únic que us dic...
0: Tu vols prendre en calma, no?
1: Sí, l'únic que us dic a tu i a la Maria és de que està obert el concurs de selecció de l'altaveu Sant Boi, per si us interessa.
0: Important. Per això t'ho deia, dic ja, tu t'ho vols prendre tranquil? Vols dir que t'ho vols prendre tranquil? Sí, tens ganes de tranquil·litat i serenor i...
3: Bueno, a mitges. Tampoc m'està malament, però sí, també estaria bé buscar més coses.
1: Bueno,
0: escolta, perdona una cosa, Ricard, perquè els nostres companys han remenat a la nou de Gallà. Maria, apunta tu.
2: Gràcies als companys de la ràdio.
0: Home, és que si tu no hi vas, ja podem plegar. almenys que sàpigues on tocarà la Maria.
1: L'Àngel i l'Albert són uns fieres amb això,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí. La Nou de Gaià, esclar que sí.
2: Allò, moltes gràcies.
0: Saps allò de la Riera de Gaià i tot
1: sí,
0: allò?
1: Doncs, sí, home, i tant.
0: Fantàstic,
1: i tant,
0: molt bé, molt bé.
1: Escolta, jo voldria dedicar uns minuts abans de que acabéssim aquesta xerradeta, que s'acaba ràpid, quan la cosa...
0: Això va així, això va així.
1: A veure, dins la batalla, parla'ns una mica, parleu-nos una mica, tenim tres minuts, un minut i mig
3: per
1: banda. Sí.
3: Bueno, és una balada d'amor, tal qual, no té molt de secret, és una balada purament d'emoció i de sentiment, no s'explica cap història, no...
1: Les balades i els boleros poden ser molt mentiroses, o poden ser...
3: No, aquesta és honesta. Sí,
1: és clar, és bé.
3: Neix en un moment de...
1: És el que m'ha agradat d'aquesta cançó, perquè es nota que surt, que té una arrel molt...
3: Neix d'aquest moment del principi de l'enamorament, on tot és gegant, no?
1: I... Jo no ho volia dir, però tenim aquí a darrere la seva companya. Que...
3: Ah, no, ella ha inspirat la cançó.
1: Veus? Ja sabia jo que per aquí anava la cosa. Felicitats,
0: sí,
1: però,
0: per cert. Hem de dir que el Biel ve acompanyat. Ve acompanyat. Clar, la seva companya. No, sí, millor dir que mai.
1: I Maria, què ha significat per tu aquesta cançó?
2: Jo crec que, bueno, també com a nivell interpretatiu, com... intentant entendre una mica des d'on ho volia cantar, com també m'ha semblat com... No sé, com parla de la batalla, no? D'així com... No sé, ho he viscut com una mica com un drama, doncs també intentar com posar aquest... Com una mica de dramatisme, no? D'aquest amor com una mica dramàtic a l'hora d'interpretar-ho i... Però sí, bueno, com ja he dit abans, o sigui, em sembla que en Biel fa unes lletres increïbles i res, però està bé un gust, no? Com cantar lletres que estan tan ben escrites i...
1: No, la veritat.
2: I sí, per mi és la meva primera cançó d'amor gravada, fixa't. Ja.
0: Carai.
3: Quin honor, Maria, quin honor.
0: Déu-n'hi-do. No, clar.
1: Jo la veritat és que no coneixia gaire el teu recorregut, Biel. He tingut oportunitat ara d'anar fent tastos de coses que estàs fent i la veritat és que la Maria té raó.
0: Jo dic seriosament que jo el poc que he pogut gratar a tot el que escoltes del Biel és brutalment precís, digue-li d'aquesta manera, com ho és de la Maria, evidentment, no? Però que hi ha aquestes ganes de ser precís, deixa'm dir-ho així.
3: Sí, sí, sí, que ho busco això. Sí, sí.
1: Doncs hem arribat
0: molt bé.
1: Al final.
0: Bueno, molt és bé. El final o és el començament de la cançó que ara escoltareu, que val molt i molt la pena.
1: I el començament d'una relació amb un nou amic.
0: Segur.
1: Que segur que ens tornarem a veure.
3: Sí, espero que sí.
1: Moltes altres vegades. Ha estat un plaer, Biel.
3: Igualment.
1: Ha estat un plaer. Llàstima no tenir-te, Maria, que haguéssim esmorzat junts.
2: Sí.
1: També, el que t'has perdut,
2: Sí,
0: és el que hi ha.
2: Bueno, pròxim cop. Sí. Avui no podia ser, però pròxim cop allà.
1: Queda dit,
2: No em perdo l'esmorzar.
1: I ens n'anem dins de la batalla.
0: Dins de la batalla, eh?
1: Una abraçada als dos, molt, molt recorregut, molta sort.
3: Moltes gràcies.
1: I que ens veiem.
2: Moltes gràcies.
1: Sí, ja, ens veiem per sempre.
0: Biel i Maria, que vagi molt bé. Salut, sort.
1: Salut i música.
2: Moltes gràcies, abraçada.
0: Doctor Peris, la propera rock and roll, rock and roll. Diem, però ara ens n'anem amb aquesta melodia fantàstica. Que vagi molt bé.
1: Som-hi.

0: Localitzen sense vida el cos d'un jove artès al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima s'hauria accidentat. Les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. A tot això han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. En el dia en el que hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. El candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit, el primer ministre Keir Starmer. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes, també peces voluminoses com neveres o butaques. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: I el temps, jornada de sol amb ambient de ple estiu, temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims. 3CAT Info.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 7 minuts passen de les 10 del matí, ho diem sempre, els divendres, faves tendres i la Pilar Ordóñez. Aquí és, tu és, a part. Forma part del menú, esclar que sí, i avui la tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, a tothom de la República Bambullona.
0: Molt bé, s'ha sentit a trompiconers, que diuen, però vaja, escolta, sí. Permetem que també saludi, evidentment, ja és present amb nosaltres, ja està aquí, ja ens fa ombra, amb el bon sentit de la paraula, perquè ha entrat així com, no?, molt... bueno, ja el coneixeu, el senyor Reventós, Josep Maria Reventós, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia, ha entrat molt flamenc, al ser divendres.
0: Flamenc, sí,
2: divendres,
0: senyor.
2: Jo sempre vinc flamenc.
0: Sí, sí, no, i amb la gràcia dels flamencs, sí. Amb la gràcia dels sí, sí. Flamencs, allò, sí. Aquella dansa que fan, que quan... sembla que surin per damunt de l'aigua.
2: Amb una pota coixa, que els flamencs van... Saps que estan, quan estan aquí ets en reforç.
0: Sí, amb això no m'hi he fixat.
2: Sí, s'aguanten per una sola pota.
0: Ja.
2: Sí. Però bueno...
0: No farem bromes al voltant d'això.
2: No, sisplau.
0: Escolta'm, Àngel, ja saps que avui la Pilar ens va prometre una coseta que abans n'hem parlat una mica.
3: Sí.
0: No vull desvetllar res.
3: Sí.
0: Pilar! Comencem, sí. Perquè avui et tenim via telefònica, perquè per temes professionals, guió personals, doncs estàs enfrescada. Suposo sí. Que estàs a Madrid, eh?
1: No, però ara mateix ja estic arribant a Barcelona.
0: Ah, ja estàs arribant, ja estàs arribant. Bueno, veus? Al final tot arriba. Escolta'm...
1: Sí, tot arriba.
0: Sí, això. Pilar, escolta... I la Pilar sí. També. Pilar, la teva recepta cinematogràfica, que així ho diem, ens agrada dir-ho així, recepta cinematogràfica d'aquesta setmana, ja vas avançar quina pel·lícula seria?
1: La pel·lícula de Spielberg, La última revelació.
0: Sí, senyora.
1: Sí. O digo, El dia de la revelació.
0: Sí.
1: La última pel·lícula de Spielberg.
0: Que consti que vàrem fer els deures i més d'un membre de la República Santboiana va anar al cinema. Ens vam trobar uns guants, un servidor també hi va ser-hi. Si vols, primer escoltem un trosset, anava a dir, no? Escoltem el tràiler i després... traiem conclusions. Et sembla?
1: No, me'n sembla bé.
0: Doncs vinga, punxem-ho.
4: ¿Qué has robado?
5: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
4: Son personas.
5: No.
6: Buenos días, Kansas City. La previsión para... La... Oye... Sí.
5: ¿Entiendes lo que dice?
6: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
5: Yo sí.
6: ¿Qué me está pasando?
7: La gente ansía la verdad.
5: Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también.
8: Hola, Jane. Por favor, siéntate.

0: qué hacen esto?
1: Cuando llegue el momento, todo se aclarará.
0: Pase lo que pase,
2: no existe.
3: No, això ha estat una interpretació, un efecte.
4: Pensava que era de...
3: Diu, cuando todo llegue, todo se aclarará. Tu et vas aclarar, sí. Pilar?
5: Jo, vosaltres vaig veure la pel·lícula?
3: Nosaltres vàrem veure la pel·lícula. Per mi, espectacular.
5: Sí, què us sembla?
3: Doncs això, mira, per mi, molt ràpidament, per mi espectacular, amb el sentit de que és signatura Spielberg, que sempre és una mica independent del que és el Hollywood convencional. És un tipus, doncs, que evidentment ningú li ha d'ensenyar com fer una pel·lícula, com entretindre la gent. Una altra cosa és el missatge. Al final ell explora o exposa què és el que passaria si la civilització humana se n'assabentés que existeixen d'altres éssers intel·ligents fora de la Terra i que visiten la Terra des de fa molt i molt de temps.
4: No feia spoilers, eh? Spoilers no, que jo tenia
3: però això és el què de la pel·lícula. Clar.
5: Sí, però justament per això, per a mi, el més important d'aquesta pel·lícula sí. És el missatge del control al que estem sometits tota
3: clar,
5: la humanitat
3: clar.
5: Per 4 o 5 persones que controlen tot el món.
3: Bueno, i que al final, no? Què passaria amb els establiments que tots coneixem, les religions, l'economia, els governs, què passaria?
5: Tot.
3: Què passaria tot, si la gent digués hi ha algú més per allà?
5: Sota la tutela sempre del govern o de l'estat major del món.
3: Correcte.
5: No? Que decideix què és millor o pitjor para la humanitat.
3: Clar.
5: Que és millor que sepan o sàpiguen.
3: Escolta, i a tu a nivell personal et va agradar?
5: Mira, a nivell cinematogràfic no es pot negar que Spielberg sap molt de cinema i que fa pel·lícules increïbles, no? I de veritat la pel·lícula hi és molt increïble de com està feta. Però per a mi, el guió em sembla una miqueta cojo. No sé
3: coix,
5: com es diu.
3: Coix, vols dir, coix. Una mica coix, vols dir.
5: Una mica coix, no?
3: Yeah, yeah.
5: Perquè és com la segona part de los encuentros en la tercera fase, que per a mi, encuentros en la tercera fase era infinitamente millor.
3: Ja. Yeah. Bueno,
5: la meva reflexió com tècnica del cinema. O sea, el guió d'aquesta pel·lícula res que veure en el de encuentros en la tercera fase.
3: Clar, jo crec que ja t'entenc, què vols dir, però sí. Tanmateix eren d'altres temps, no hi havia res així d'espectacular quan es va fer encuentros en la tercera fase, però sí que t'he de dir que potser li pots donar un sentit de continuïtat, no et diré que no.
5: I també un sentit de continuïtat d'ET, podria ser l'Eliot i la Gertie de majores, no?
3: Bueno, i també hi ha algú... saps què passa? Que jo crec que l'Spielberg aquí deixa petjada, fa guinyos d'altres pel·lícules seves, no només d'ET, la trobada, la tercera fase, etc. No només d'això, sinó també la Guerra dels Mons, la versió modernitzada d'Orwell... Va, molt bé. I ho dic... perquè fixa-t'hi que quan ell parla de la Guerra dels Mons, evidentment per l'autèntica novel·la, ja la coneixem, al final qui ve a fer la guerra contra la humanitat són els de fora, els extraterrestres, però aquí no. Aquí la pel·lícula fa referència a que està a punt de començar una tercera guerra mundial i, per tant, fixa-t'hi que la guerra se l'estan fent els propis humans. Ell aquí fa un guinyo i li dona la volta. No et venen a fer la guerra els de fora.
5: Sí, perquè sempre els extraterrestres són bona gent o bon, venen
3: sí, com
5: en so de pas, no?
3: De pau.
5: No venen en so de guerra, que és el que últimament que hi està presentant la sempre a Hollywood, com uh-huh. que venen en son de guerra, i Spielberg no. Sempre uh-huh. és en so de pas, i és la humanitat...
3: Bueno, sí, però recorda que... Sí, però recorda que això que dèiem, que la pel·lícula que va fer de aquesta modernitzar, doncs, la Guerra dels Mons, insisteixo, aquí li don la volta i et diu, no venen a invadir-te, com vam explicar en el seu moment. No, aquí us esteu vosaltres destruint, no?
5: I de la mateixa mena que en ET, al final de ET, que són els spoilers, perquè ET, al final de ET, la humanitat, el govern, el que vols és investigar els extraterrestres. Entonces,
3: correcte.
5: Vols putar, o coger-los, no?, para investigar amb ells.
3: Exacte, vol experimentar.
5: Experimentar amb ells, no? Clar. I sempre l'extraterrestre és bo, és un ser bo que ve en son de paz, i mm-hmm. los otros investigan, experimentan amb los extraterrestres, i per això
3: correcte.
5: Es callen tot. No, i no es diuen
3: res.
5: Sí,
3: tot molt secret, tot molt una mica com però aquestes llegendes.
4: Ha d'haver-hi extraterrestres de tot tipus, perquè
3: sí.
4: Que segur que se'ls corre alguns. Que
3: n'hi ha de compta, diferents tipus, sí.
4: Que
3: sí.
4: Veu pel carrer no et saluden,
3: No, això...
4: Compte.
3: Això és el dia a
4: dia. A veure si tots seran bons. No,
3: el dia a dia. Jo sabeu... Digues.
5: Sobretot, que això sí que és important, que toquen en la pel·lícula, i és que totes aquelles persones que diuen... que creuen en els extraterrestres, està fet que tothom arrie d'aquestes persones, no?
3: Ja. Yeah.
5: Sempre. Yeah. Està fet d'aquesta manera per no creure a la gent que diu jo he vist
3: bueno, la contrainformació, que sí.
5: Sí.
3: Escolta'm una cosa.
5: Està fet a posta.
3: No sé si estaràs d'acord amb mi... però jo crec que un cop més, perquè no és la primera vegada que ho fa l'Spielberg, un cop més a l'hora de triar, de fer el càsting, diu, no vull que un actor excessivament conegut es mengi el guió. Per tant, hi poso gent emergent, gent que no és encara excessivament coneguts, per exemple, la filla del Bono de U2, surt a la pel·lícula, ho fa molt bé.
4: Això que dius de José Bono.
3: No, aquest seria un altre,
5: la protagonista és la protagonista també del Diablo de Vicepta.
3: No, aquí sí, aquí estem parlant d'una actriu, déu-n'hi-do, però que no vol que el personatge es mengi el guió. No sé si estaries d'acord amb això.
5: No, però Emily Blunt, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula, que és molt coneguda,
3: i ho fa molt bé.
5: També en Europa i tot.
3: Que sí, i ho fa molt bé, però que no ha triat gent, allò que dius, brutalment protagonistes de grans... No. Però, déu-n'hi-do, la categoria de... Clar que sí, però vull dir-te que juguen personatges, no? Sí. Emergents, també.
5: Però... En qualsevol cas, jo crec que la gent hauria de veure aquesta pel·lícula, no tant per la pel·lícula, que ja està molt bé feta, però que a mi no em va agradar, increïble, perquè hi he vist moltes pel·lícules millores d'ell, no d'una altra gent, per supost. Però vull dir que ET i Encuentros en la tercera fase... Per a mi, que hi eren millors pel·lícules tractant el mateix tema i fetes en un altre moment que hi era més difícil fer cinema d'efectes especials, no?
3: Bueno, clar.
5: I ara, pues, sí, el que fa, pues, bueno, a vegades fa una miqueta de gràcia,
3: clar.
5: De risa.
3: No, jo crec que Encuentros en la tercera fase, que dius, té algunes perles cinematogràfiques. Bueno, hi ha aquella musiqueta tan coneguda de pim, pim, pim, pim, pim, pim.
5: Clar,
3: és molt xulo, aquell llenguatge musical de l'Omni.
5: Aquí volem fer la mateixa cosa i en lloc de posar la musiqueta del pi-pom-pim-pom-pen, el que posa és una llengua que solament parla la protagonista i el protagonista.
3: Sí, que fa més o menys...
5: Són guturals de... Però és una llengua que jo s'entén, no?
3: Sí, és molt de paladar.
5: De la musiqueta, no?
3: No és de coll, és de paladar. És de paladar. Bueno, escolta'm una cosa, a propòsit, i les perles que tenia... Mira, a veure, escolta... això no s'encuentra en la tercera fase,
4: eh? Buenas noches, esto es cuarto milenio.
3: No, tampoc.
4: Quinto milenio, no sé cuál es.
3: Què va, això és una altra... No.
4: Horizonte.
3: Tampoc. No insisteixis. No.
4: Perdona, Carmen.
3: Que he dit que no, que això és Expediente X.
4: Vale?
3: Molt bé, això sí. Però a més a més té una perla. Recordem, tu que ets home, una gran amant del cinema i de la història del cinema, a Pilar, en comptes de la tercera fase té una perla molt xula i és molt d'agrair per part de l'Spielberg, i és que hi fa sortir el Truffaut en un moment determinat.
4: Té un paper important.
3: Fan veure que ell és el realitzador encarregat de captar les imatges d'aquesta trobada per primera vegada de la civilització amb gent de fora, no, diguéssim. I surt en Truffaut, que això és una perla, no? Cinematogràficament
5: no
3: parlant.
5: Sí. No,
4: el Truffaut fa de científic, és el que ho coordina tot.
3: No, fa de lo que és ell, un realitzador de cinema que ha de captar les imatges. Jo diria, no sé, corregeix-me si m'equivoco. Tu dius que sí, que fa científic. Home, però ell dirigeix...
4: D'una altra pel·lícula, Amadeu, no et diré, però jo he estat anys obsessionat amb aquesta pel·lícula, l'he vist 500 vegades...
3: Vale, és igual, però surt, ell surt.
4: I té un paper molt important.
3: I té un paper important.
4: Sí, sí, sí.
3: Però jo recordo aquella escena que dirigeix a la gent com dient, capteu això, no us ho perdeu, les imatges, no? Una mica... Entenem que vull dir que emula una mica el seu ofici de realitzador, no?
4: Sí, sí, sí.
3: No, teníem per aquí això del piano aquest? Mira, ara se n'ha anat.
4: Ah, no, que pensava que era...
3: No, el piano aquest de Encuentros en la tercera fase... jo crec que li agrada tant aquesta pel·lícula amb el Josep Maria jo crec que la balla. O sigui, quan sent això que ara sentireu, balla i tot.
4: Bueno, tot. Sí, és que mossa de memòria. Amb 6 diàlegs de memòria.
3: Quin trompó, eh? Això és el gran omni.
4: Sí.
2: Seis corcheas, luego pausa.
4: Es impresionante. ¿Cuántos son corcheas?
2: Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 corcheas.
3: Sí. ¿Veus? Tota una lliçó de...
4: Està de planeta.
3: Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, ja crec que ja tenim a la Pilar... No, encara no, l'estem recuperant.
4: Bienvenidos al primer dia de col·legio,
3: amigos. Que no l'hagin fotut una...
4: Per això t'ho dic, a veure si...
3: Saps això, abduir amb una persona i se l'enduen?
4: No hem parlat aquí, però cada dia 11, a Montserrat, hi ha...
3: Sí?
4: Una quedada
3: però no, per veure. No s'enduen a ningú.
4: No. Bueno, a veure.
3: Pilar!
5: Sí, que
4: va allà.
3: No, ara ens has fet patir perquè hem dit, a veure si ha patit una abducció.
4: Clar, a veure, sí. A la Renfe ja, compte, eh?
5: Abducida
3: se n'han endut. Bueno, molt bé, escolta'm una cosa, fantàstic. Sigui com sigui, a tu la recomanes de totes, oi?
5: Sí, jo crec que totes aquestes pel·lícules de gent important, de directors importants i tot això, que hi ha que veure-les i després comentar-les o el que sigui. Però que ja és necessari veure sempre l'última pel·lícula d'Amenábar, d'Almodóvar.
3: Sí.
5: I després pots comentar, m'agrada, no m'agrada. El que sigui, però ja és necessari anar al cine, pagar per entrar i sempre, que el cinema existeix sempre.
3: Sí, senyora. Escolta'm, va, avui, si no et fa res, m'acomiadaré de tu, però ho faré amb la llengua extraterrestre de l'Spielberg, sí?
5: Ah, sí.
3: Au, fins la propera. Adeu, Pilar!
5: Adeu, Amadeu!

0: Dos minuts i escaig i arribarem a dos quarts. Ara sí, és el moment, el tornem a saludar per allò que la tradició també, home, és de saludar cada cop que els nostres col·laboradors enceten el seu espai, la seva secció. Senyor Reventós, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Mira, Amadeu, bueno, ara la gent no ho veurà, però vosaltres sí, avui m'he afaitat i cada vegada que m'afaito em recordo la meva tieta. Recordo la meva tieta, que molt bé amb la meva tieta, però vull dir que...
0: Mira, ja rebo la primera.
1: Per això no m'acostumo a... No,
0: sí, la teva tieta...
2: Tenia
0: el teu cutis?
1: No, que quan jo m'afeito del tot, semblo la meva tieta. I que jo molt bé amb la meva tieta, però que no... De la mateixa manera que ella...
0: Ara sí que m'has
1: deixat... Si et deixes la barba, s'assemblaria a mi, i tampoc se't deixa la barba. No s'afeita, no deixa la barba.
0: M'has deixat de pasta de boniato. Sí. Jo no seguiria per aquí, perquè cada cop que dius alguna cosa, sí, empitjores més la relació amb la teva tieta.
1: No, però tot molt bé, tot molt bé. Però a nivell estètic, doncs, no és el meu ideal.
2: I ho sembleu.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ara no, m'assembla la meva tieta.
0: T'ho està dient? Jo.
1: I això que tinc
0: si
1: la barba...
0: Si fos la tieta, encara et fa la mona? És padrina teva, també?
1: No. La mona me la faig jo sol. Tinc la barba al 3. Al 3. No, la mona.
0: La mona, sí.
1: Me la compro jo, vull dir.
0: La mona...
1: Però, Amadeu, tens la...
0: No, però és que estàs dient que t'assembles a la teva tieta,
1: sí,
0: i m'estàs...
1: No, quan vas afaitat.
0: Quan vas afaitat t'assembles a la teva tieta.
1: I porto la barba al 3, no pensis que... Imagina't si vaig a fer del tot, sembraria la meva àvia.
0: Mira, per curiositat, després quan acabem, ensenyem una foto a la teva tieta. No, perquè...
2: Sí, per comparar, clar.
0: Hòstia, Àngel, a mi m'ha deixat, que vols que et digui?
2: Clar, i això no coneixem la tieta, ara tinc una imatge de la tieta mica diferent.
1: Pues que és com...
2: És la cara,
1: sense barba, s'assembla molt a mi. No, està bé, és familiar.
0: No, sí.
1: La genètica.
2: La genètica és el més important.
1: Sí, és la que té.
0: La genètica, sí. A mi m'ha deixat això de pasta de boniato. Mira, una frase feta que precisament em recorda que tenim la frase de la setmana.
1: Molt bé, fantàstic.
0: La deixem anar?
1: Endavant.
0: Àngel.
2: El sabater és el més mal calçat.
1: Clar, perquè...
0: El sabater és el més mal calçat.
2: Correcte.
1: De la mateixa manera que qui viu a Barcelona pràcticament mai ha anat a la Sagrada Família. És pel mateix...
0: I menys quan ve el papa.
1: Però el sabater, clar, el sabater amb unes espardenyes qualsevol ja s'apanya fa sabates de milions...
0: Seria un equivalent a la dita castellana en casa de herrero cuchillo de palo?
1: Sí, però que ho diguin a Castella, això.
2: No tan així. A la frase del català és més... Qui té quelcom no l'explota tant.
1: Clar, per si mateix. No ha d'aprofitar per si mateix.
0: La idea és aquesta. Per tant, el sabater és el que va més mal calçat.
1: Clar.
2: Correcte. No és tant
1: millor va amb mitjons pel taller perquè no ho necessito. Solament la sola, saps? Clar. Perquè ell no li fa falta.
0: No la recordava, aquesta. Ben vist. I mira que és la frase de la setmana.
1: Sí.
0: Jo no la recordava. Sí. Dir, imagina com estem aquí de memòria.
1: Perquè de dilluns a avui ha passat moltes coses.
0: Clar. Sí. Entre la tieta del Reventós
2: i les
0: sabates del sabater, que estem triomfant ja, sí, i només portem 3 minuts.
1: Pues ja veuràs com acabarà avui el safareig.
0: Sí, sí. Mare Déu, el safareig!
1: Vull pensar-ho.
0: Molt bé, per on vols començar?
1: Vull començar per... aquest matí teniu aquí... Qui era? Josep Maria Català és?
0: Joan Antoni. Joan Anton Català, el gran astrònom català.
1: Parlàveu d'extraterrestres i...
0: Parlàvem de l'univers...
1: Sí, en general.
0: I sobretot de l'eclipse del 12 d'agost. Ens estàs explicant.
1: Ara jo em vull centrar en el tema...
0: Alguna pregunta anava en aquesta direcció.
1: No li preguntaràs.
0: Si
1: ve un sabater, no li preguntaràs. Li preguntaràs per sabata.
0: Clar.
1: La qüestió és que...
0: Mira, ja hi tornem amb l'expedient aquest.
1: És una pregunta, no vull tirar per aquí perquè si no no acabo.
0: Sí.
1: Però vull dir, no, estem sols o no a l'univers? La pregunta és, realment, aquests extraterrestres, per què han de venir a veure's a nosaltres? Tu, quan compres un pis i veus que el veïnatge veus ser un conflictiu, te'l compres aquest pis? No, te'n vas a un altre. Doncs si els extraterrestres han fotut un cop d'ull aquí, diu, aquí per què hem de venir? Me'n vaig a Mart, que solament hi ha un robot i no em molesta.
0: Ara n'hi ha dos.
1: Dos? Doncs imagina, i no molesten.
0: Ben vist. En certa manera, clar, tu dius que la pregunta no seria estem sols.
1: Sí.
0: Jo crec que la pregunta és fins quan estarem sols.
1: Fins quan?
0: No, fins quan.
2: Quan vindran o quan anirem.
1: També, quan sí. Anirem, espera, quan, també, aquesta és una altra, quan anirem.
0: No, ell explicava precisament que l'univers, de fet, en proporcions, Àngel, està buit.
1: Sí, sí, sí.
0: Està pràcticament buit.
2: Sí, sí, ja deia que nosaltres estiguéssim vius és miracle.
0: No, no, és que et deia, la matèria que hi ha... Mira, ara estem repetint una mica el que...
1: Sí,
0: la matèria que hi ha
1: sí,
0: és...
1: No volia jo ara.
0: És un quart, per no dir més, un quart d'un gra d'arròs posat amb tota la terra.
1: Un arròs de Montsià, eh?
0: Ho compares?
1: Sí.
0: Doncs tot aquell gra de... Imagina. Allò és l'únic material, diguéssim, que hi ha a l'univers.
1: Imagina't.
0: I tot el que seria la Terra seria la resta de l'univers.
1: Imagina't. Imagina't.
0: Vuit...
2: No del número,
0: Sí, sí.
1: No, vuit a l'infinit.
0: Tu espera't amb l'especulació immobiliària en quatre dies,
1: clar, clar, ja
0: veuràs
1: està,
0: com vuit.
1: Ja, ja, vinga. No, sí. Ideal parejas.
0: Sí. Ja ho veuràs. Tu deixa...
1: Diàfano. Diàfano.
0: Ja veuràs, ja veuràs.
1: Love diàfano. Bueno, vinga,
0: molt
1: va.
0: Bé.
1: Fins aquí això. Que
0: fins aquí està molt bé.
1: Perquè això no estava preparat i ho tenia sobre... Ho volia deixar sobre la taula.
0: Es nota, que no estava preparat.
1: Es nota? Bueno, doncs ja està. Simplement era una reflexió.
0: No, home, molt bon sentit.
1: Sí, això mereix una tallada, eh?
0: Sí.
1: Però,
0: home, sí, bueno... Sí.
1: Bueno, ara...
0: Sí. Vinga, ja
1: això, mira, ja està. Ara sí que... Sí. Ara us voldria explicar una història personal, com sempre, però...
0: Sí.
1: Però sí, però vull dir-te que ja, més personal. A veure, més personal.
0: Atenció...
1: I tirem uns anys enrere, d'acord?
0: Suposo que és amb confiança amb la nostra audiència,
1: sí.
0: que no surti d'aquí, que no ho vagin explicant
1: a
0: ningú.
1: No hi ha problema.
0: Ho poden escampar-ho?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs atenció, que el que ve a continuació
1: sí, sí.
0: Ho podeu
1: escampar.
0: Ho podeu
1: sí, perquè és una... Ara veureu, per on va el tema.
0: Va.
1: Corria l'any 1997, jo tenia 23 anys.
0: Tu tenies 23 anys al 97.
1: I jugava de porter en equip de futbol sala que es deia Mercenarios, que jugàvem a una lliga d'empresa. Una lliga d'empresa a futbol sala Vall d'Aura, a la plaça Karl Marx de Barcelona.
2: Sí.
1: Si tots són detalls, o sigui, sí, no hi ha...
0: I tu eres el porter.
1: Jo era porter, vale? Jo era porter i aquell any el nostre equip rival... El més complicat, es deia... Nosaltres dèiem Mercenarios i el nostre equip rival es deia Chocolate Sexy.
0: Sí?
1: Sí, sí. Chocolate Sexy. Chocolate Sexy, es deia, no?
0: Sí, sí.
1: I teníem una rivalitat important, eh? O sigui, érem...
0: Havia piques, hi havia... Molt bé, molt bé.
1: I un dia...
0: Molt bé.
1: Rebo... No, això és festiu. Ara no, baixa el verd, que això és introspectiu.
0: Clar.
1: Rebo una trucada. Era l'entrenador de Chocolate Sexy.
2: Que...
1: m'estava fent una oferta. Una oferta de jugar a futbol, no...
0: Això també sembla un tràiler d'una pel·lícula, no? A veure si tenim una trucada de telèfon i farem veure, doncs, que una trucada...
1: No, fem teatre. Teatre no, teatre no.
0: Que no és teatre, que és dramatitzar una realitat.
1: Jo intento fer una confessió i esteu fent aquí un circo. No, això és una confessió. És una confessió meva.
0: Escoltem.
2: De respecte.
1: I em va fer una oferta. Participar a la lliga aquesta per persona costava 200 euros.
0: Ahà. Havies de pagar 200 euros per
1: i jo a Mercenarios ho pagava tot,
0: Va.
1: A Chocolate Sexy em pagaven la quota de 200 euros.
0: Carai.
1: Em pagaven la roba.
0: Carai.
1: Em pagaven a l'esmorzar de després dels partits.
0: Ospa.
1: I atenció, em donaven descomptes per anar a Catalunya en miniatura.
0: Què dius?
1: Aquesta era l'oferta que Chocolate Sexy em va fotre sobre la taula.
0: Hem de dir que alimentar i vestir els reventors no és barat, mai.
1: No, aleshores sí.
0: Per tant, perquè... l'oferta era molt i molt generosa.
1: Aleshores sí, perquè estava més pintanero, però bueno, també. Però
0: de gana n'has tingut sempre.
1: Sí, això sí.
0: Què més?
1: Vosaltres penseu... Albert.
0: Ai, que em penso que per bombar, ja.
1: Vosaltres penseu que jo vaig tenir... Un únic segon de dubte amb aquella trucada que coneixeu, vosaltres em coneixeu.
0: Coneixent-te com et coneixem,
1: vaig dubtar ni que sigui un segon de dir que sí a aquella trucada.
0: Puc contestar.
1: Espero que la resposta sigui la que espero, perquè si no
0: he de donar fe que estic segur que els de la xocolata li va dir
1: Chocolate Sexy, Chocolate Sexy.
0: Sí. Això és la xocolata del lloro, li devia dir. Mira, frase feta
2: sí,
0: també.
2: Sí.
0: Perquè coneixent-el i sabent que en el seu moment va rebre una oferta, i ho dic aquí i ara, que se sàpiga, i no volia dir-ho, però ho sé, va rebre una oferta de la COPE i va dir que no marxava de la República Santboiana. Per tant, estic segur que vas continuar jugant amb els maliciosos...
1: Mercenarios.
0: Això, els mercenarios maliciosos.
1: Bueno, una mica.
0: Per tant, ara això sí que es mereix el petó aquell que tenim, això es mereix el petó, perquè vas ser fidel als teus colors.
1: En cap moment vaig dir, jo li vaig dir, no em tornis a trucar per això. I vull... I amb aquesta història...
0: Mira, surt el petó aquell.
1: A veure... Gràcies.
0: Toma, ja la tens.
1: Amb aquesta història vull enviar un missatge directe a Cucurella.
0: Toma, vinga. Ja sabíem que
1: Cucurella, tu no ets culer. Ja està, ja ho deixo aquí. Ja està, fins aquí. És el que volia
0: explicar.
1: Clar i català.
0: Home, ara mateix ja no és culer.
1: Aquest matí he sentit una entrevista a Cucurella que quan el va trucar Mourinho va dir... que no va tenir ni un segon de dubte en dir-li que sí a Mourinho, un culer, vés a... No,
0: tranquil, seré.
1: M'he censurat jo mateix.
0: No, aguanta't i...
3: Mira, amigos.
0: Veus?
1: Sí, mira.
3: Dame un abrazo. Te he invitado a cenar. Ya no te voy a
0: cenar
3: la muela.
0: Sí, mira, aquí... Mare, Déu, mare. Bueno, a veure...
1: Professional, sí. Culer? No.
0: Home, ja ho sabem que no és culer. En el moment que estampa la seva signatura pel Real Madrid, doncs, home, entre altres coses, ja no ets culer. Sí. Entre altres coses. Però t'he de dir una cosa.
1: Sí.
0: T'he de dir una cosa. Tu abans deies, escolta'm, tu has dubtat, ja has vist que jo no he dubtat de que fitxaries per xocolata.
1: M'he alegrat.
0: Però també et podria fer una pregunta que està relacionada amb el que li ha passat al Cucurella. La teva dona era de xocolates?
1: No.
0: Pregunto.
1: Si hagués sigut de xocolata sexy, jo no m'hagués casat amb la meva dona.
0: Val, no, t'ho dic perquè la dona del Cucurella sí que és del Madrid.
1: Sí.
0: És un detall, potser, només.
1: És un detall important, perquè, però m'és igual.
0: Estàs dolgut.
1: Bueno, a veure...
0: Però el Barça no el volia pas.
1: Realment no el necessitava, però independentment de que no el necessiti, un culer no pot anar al Madrid.
0: No.
1: Ara,
0: pots anar, pots jugar a molts llocs, però no tens per què jugar al Madrid.
1: Però un culer...
0: Serà que no hi ha equips?
1: Mira, està... Jo què sé, si jugava al Chelsea. Mm. Tu creus que ha de marxar de Londres per anar a Madrid?
0: Tens l'oportunitat de, per exemple, m'ho invento, però d'ajudar el Sabadell a pujar més amunt.
1: El Martinenc.
0: Sí. La nova proposta del Messi amb el Cornellà.
1: Mira.
0: Serà que no tens llocs.
2: També de dir, potser la clàusula el Cornellà no la pot pagar.
0: Potser. Jo no havia caigut amb això. Àngel, ten raó. Jo no havia caigut amb això.
1: Entrada gratis a l'esplau, jo m'ho pensava.
0: Perquè la broma, què li s'ha costat la broma del Cucurella?
1: Pues 60 milions, no? 60-70 milions.
0: Ja ho sabeu que el Barça cobrarà 1,5?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, mira.
0: I saps per què?
1: Pues mira.
0: Perquè encara estava vigent la clàusula aquella de que tots aquells equips per on ha passat ell... En estat de formació han de cobrar un tant per cent.
1: És que la formació s'ha de... La Masia s'ha de... No es construeix sola, s'ha de pagar. No, i tant, ben, no, molt ben fet,
0: no,
1: molt
0: no,
1: ben fet.
0: No, no, sí. Ho sapigueu, que això també...
1: No,
0: també
1: està bé.
0: És un punt...
1: No, està bé, està bé.
0: Calla, que anem tan malament de calés a Can Barça que la porta no hagi dit, saps què, que se'l quedi al Madrid i així rasquem algú. Poc, però és algú.
1: Però espera a veure el Florentino d'on... A veure que ha de soltar molts diners,
2: Però
1: és que Mourinho cridi... Bueno, és que no m'encenc.
0: Fins al dia d'avui, tot el que vol fer el Barça li copia el Madrid. Allò, saps allò que passa? Que dius, deu ser el centre d'atenció al Barça. Jo saps què faria?
1: No.
0: T'ho dic seriosament. Jo, si fos ara mateix a la porta, començaria a dir que vull fitxar el porter, amb tots els respectes, del Papiol. Amb tots els respectes,
1: Sí, perquè aquest noi...
0: No, amb tots els respectes.
1: Sí, clar.
0: Per què? Doncs, home, perquè el compri el Madrid.
1: Perquè el compri el Madrid, clar que sí.
2: És possible.
0: Tot el que vol fer el Barça ho acaba fent el Madrid.
1: Sí, està bé. Això està bé. Això
0: una bona estratègia.
1: És una variant que està bé, però...
0: Jo agafava i sí, vull a tal de l'antecentre i que es treguin de sobre l'Mbappé, tu.
1: Perquè Mercenarios ja no... Bueno, jo no Mercenarios és un mal exemple, perquè jo no...
0: Què més?
1: Molt bé.
0: Tenim més safareig?
1: Sí, continuem amb futbol.
0: Molt bé, va. Sí.
1: Anem a parlar de la selecció espanyola, que no va fer...
0: La Roja.
1: La Roja. No va fer un bon debut, no?
0: En temps del Franco no es podria dir la Roja. Eh? Ara ho estava pensant.
1: No, deia...
0: En temps del Franco no era la Roja, no. No, pod... no, no, no, no, no, vull dir que no, no podries dir la Roja.
1: No, no, es podia.
0: Ara estava pensant. Té
2: origen xilè. Lo de dir la Roja és d'origen xilè. De fet, la selecció xilena es diu La Roja, també.
1: Ja. Pues vaya, aquí sí, ha...
0: No, però ara pensava, i en temps sí. del Franco... No
1: si juga Xile contra
0: la Roja. Espanyola.
2: Los Rojillos.
1: Los Rojillos.
0: Va, què més?
1: Clar, i hi ha molt de tensió als mitjans, perquè, sí. bueno, ahir vaig veure, el siguiente partido no se puede perder, bueno, estan com molt pressionats. Sí. I jo vull enviar-li un consell a Luis de la Fuente.
0: Vinga.
1: I voldria dir-li... Tu...
0: És un home que sap escoltar,
1: sí, sí, per dic perquè... Això.

0: Anunci.
1: I el que no sabem.
0: Sí, bueno, vosaltres sabeu...
1: No volem entrar-hi, tampoc.
0: Vosaltres, bueno, ja coneixeu aquí les costums de Marcos Llorente. Jo crec que la solució està en que Luis de la Fuente parli amb Marcos Llorente seriament, que porti una sala de reunions, li faci un PDF i li digui, Marcos...
1: Pren nota.
0: Marcos ha d'aconseguir convèncer a tota la plantilla de la selecció espanyola de que l'acompanyi cada matí a trenc d'alba, és el que fa
1: ell,
0: a trenc d'alba, a pujar a la terrassa de l'hotel on està allotjat la selecció espanyola i prendre banys de sol, que és el que fa Marcos Llorente. Però Marcos Llorente no solament pren... Ja dic que quan vulguis para'm, Marcos Llorente pren el sol... Però no pren el sol també a llocs on habitualment no li arriba no arriba el sol.
1: T'aturo. T'aturo aquí. Una pregunta molt tonta. Àngel, per què l'has sentit que diu que li faci un PDF? I no pot ser un Word normal i corrent?
0: Bueno, però Word és més complicat de fer imatges.
2: Sí, jo potser et diria més PowerPoint.
1: Un PowerPoint més aviat, no? Sí. No ho dic perquè...
0: Sí, és que volia dir PowerPoint, no un PDF.
1: No, és que dic, ara li ha de fotre un PDF perquè no ho copi.
0: Clar, que no es pot... Que ja
1: sí. Val més que li faci un PowerPoint. T'he fet un PDF perquè no puguis, copiar-ho.
2: Jo crec que Marcos Llorente no creu ni en el The Office.
1: No, directament. Està molt bé, l'apreciació.
0: Si pugen tots allà a prendre el sol amb el PDF o el Word, el que sigui,
1: és bo, això.
0: El sol... penetra allà on no entra el sol,
1: sí,
0: la vitamina C comença a fluir i a guanyar el Mundial.
1: Aquest és amic del Bosé, també? O...
0: Probablement.
2: Hem de dir que Ferran va anar a un d'aquests recitals matinals i molt bé sembla que no.
0: Em deixes molt tranquil perquè Ferran, el perfil de Ferran, és molt de...
2: Tiburó...
0: Soy yo
2: el mentor. Propio jefe...
0: Em tranquil·litzes perquè m'imaginava que ja estava allà. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però bueno, aquí està el tema.
1: Continuem amb el futbol o què fotem?
0: No, ara anem al ciclisme. Sí?
1: Vinga, cap al ciclisme.
0: Anem al ciclisme perquè sabeu que... em sembla que no sé si és el 6 o 7 de juliol, el Tour de França entre Terres Catalanes.
1: Sí.
0: Arriba aquí a Sant Boi, el Tour de França, o no?
1: Sí, una mica passa pel Baix Llobregat, que això ja és prou important.
0: Viladecans i Gavà, us puc assegurar que passa, perquè ja fa dies que... Però, bueno, la qüestió...
1: Sí. Ah, no, és que li estic ensenyant una fotografia i s'ha quedat així amb els ulls oberts com dient, què m'ensenyes?
0: No, aquesta.
1: La Blasi. La Blasi, la gran ciclista catalana, Paula Blasi, que ho està guanyant tot.
0: Mira, no la coneixia, però mira, ja és d'hora...
1: La Blasi.
0: Bé,
1: digues.
0: Jo... entenc que s'està fent una promoció, és lògic que hi hagi persones que estiguin prenent accions per promocionar el Tour, molt bé. Doncs a Viladecans i Gavà han tingut dues pensades, que es veu que hi ha molt bona intenció, però l'Àtrium, el gimnàs i teatre Viladecans,
1: conec prou bé.
0: I a l'home del mil·lenni, a l'estàtua que tenim, a l'home del mil·lenni de Gavà.
1: Sí, el recordo també, allà al mig de la rotonda.
0: Correcte, està allà.
1: Com fent un de guàrdia urbana.
0: Efectivament, doncs a la façana que dona al carrer, a l'avinguda Josep Tarradellas de Viladecans, han penjat un maillot groc gegant.
1: Ah, sí?
0: Val. I a l'home del mil·lenni l'han vestit amb un maillot groc gegant. Que molt bé, la intenció perfecta.
2: Sí,
0: ara, volia fer una petita apreciació. Tu has vist, saps els jugadors de bàsquet que són molt alts, quan els van vestits de traje?
2: Sí.
0: Com que hi ha algú que grinyola?
2: Sí.
0: Doncs el mateix li passa a l'home del mil·lenni al maillot groc que li han fotut. Hi ha alguna cosa que dius, veig per on aneu, però em sembla que no esteu veient que estèticament no funciona.
1: No ho heu afinat, això.
0: A l'home del mil·lenni és molt millor que no ho hagi vestit. Queda molt millor. Quan li han posat allò...
1: Home, és que, a més, els mallots dels ciclistes... A veure, com ho podria explicar perquè no ens fessin mal, ara?
0: No, molt fàcil. Van apretats i queden bé.
1: No és estil torero, però quasi.
0: Sí, clar.
1: Quasi.
0: Clar, l'home del mil·lenni li va gran, allò. No hi ha, m'entens? O sigui,

0: veure vestit a l'home del mil·lenni, sí, és com veure...
1: Fa mal als ulls.
0: És com, sí, veure nu a Iñaki a Nasagasti. M'entens? Que no és...
1: M'entens? Seria manera... agafat amb pinces, no sé, això, sí, però no? Vaja. No, però fa mal, però als,
0: que,
1: ulls, fa mal,
0: però que,
1: als ulls.
0: Perdó, que és que, sí, jo entenc, entenc la intenció de la, les persones que han pensat això.
1: Sí.
0: Entenc la,
1: sí,
0: la rauxa, no?, que tenen... Que,
1: sí. No,
0: però
1: les ganes, no?
0: Jo crec que... Mira, la façana de l'Atrium encara, però l'home del mil·lenni jo no el vestiria més.
1: Tu no el veus.
0: Jo el deixaria en pilotes, que és com està millor. Amb el bon respecte ho dic, eh?
1: Molt bé, molt bé. T'ho compro.
0: Sí?
1: Sí, sí. No vestiu amb mallot groc a l'home del mil·lenni.
0: No, ni amb res.
1: Ni amb res.
0: En general, no és bona idea.
2: No,
0: no és bona idea. Tu saps els operaris que van haver d'estar allà 3 hores allà amb una grua...
1: Sí?
0: I aquell mallot està... Bueno, clar,
2: I jo amb el ferro a l'aire... I...
0: Sí, el ferro a l'aire. Però,
1: sí, no, clar.
0: És... això és la meva opinió, eh?
1: Sí, no, això no... Que no vol dir, que no vol
2: ara,
1: dir que...
2: I ara la nostra.
0: Sí, sí. Ah, bueno, sí, si voleu vosaltres fer... Sí, també, sí, però jo és la meva opinió, eh? Jo no vull dir...
1: La teva, Àngel...
2: Jo em uneixo.
0: Sí, sí.
2: Al Reventós.
1: O sigui, tu estàs amb el Reventós, jo... l'home del mil·lenni, no el toqueu.
0: No el vestiu. No, tocar-ho no es pot tocar, tampoc. Hi ha un cartell que... I tampoc es pot pujar. Hi ha un cartell que...
1: No, el toqueu.
0: Però no... Deixem-lo ja com està.
1: Cadascú a la,
0: sí,
1: seva,
0: a la seva.
1: I que l'home, sí, anava com anava, doncs sí, deixa-la estar, sí, i no remenis.
0: Clar,
1: no remenis.
0: Clar, clar.
1: Molt bé, molt bé.
0: Mira, i ara, sí, canvio totalment de tema per,
1: sí,
0: variar.
1: Això,
0: i...
1: això és normal,
0: sí,
1: és
0: el
1: seu
0: safareig,
1: espai dels aparells. Canviem de...
0: És el safareig.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: L'altre dia vaig anar a la farmàcia, fins aquí tot correcte.
1: Bueno, fins aquí, de moment.
0: Tot correcte.
1: De moment,
0: si
1: ara veurem com acaba.
0: Si vas, sí, a la farmàcia és que necessites alguna medicina, no? Que potser no. Però bueno.
1: Bueno, pots comprar altres coses.
0: Sí, també.
1: Joanoles,
0: no? Sí.
1: Joanoles. Joanoles.
0: Crema per la... No t'encetis, també.
1: Crema.
0: Sí, crema. Bueno, és igual.
1: Però no, per si t'encetes.
0: Sí.
1: No, per... No.
0: Si t'encetes.
2: Cremes en general.
1: No, hi ha
0: coses... Per la cara, hidratant...
1: Sí, vas a la farmàcia.
0: Van cares, eh? És més car això que no...
1: És veritat.
0: A Gelocatil, eh? Bueno, és igual. Perdó, l'Ibuprofeno, que ara he fet una altra vegada una marca. És que sempre igual.
1: Si t'hi has de guanyar la vida, jo faré veure que no he sentit.
0: No, no, que va, no.
1: No lieu. Si t'ha de provar...
0: Deixeu-me anar on vull anar.
1: Sí.
0: I mentre estava fent la cua, vaig veure... Allà un prestatge molt gran ple de vitamines, de tot tipus.
1: Ah, sí.
0: Complements vitamínics.
1: Sí, es porta molt.
0: I em va venir una idea al cap.
1: Porta molt.
0: Dic, si jo ara em donés per comprar totes aquestes vitamines que hi ha aquí i me les prengués, després de prendre-me'ls, jo em convertiria en una espècie de superheroi, perquè, clar... Si em foto tot allò...
2: És com clicar tots els botons jugant a un videojoc.
0: A què?
2: Clar, apareixes a un altre món.
0: O sigui, hauria de demanar ampliació hipoteca per comprar tota la pastatgeria de vitamines. Sí. Perquè un pot de... Un pot petit val 50 euros,
2: I potser veien 3 pastilles.
0: Sí, sí.
1: Jo no ho provaria. Jo no ho provaria.
0: No caldria, no?
1: No ho provaria perquè... Massa vitamina, ja saps el que passa.
0: Sí, i la vitamina C,
1: totes les masses
0: piquen. poden confrontar i després la liem, no? Millor no...
1: Si tu una cosa no necessites, són vitamines, creu-me.
0: Sí.
1: No. Entén-me. A més, si surt a caminar cada dia. Ara fa temps que no expliques què et trobes caminant.
0: Bueno, el que passa és que avui tenia... Però no em donarà temps, però bueno, ja un altre dia ho explicaré.
1: Vale.
0: Ara vull entrar en un altre d'això aquí el tema.
1: Sí, sí, a la farmàcia.
0: Però mantenint-nos amb l'ésser humà.
1: Ah,
0: el lligam, l'ésser humà.
1: Sí, l'ésser humà.
0: Clar, jo vaig anar... Mira, després de la farmàcia vaig anar... Anava a dir ara el nom del supermercat, no ho diré, perquè no em paga. No. Un supermercat que és un creuament de camins, en francès.
1: Déu-n'hi-do, ja ho ha deixat.
0: El Market.
1: Ja ho ha deixat anar, ja està.
0: No he dit Carrefour.
1: Menys mal que no ho ha dit.
0: La qüestió és que...
1: Sí, la qüestió és...
0: Una cosa normal i corrent, doncs vaig a la meva compra, vaig anar a pagar... I aquí va haver-hi... Una cosa que acostuma a passar habitualment, no solament a Carrefour, sinó a la majoria de supermercats, quan vas a pagar,
1: sí,
0: que la persona que està pagant, doncs, s'entreté una mica a parlar, amb les bosses, tu, que estàs darrere, clar, ja toca a tu.
1: Et poses nerviosa.
0: El caixer o caixera no fa una pausa. No, et toca a tu. I clar, aquí està el tema on vull entrar. Vull parlar de l'empatia. De l'empatia.
1: Per part d'aquí.
0: Ara ho veurem. No, en el meu cas, jo ara, en aquell moment estava nerviós, perquè bueno, aquesta persona, a veure si marxa allà, a mi recull... No, allà... Clar, tu et poses nerviós, com que vas adelantant una mica, com fer una miqueta de força, a veure si marxa. Sí. I habitualment la gent no es mou. No. Mira que hi ha un divisor, normalment a les caixes, sí, una fusta, doncs pues no l'utilitzen. Sí, sí. Però bueno, és igual, la qüestió és que jo vaig sentir... Però dic, no, a veure, el remetor tranquil, perquè aquesta persona, a més, és una persona gran.
1: S'ha de ser educat.
0: Molt bé. Doncs ara anem a posar-nos en el lloc d'aquella persona. Perquè, clar, jo vaig... Em va tocar a mi pagar després. Ah. I quin problema va haver-hi? Jo portava poca... Jo ja anava preparat i a mi no em passarà això. Però què passa? Que em va dir la caixera, tens targeta...
1: Sí, la targeta de client, això que diuen.
0: I jo dic, mira, no, i vaig dir, pues sí, perquè la tenia al mòbil.
1: Ah,
0: i clar, però clar, no, jo no havia obert l'aplicació, posat el codi,
1: ja
0: i això porta ben bé 10 segons o 30 segons.
1: Sí, només.
0: I jo, en aquell moment, era la persona que estava fotent cua. Que estava la persona que venia...
1: Clar.
0: I clar, de ser jo a la persona, el nerviós, clar, a ser jo el que provocava la cua...
1: De patir-ho, vas fer patir.
0: I aquí hi havia vaig marxar allà amb un aprenentatge empàtic.
1: Clar.
0: Perquè, o sigui, quan...
1: Ara ho entenc. La reflexió és... Compte, no us empipeu per coses que de vegades podeu ser vosaltres el que ho provoqueu.
0: També és cert que tot això solucionaria, si els caixers o caixeres o els seus caps no s'hi fotessin pressa. Perquè si veuen que hi ha una mica de tap, espera. Però clar, aquella gent té la pinganillo, vinga, corre.
1: O sigui, tu creus que hi ha algú des d'algun lloc que li està dient pel pinganillo a l'orellera, li està dient fer el favor d'anar més...
0: O a vegades no cal pinganillo, a vegades veus al cap que està allà, oye, què haces?
1: A vegades n'hi ha prou amb una mala mirada.
2: Clar, jo això ho he vist. Tu
1: ho has vist?
2: Hi ha una cua molt llarga i clar, veus que això passa, aquesta empatia espanya supermercantil, clar, podríem dir.
1: Sí.
2: I ja el fita en pressió, diu, pobre no, està treballant.
0: Estàs allà...
1: No el facis córrer.
2: No saps què
0: I l'arrel del problema, com hem comprovat, quin és? No. Com sempre, el capitalisme.
2: Sí.
0: És l'arrel del problema? Sempre d'aquest problema. Qui ho hagués dit? Que estem parlant d'anar a pagar una barra de pa a la caixa,
1: No.
0: Sí. Capitalisme.
1: Sí. Doncs és la reflexió d'avui.
2: Sí,
1: no? Podríem dir, és la reflexió d'avui. En fi, no sabria jo explicar-ho millor.
0: Ja està,
1: ni en tinc ganes.
0: Ja explico jo.
1: Molt bé.
0: Mira, ara que queda poquet, mira, vaig explicar... Mira, em parlaves de temes de caminar. Vaig explicar dues coses que m'han passat.
1: A veure, molt ràpid, 3 minuts i mig.
0: Ui, tinc temps de sol.
1: Pots explicar aquí les anades i tornades.
0: Serà curt, però intens. Perquè sabeu... Àngel, Amadeu, sabeu que he lligat caminant?
1: No.
2: Has lligat caminant?
1: M'estàs dient caminant?
0: Sí, efectivament.
1: Dona per molt,
2: per la forma de caminar.
1: Dona per molt,
0: tu. No. A veure, jo us explico les dues situacions.
2: Vale.
0: Quasi cada matí em creu amb una noia que et porta 3 gossos. 3 gossos porta, eh? No,
1: 3!
0: 3,
2: Patrick.
0: I acaba, i sense jo conèixer-la de res, ja el primer dia em va mirar i em va somriure.
1: Yeah.
0: I cada dia que passo, em miro i em somriu.
1: Mira, és un començament.
0: A veure, que potser simplement és una persona educada.
1: Mira, aquí ho tens.
0: Sí, endavant.
1: Digues la teva.
2: Potser coneixes la teva tieta.
0: Com?
1: Calla, que no et confongui amb la teva tieta. Anaves afaitat?
0: No.
2: Llavors,
0: bueno, clar, avui, aquest matí m'he afaitat, demà quan passi, a veure si em diu alguna cosa.
1: I no hi havia ningú més? Ho dic perquè de vegades hi ha gent que et miren, però estan mirant darrere teu.
0: O sigui, molt,
1: paral·lelament a tu hi ha una altra persona.
0: Molta miopia hauria de tenir aquella noia. Em mirava a mi clarament.
1: Però
0: espereu, que aquí no ha acabat la cosa.
1: A veure...
0: Perquè aquí estic parlant d'una noia. Doncs ahir, justament ahir, anava jo pel camí de terra i arriba un moment que hi ha uns matolls i el camí es fa molt estret. I solament has d'arribar als matolls i borrallar-los per darrere i allà es fa molt estret el camí.
1: Ja t'ha passat més d'un cop d'un frec a frec.
0: No, com aquest no.
1: Ah.
0: I allà havia un noi, estava als matolls. Aquell noi estava als matolls.
1: Ella estava als matolls?
0: No sé què collons fotia allà, però estava als matolls.
1: Assegut o...
0: Estava en peus en direcció als matolls i em va veure arribar. I clar, què passa? Que jo vaig haver de passar per darrere seu, però molt a prop.
1: Clar.
0: però clar, molt a prop. I aquell noi es va girar de cara als matolls i va fer veure que estava pixant.
1: Ho va fer veure?
0: Jo què sé, jo...
1: Ho va fer veure?
0: Jo vaig passar i dic... I res. O sigui que... Sí.
1: I et va somriure o alguna cosa?
0: No, és que no, em va, no, aquí en aquest cas no em vaig girar. Em va fer una mica de vergonya. Que... això, que si voleu lligar aquest estiu, deixeu-vos de Tinder si porres i sortiu a caminar.
1: A cabina.
0: I trobareu de tot.
2: I per acabar.
0: Doncs ens per acabar, tot arreu, tot arreu.
1: Ens quedem amb aquesta proposta i amb les recomanacions i, bueno, i totes les reflexions que fa sempre en el safareig en Josep Maria Reventós. Ens quedem amb això,
2: quedem
1: no?
2: Amb això. Sí, és el millor.
1: Estimat company i amic, moltes gràcies, com sempre.
0: Sempre a vosaltres.
1: I la setmana vinent més.
0: Correcte.
1: El safareig ja en clau d'estiu, ja sí. Estarem estiu. Ai, ja, serà estiu.
0: Sí, jo ja tinc el munt d'estiu.
1: Ah, però
0: sí,
1: ja m'entens, serà estiu. Estiu. Molt bé, doncs aquí ho deixem.
0: Molt bé, adéu.
1: Res, Àngel, pleguem les cosetes, tanquem la paradeta i ens anem de cap de setmana i dilluns hi serem, que som els de la República Santboiana, no?
2: Sempre som.
1: Que sí?
2: I tant.
1: Vinga, que vagi molt bé, adéu.

0: En punt les 11 del matí. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Quan encara no ha resolt mesures cautelars ni se l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, a més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrenquen les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la majoria es donen a ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve només uns mesos. Localitzen sense vida el cos d'un jove d'Artés al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va tenir un accident. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral i que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes i peces voluminoses com ara neveres o butaques. I l'Estartit al Baix Empordà celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms com la Ludit Bank o 31 Fam.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputa el segon partit de la sèrie també a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer maig, vol per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0, jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: Trescat Info.
0: 11:04.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual aquest dia de la setmana, repassarem les pel·lícules que tenim als cinemes Can Castellet de Sant Boi. També el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, ens recomanarà les seves perletes, aquelles pel·lícules en les que ens hem de fixar també. Potser no s'han d'estrena, però hem de tenir doncs una certa mirada, i regalarem també quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. També avui divendres, i com cada 15 dies, obrirem el comerç a proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui obrirem la porta de bat a bat de la sabateria Fontpell. A Sant Boi s'ha estrenat un nou festival de literatura organitzat per la llibreria La Buctiga. Neix la primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Des d'ahir mateix, dia 18 de juny, i fins al proper 17 de juliol, viurem una celebració de la literatura. Avui parlarem amb la Cristina Puigvert. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres, i avui marxem a l'any 2006, quan la cantant Taylor Swift publicava el seu senzill, la primera cançó amb la que va debutar. Va ser una cançó inclosa en el seu primer àlbum, també de debut. Doncs som-hi, avui comencem el Dies de Ràdio amb Taylor Swift i Tim McGraw.

0: 3 minuts i arribem a 11:45 del matí. Clar, de ninguna manera podíem començar que no fos aquesta, l'espai de cinema, amb la recordada primera Toy Story, però és que ja ens ha arribat des d'aquest dimecres també als cinemes Can Castellet de Sant Boi, Toy Story 5. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do. Doncs som-hi, ja tenim el nostre crític de capçalera, Jaume Vidal, que tal?
1: Bon dia.
0: Segur que és la més recordada, eh? Sí. Tant la banda sonora, encara que a la 3 crec que hi ha una banda sonora que també està força bé, aquesta és la que més recordem, i si pensem en Toy Story, pensem en aquesta, tant sí, en la pel·lícula com en la banda sonora, oi?
1: I pensem en quan érem petits, no? Vull dir, de la manera que feien viure, doncs, tots els personatges que ens regalaven, o personatges i altres coses. És interessant, la pel·lícula. A mi sempre m'ha agradat, eh? Aquesta, vull dir, la justificació del 5 està precisament en que és atinar a parlar d'una cosa que veritablement engresca a tothom, no? Vull dir, perquè tots hem estat criatures i hem tingut aquests moments d'il·lusió amb tot allò de fer fer o de fer o de pensar en què pot fer un nino, bueno, i quan parlem de la Barbie, no vegis, no? Llavors també se'ns multiplica. Barbie també va tenir el seu èxit, eh?
0: Moltíssim.
1: Jo la vaig veure no fa massa, així per la televisió, i vaig dir, Déu-n'hi-do. I en l'època aquella que estàvem amb el Covid i
0: sí,
1: tot allò...
0: Sí, va ser justament, després, sí, va ser una de les primeres pel·lícules que més ho vam comentar aquí.
1: Sí, sí.
0: Eh? Que es va estrenar juntament amb Oppenheimer, crec, que va ser un fenomen dual, a veure quina pel·lícula...
1: Sí.
0: I aquí també els cinemes de Sant Boi ens ho van explicar.
1: Oppenheimer...
0: Que es va dir Barbenheimer, crec, va ser...
1: Sí, Barbie.
0: Tot el que va passar amb aquestes dues pel·lícules.
1: Sí, sí, sí, va ser... Bueno, anaves al cinema i una cua.
0: Sí, sí, sí. Dues cues, una cua per cada pel·lícula.
1: Per cada pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I potser més la Barbie, però també
0: no,
1: l'altra...
0: Oppenheimer també va tenir. Sí,
1: Déu-n'hi-do. La veritat és que la versió que vaig veure ara fa poc de la Barbie la vaig trobar així d'interessant. Bueno, vull dir, molt bé aquesta idea. I la Oppenheimer també, vull dir, la vaig veure no fa gaire també tota, eh? Vull dir, perquè que la passaven no fa gaire d'això, no. I la veritat és una pel·lícula que t'aclareix coses, perquè com que és tan llarga i és tan complexa tot plegat i intervenen tants personatges amb diferents actuacions que unes contrasten amb les altres precisament perquè són producte de la reflexió, la veritat és que a mi és una cosa... Bueno, és Christopher Nolan. I el Christopher Nolan sempre...
0: Sí, però és complicat, a vegades, sí, d'entendre aquest home.
1: Sí, perquè va a l'arrel de la problemàtica i de les opinions d'aquesta opinió, i això sempre genera... Però, bueno, això jo l'altre dia ho confessava, dic, a mi com més complicada és una pel·lícula més m'agrada, no sé. Això no vol dir que ho enganxi tot a la primera i tal, no? Però és com un repte,
0: no? Et fan pensar, clar, és un repte perquè et fan pensar, o surts d'allà una miqueta descol·locat o descol·locada i dius, a veure, això de quina manera m'ha remenat a mi, no?
1: Aquí.
0: Sí. Bé, doncs avui hem començat dient això, que Toy Story, la número 5, que ha arribat ja als cinemes Can Castellet de Sant Boi, igual que la resta d'Espanya, perquè va ser estrena aquest dimecres, encara que crec que la resta del món és avui, dia 19, però a Espanya l'estrena era aquest dimecres, i també aquí a Sant Boi, a tota Espanya. Sí, sí.
1: Bé,
0: tenim més pel·lícules als cinemes Can Castellet, també avui, Viva, molt interessant, aquesta pel·lícula de l'Aina Clotet, Viva, Toy Story 5, El dia de la revelació, Un talento único, Backrooms, La luz, Scary Movie y Todo lo que nunca fuimos. Veus, aquesta és una altra d'aquestes bandes sonores de Toy Story 3,
1: sí,
0: de les que també ha quedat i es recorda com a una de, segurament, igual que la primera, doncs de les millors.
1: Insistentment ha quedat aquí. Sí,
0: sí,
1: quedat,
0: sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Mira, després buscarem Barbie, ja que hem estat parlant de Barbie, la banda sonora, que també va ser totes. Allà, en aquella pel·lícula, crec que totes les cançons seran recordades sempre, perquè són grans cançons de la història de la música.
1: El que sí que val a dir és que el descobriment de l'actor, que és...
0: Sí, el peix bullit, que dic jo.
1: Bueno, però que està últim, el projecte, que està molt bé.
0: Sí, ho sé, m'ho vas dir. Projecto Salvación, ja ho vas comentar, que allà semblava un altre actor.
1: Allà li posen al costat un trasto que el fa espavilar. I la veritat és que s'espavila i... És una pel·lícula llarguíssima, la vaig veure amb la meva neta, una de les netes que tinc, i la veritat és que va ser molt interessant, perquè li va agradar molt a ella, em va agradar molt a mi, i encara estem parlant d'ella, o sigui que està molt bé. Val,
0: molt bé, banda sonora de Barbie, tenim ara. Doncs som-hi, Jaume, ens hi posem. Mira, mentretant, perquè avui estem en directe, són les 11 i 18 minuts, que la gent potser es pensa que això és enregistrat, i no, estem en directe i aquí presencials els dos, als estudis de Mia Grima de Ràdio Sant Boi. Per tant, obrim línies telefòniques, aprofitem que avui estem en directe, Jaume, i les diem per si algun oient ens vol telefonar, al 93-661-35-83, 93-661-39-54. Doncs som-hi, Jaume. Vinga, què ens recomanes avui? Per on comencem avui? Avui tots són parletes d'aquelles de fa 4 dies.
1: Sí.
0: No, Jaume?
1: Bueno, totes no, perquè hi ha aquesta del 2005, de Lars von Trier, que és Mandela.
0: Ah, mira, aquesta és l'única que no. És més noveta.
1: Vale.
0: Mira, perquè com no et vull després interrompre, crec que tenim una trucada telefònica, l'atenem, Jaume, i després t'hi poses. Digue'ns el títol.
1: La pel·lícula és Males Tierras.
0: Males Tierras. Ens quedem amb això i ja tenim aquest oient que ens telefona. Hola, què tal? Bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal, amigo? Avui ens trobem de tant en tant per aquí a Sant Boi.
0: Ah, sí? Ja us coneixeu?
1: Oh, que si ens coneixem. Sí. Amigo?
2: Sí. Ahora no tanto, que trabajo por las tardes, pero bueno.
1: Vale.
0: El amigo es el Ricardo,
1: Sí, ja sé qui és, ja. Vinga, digue.
0: Doncs parleu, ja que sou
1: digues
0: amics.
1: Digues que has vist que t'ha agradat, va.
2: Pues la última que fui a ver la de... Hòstia, com me sale...
1: Ai.
2: Bueno, que no me sale el nombre ahora, pero bueno.
0: Digues l'argument, a veure si ho sabem.
1: Sí, explica.
2: La de Proyecto Gosling, coño.
0: ¿La de Proyecto qué?
2: Sí, la del extraterrestre este.
1: La del projecte...
2: Sí, la que estaves hablando tú él ahora.
1: Vale, sí. Pues està molt bé aquesta pel·lícula, no? O no?
2: Pues está molt bé.
1: Veus? Veus?
0: No Proyecto és, Salvación, no era?
2: Proyecto Salvación.
1: Sí. Bé. La veritat és que sí, que a mi em va agradar molt, vaig disfrutar, perquè l'altre, el que l'acompanya amb ell, doncs és com un trasto que no te'l pots mirar així a veure com pensa, ni quins sentiments té, sinó que és com una forma, però carai, que la forma, quina cosa més ben parida, tu. La veritat, molt bé,
2: No, mira, me estoy leyendo el libro.
1: Val, això també m'han dit que és molt interessant, m'han dit que sí.
2: Lo que llevo leído está bien, lo que llevo leído, no lo he terminado.
0: Clar, tu has vist primer la pel·lícula, a vegades recomanen fer al revés. Primer llegir el llibre, bé, a vegades no, sempre. Llegir primer el llibre i després veure la pel·lícula. Passa que com aquesta pel·lícula ha despertat tant d'interès, clar, que molta gent l'ha anat a veure directament i gent que s'ha pogut... Després que existia el llibre.
2: Efectivament.
1: Ja ho sabràs. Ja ho sabrem. Algun dia que tornem a connectar ja ens ho expliquem.
2: Ahí está.
1: D'acord. Molt bé.
0: Molt bé, Ricardo. Vale. Doncs tens una invitació per anar al cinema Can Castellet de Sant Boi, d'acord?
2: D'acord.
0: Que vagi molt bé. Per cert, quina tens revista ara?
2: Tengo dos.
0: Com?
1: Ja, Toy Story.
0: Toy Story. Sí. Molt bé.
2: Sí. Tres.
1: Vale.
0: Molt bé.
2: Doncs... La de Toy Story.
0: Sí.
2: La nueva de Spielberg.
0: Sí.
1: Uau, aquesta sí.
2: Sí.
1: Molt bé,
2: I luego, me parece que es la semana que viene, la de Supergirl.
0: Molt bé.
1: Vinga, ja tenim aquí feina.
0: Ja ho comentem. Ricardo, gràcies.
1: Vinga. Adéu, Ricardo.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Telèfon, números de telèfon 93-661-3583, 93-661-3954, què deia, Jaume? És la banda sonora del Proyecto Salvación.
1: Bueno, que,
0: no. Sí, que tenim de fons la banda sonora de Proyecto Salvación, això que hem estat comentant, eh? Digues, Jaume.
1: Bé, comencem amb Males Tierres, ja.
0: Vinga,
1: no?
0: Males Tierres, si hi ha algú que vol telefonar-nos, doncs ja ho sap, encara queden 3 invitacions per regalar. Som-hi.
1: Bueno, el Terrence Malley és aquell senyor que ha tractat molt el tema de la guerra, sí, sobretot del Vietnam, i la veritat és que sempre que he vist una pel·lícula d'ell, sempre m'ha resultat entenedora i al mateix temps que m'ha assabentat de coses que potser jo mateix, jo sol, no hi hagués atinat a pensar-hi, no? Llavors, aquí, el que fa, com acostuma a passar amb ell, és un argument en principi convencional, hi ha una mirada personal sobre la realitat nord-americana, que al mateix temps incorpora en ella mateixa tota una tradició cinematogràfica heretada de Hollywood. O sigui, estem parlant de Hollywood i no hi ha cap mena de dubte.
0: Que també és un d'aquests grans directors recordats.
1: Jo
0: que
1: és dels bons, sí.
0: Sí, però també et fa pensar, sí. És d'aquests, parlàvem abans de Christopher Nolan, déu-n'hi-do, que també, eh?
1: Et deixa l'empremta dins el cervell, això. Inspirat en un fet real esdevingut a Dakota a finals dels anys 50, que va acabar amb el seu protagonista executat a la cadira elèctrica, el film mostra la relació entre un escombriaire de 25 anys i un adolescent que no passa dels 15. Tanmateix, quan el noi mata el seu pare de la noia perquè li ha prohibit d'estar junts, tots els joves es converteixen en uns fugitius de la justícia. Recordeu aquella pel·lícula Bonnie and Clyde,
0: sí,
1: dels anys 50?
0: Sí, i tant.
1: Doncs podria estar inspirada en aquesta...
0: en aquella pel·lícula, en sí, aquesta... perquè aquesta és del 73.
1: Sí. Mm? Així, doncs, estem amb una pel·lícula fruit d'una societat que els ha marginat, però al mateix temps també responen a una sèrie d'estereotips que el cinema els ha imposat. El cavall entre el western i el cinema negre recorren els paisatges dels Estats Units i acaben, com he dit, amb una execució perquè hi ha judici i tot. Molt interessant.
0: Martin,
1: jo crec...
0: Sheen i Sissy Spacek.
1: Ah, sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, sí.
0: Aquesta Martin parella.
1: És bastant recurrent, el Martin Sheen, amb el Terrence Malley. També hi ha el Ramon Bill i el Warren Watts,
0: sí, però
1: que també...
0: aquests dos
1: són molt bons, sí. L'espècie m'agrada molt.
0: Sí, molt, veritat. Molt. Sissy Spacek, sí.
1: Bueno, doncs ara la més moderna, la de més cap aquí, la del 2005. Amb un realitzador que aquest sí que et fa frerat moltes vegades només de pensar-hi. Lars von Trier, Bruce Dallas...
0: Un altre dels durs, eh?
1: Sí, aquest és duríssim, aquest. Bruce Dallas Howard, William Dafoe, que també és un actor d'aquells que... i el Danny Glover, que, bueno, que després va estar amb aquell altre, no? Manderley és una plantació d'Alabama que von Trier va dibuixar a terra en un decorat teatral i un mobiliari escàs, una escala, un llit, una taula i un sac de cotó, com a Dogville. Te'n recordes, Dogville?
0: No me'n recordo.
1: No
0: te'n
1: recordes,
0: Dogville? Estava llegint, ara.
1: Dogville va ser la que va inaugurar. Crec que és anterior a Manderley, crec. No n'estic ben segur, eh? I és la manera de ser humil respecte a la realitat que té el senyor Lars von Trier. Si en el cas de Dogville la inspiració venia de l'òpera de Terence Rattles per Manderley va recórrer l'obra del fotògraf danès Jacob Holt, American Pictures, part de les quals apareixen els títols de crèdit final. La història està inventada en els anys 30, quan la protagonista viatja amb el seu pare i la seva banda de gàngsters cap al sud dels Estats Units. En una pausa del seu viatge, davant les reixes d'una mansió, la noia descobreix l'esclavatge quasi 70 anys després de l'abolició. A la mort de la seva propietària, s'obre l'oportunitat de gestionar la primera collita de cotó i fer lliures els esclaus. Enfrontament dialèctic, amb 8 capítols, on Lars von Trier no descansa ni un moment i la seva mirada vidriòlica cap a un passat per revisar no precisament cinematogràficament expressat.
0: Parlàvem de les parts d'aquesta saga de Lars von Trier. Estic llegint que és la segona part d'una trilogia Visiones de América, això que deies tu abans, de Dogville.
1: Mm? Sí.
0: Tenim una trucada telefònica, vols que la, la tenem ara per tant, no fer esperar? No. Avui estem en directe, per tant, podem aprofitar a escoltar els nostres oients habituals també en directe. 93-661-3583-93-661-3954. Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia.
1: Hola.
3: Quants dies sense sentir-vos en directe?
1: En directe. Però d'una altra manera, sí.
3: Sí, en diferit, sí, però no és el mateix.
1: No és igual.
0: No és el mateix, però a vegades coses de la vida impossibiliten.
1: A vegades quan et posen la mateixa cosa amb una aquella cosa que ja fas, doncs has de fer d'això.
3: Sí, clar. Sí.
1: Què tal, com estem? Estem bé?
3: Bé, vosaltres ja veig que... Bueno, no ho veig, però us escolto bé, animoso.
0: Estem bé, bé. Qui ets? Sí, qui ets? Digue-ho tu, Antònia o Montserrat?
1: Va, Montserrat.
3: Ah, digue-ho tu. El Jaume ja ho sap. Ja.
0: Montserrat, doncs au, Montserrat, ja està.
1: Jo he dit per dir una.
3: Home, trampa, no pot ser. Doncs sí.
1: Si l'endevino, ja està, no?
3: Si l'encerto, l'endevino, doncs sí.
0: Què dius, Montserrat, alguna pel·lícula que has vist recentment?
3: Doncs mira, vaig anar a veure aquella del Guaperes.
0: Ah. El Guaperes? El Guaperes qui és?
1: Sí, el que hem parlat.
0: Ah, hem parlat d'aquesta. Sí, és aquesta, Proyecto Salvación, és?
1: La de la Barbie, no?
3: No, no. Ah. Aquesta no l'he vista. Ah. Aquella d'aquella nena que els papes tenen un accident i ella se'n va a viure amb l'amic del seu germà.
1: Sí.
3: Aquesta.
1: Sí, però no me'n recordo com se diu la pel·lícula ara.
3: Ara no sé si és aquella que diu Todo lo que nunca fue o algo así. O...
1: Ja,
3: és que ara n'he vist, en poc temps n'he vist dos o tres i m'he fet un embolic.
0: Sí, sí, todo lo que nunca fuimos, que la tenim...
3: Això mateix, sí, aquesta, sí.
0: Que gràcies a l'Albert, el nostre tècnic,
1: sí?
0: Que m'ho ha xivat. Clar, cadascú lo seu. Ja. Que m'ho ha xivat i, a més, ho confirmo que encara la tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi. Todo lo que nunca fuimos.
1: Val.
3: Sí, no, aquest Guaperes, sí.
1: Qui és?
3: Bueno, aquest? Jo li vaig dir a la meva filla i em va dir això. És aquella del Guaperes? I vaig pensar, clar, una de jove s'hi fixa, però ja a la meva edat ja, Guaperes o no, ja penses, no sé, et quedes més amb la història, no? Però
0: vaig... Bé, ara ja sé quina és. Maxi ara. Iglesias.
3: Sí?
0: Maxi Iglesias, sí. Dius. Bé, també m'ho ha xivat.
3: Sí, també.
0: Bueno, això de Guaperes va a gustos, eh? Sí. Això és va a gustos. Les edats, aquí les edats no importen, eh?
1: Però Maxi...
3: No, però ja és la trama de la història, no? Que, clar, la noia és guapa i troba aquell xicot guapo que ja de joveneta ja l'admirava. I, esclar, vull dir...
1: Vinga.
3: Bueno, sí.
1: Molt bé, molt bé.
3: Distreta i així pues, simpàtica per passar l'estona, la veritat és que està bé.
0: Molt
3: bé. Te recomano molt.
1: Montserrat, me n'alegro molt de saludar-te en viu.
3: Igualment, me n'alegro que estigueu tots dos tan perfectes.
1: Anem fent. Sí, acabem una temporada més ja.
0: Ja. Clar que sí,
1: el
0: vinga.
1: El mes que ve ja, tururut, vinga, vacances.
3: Ah, sí, per què?
1: Sí,
3: vacances,
1: perquè...
3: sí.
1: Va, però setembre tornem.
0: I tant, que sí.
3: Quan
0: sí.
3: acaba el programa?
0: L'últim divendres de juliol, que sí. crec que és a més 31 sí. de juliol.
3: Ah, sí. Bueno, encara ens queda.
0: Encara sí. ens queda, sí.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Montserrat.
3: Que digueu bon dia. Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Adéu,
0: bon dia. Doncs la Montserrat, igual que el Ricardo, ens han telefonat al 93-661-3583-93-661-3954 i s'emporten una invitació a cadascú per gaudir del bon cinema aquí al costat de casa, al cinema Can Castellet de Sant Boi. Tenim una altra trucada. Hola, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia. Què passa,
1: Hola.
0: Joan?
1: El Joan.
0: Què passa, Joan? Com estàs?
4: Ja comencem.
0: T'enviem una abraçada molt
1: una
0: gran.
1: Una abraçada molt forta.
0: Eh?
1: Jo ja la hi vaig fer.
0: Joan.
1: Vinga, som-hi.
0: Estàs bé, oi?
1: Quina pel·lícula has vist?
0: Vinga,
4: no,
0: això.
4: No, la Steven
1: Spielberg. Ah, ostres, digue'm.
0: Vinga, explica'ns que nosaltres no l'hem vist encara.
1: No l'hem vist.
4: Aviam, la pel·lícula està bé.
1: Bueno.
4: Però... Sempre hi ha un pero, no?
1: Ah, quin?
4: Que se la podia haver estalviat.
0: Ah, sí?
1: Mira.
4: I perquè aquell és igual que Encuentros de la tercera fase.
1: Val, ja.
0: Sí, això ho havia llegit, que s'assembla potser inclús massa i tot.
4: Sí, sí. Sí.
1: Bé, jo vaig escoltar l'altre dia, per casualitat també, vull dir que a vegades també hi ha coses que no són buscades, I la veritat és que la deixaven molt bé precisament com a encuentros en la tercera fase. Jo crec que hi ha pel·lícules que no
0: com
1: poden...
0: Com a homenatge, exacte, quasi, eh? No com a homenatge. És impossible competir amb allò.
1: Sí, no poden confirmar que hi ha un altre éssers que poden connectar amb nosaltres a nivell d'aquest tipus d'intel·ligència que tenim nosaltres, clar. Llavors, doncs, ho has de deixar així obert, no?
4: Sí, sí.
1: Vale. D'acord, d'acord. Molt bé, doncs ja està, eh? Molt bé, perfecte. Ens veiem.
0: Doncs gràcies per telefonar-nos, Joan. T'enviem una abraçada molt gran.
1: I t'estimem molt.
0: I tant. Oi que ja ens vas telefonar l'altre dia?
4: Sí, sí.
0: Sí, oi? Doncs gràcies per trucar, eh?
1: Adéu.
0: Bon dia, adéu. Doncs que continuem amb dues invitacions més que el Joan ja li vam donar l'altre dia, que ens va telefonar per via interna, que no era el programa en directe. Doncs tenim més trucades, 93 661 35 83, 93 661 39 54. Ens queden dues invitacions encara per regalar i tenim un altre oient. Hola, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: En qui parlem? Bon dia.
5: Us sento molt de lluny, eh?
0: Ah, però és que segurament estem lluny.
1: Digues.
5: No, mira, que jo volia veure una pel·lícula d'aquestes de dibuixos animats infantils.
0: Sí, la Toy Story, no?
5: Correcte.
0: Sí, però qui ets? Tu qui ets?
5: Jo sóc el Ramon Grau.
0: Ramon Grau, i des d'on ens telefones? Clar, com estem tan lluny...
5: Des de Sant Boi.
0: Des de Sant Boi, molt bé. Ja. Doncs, Ramon, alguna cosa més a dir? Has vist les quatre anteriors? Bueno, has vist les quatre anteriors de Toy Story?
1: Sí.
5: I he vist la primera.
0: Clar.
5: La primera l'he vista, em va agradar bastant.
1: Sí, molt bastant.
5: Sí, sí. Bueno, t'has de posar... dintre del concepte dels nens, no? Oh, llavors estàs amb el món d'ells.
0: Clar, està clar.
1: Perfecte.
5: Has de mirar la pel·lícula el que ells estan mirant, no? Que, bueno, t'has de posar dintre del seu cervell, no? Perquè si no, doncs... Pues no ho entens perquè ja tenim una edat, no? Llavors,
0: no, però també...
5: has de tornar una mica infantil.
0: Sí, però en aquesta ocasió, Toy Story...
1: Tampoc ens costa gaire ser criatures.
0: No, i que t'explica coses de la vida. Vull dir que també està bé.
5: És qüestió també de moments, del moment i del temps. I del rato que et puguis passar, no?
1: I tant.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, que sigui així, que ho passis molt bé, eh? D'acord?
5: Molt bé.
0: Gràcies, tens una invitació per anar als cinemes de Sant Boi. Bon dia.
5: Moltíssimes gràcies. Vinga, bon dia. Adéu, adéu, adéu.
0: I ens queda una invitació, l'última que regalarem avui, 93 61 35 83, 93 61 39 54. Hola, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Hola, ara sí que no ens podem equivocar.
0: Ara ja no ens equivoquem, ja.
1: No ens equivoquem.
0: A no ser que ens hagin trampa, és l'Antònia, no?
6: Exacte, sí.
1: Com estàs, Antònia? Què
6: tal? Bé, aquí mira que posar la música tan forta que no es pot ni parlar. Avui també fan una degustació no sé de què i demà fem vermut aquí al mercat, si voleu vindre.
0: Sí, tothom a comprar als mercats de Sant Boi, al mercat de la Muntanyeta, és un d'ells.
6: Nosaltres farem la tapa de truita de patates,
1: A dos quarts d'una.
0: Amb ceba, que és la
6: pura. Hi haurà ceba i sense ceba, com t'agrada tu?
0: A mi amb ceba.
6: Sí. Començarà per allà a quarts d'11, fins a les dues que tanquem. Estarà guapo.
1: Molt bé.
0: Anirem a fer el vermut, al mercat. Molt bé.
1: D'acord.
0: Bé, i pel que fa al cinema, què?
6: Sí. Vaig anar a veure Un talento único.
0: Ah, sí.
6: Ai, molt bé, eh?
0: Sí, la tenim als cinemes de Sant Boi, també.
6: Sí. Està molt bé, aquell pobre noi, el piano, i el trauma, i tot el que li passa, eh?
1: Sí.
6: I després s'enamora, i tot això. És bonic. Bueno, piano, esclar, és que... meva neboda és la nena de ma germana, una és professora de piano. Jo tinc un piano a casa, també, eh?
1: Ah, sí? Ui, saps tocar-lo? Quan...
6: No. Bueno, jo d'oïda i sapiguent les notes i cinc, ara faria alguna tonteria, però jo ho vaig comprar per ma filla, però ella es va cansar. L'única que va seguir de les tres, de les meves nebodes i... ma filla va ser la meva neboda, la de ma germana, la segona, professora de música de piano.
1: Doncs vols
6: que... el piano tinc allà, el piano, que m'agradaria saber-lo tocar com ella.
1: Em permets que sí. Jo et digui una cosa, també? Jo també tinc un piano a casa.
0: Ah, també? Teniu, però també el toques
1: o no? I no s'hi ha enganxat ningú.
0: No? Ningú?
1: No. Ho va provar una de les netes, però no, no. Oh. S'ha quedat allà. No,
6: el meu net està fent, ha començat aquest any, violí, aquí davant vostre.
0: Sí, a l'escola. Sí, a l'escola de música.
6: Això. Mm. Ahir el van fer la final un dia d'aquests. Bueno, aviam si li agrada o es cansa o què. Bueno, clar, què passa a aquestes escoles de música? Pues que només hi ha un piano.
1: Yeah.
6: I llavors què passa?
1: Sí, ja pues
6: donen el millor postor i els altres et fan entendre que has de fer una altra història. Això és el que ens va passar a nosaltres. Si no, t'ho dic de veritat, anaven a... Quan les nenes nostres, que ja tenen 40 anys, anaven aquí a la muntanyeta, que ara no me'n recordo com es diu, un col·legi que hi havia de música, feien allà, van dir que no tenien d'allò, que es posessin la guitarra. I ma germana va dir, no, jo vull que faci piano. Llavors, les seves dues, o aquesta, la petita, la Lídia, la va apuntar a la Pilar Villanueva. Sabeu l'escola?
0: Ah, sí, sí.
6: I allà...
0: El carrer Rosselló, sí, el carrer Rosselló, sí.
6: Allà va estudiar, inclús en Cabat va donar classes allà a la Pilar Villanueva, la meva neboda. I inclús el Llor, després va estar a Vallirana, i ara com que viuen allà Santa Perpètua de la Moguda, pues treballa allà al poble del costat, que no sé com es diu ara.
1: Ja, és igual.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies. Ja coneixem a tota la família.
1: Sí. La que toca piano, jo que no.
6: Ara que vagi molt bé l'estiu.
0: Escolta, gràcies, Antònia. Buscarem la banda sonora... Ai, no parlem tothom alhora, Ara buscarem la banda sonora de la pel·lícula al piano, d'acord? Com a homenatge a tota la gent que toca el piano.
1: A tota la gent que
6: toca. Val la pena, perquè no es valora. La música no la valora, eh?
1: D'acord.
0: Vinga,
6: doncs... Vinga, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu.
0: Igualment, gràcies.

0: una mica de calma, eh, Jaume?
1: Aquesta pel·lícula, si em permets un detall...
0: Sí, mira,
1: així,
0: veus? Tot ha vingut, ahir, ha vingut tota...
1: Sí, ahir vaig passar la pel·lícula d'un hombre, El hombre de las pistolas de oro, que és una pel·lícula del senyor Mitrick, interpretada per Henry Fonda, Richard Wilbank i Anthony Quinn, amb aquest ordre de participació molt bé. I hi ha una... em va fer pensar, perquè és una pel·lícula que parla sobre la passió i la passió com pot generar violència. Doncs vaig esmentar la pel·lícula El piano com a un punt màxim del que és la passió i la dificultat que viu en aquell parell. Molt interessant.
0: Molt interessant. Veus, hem aprofitat per recomanar una altra pel·lícula,
1: bueno,
0: El piano.
1: Que s'esqueia.
0: Sí, i tant. Vinga. Doncs hem regalat ja les quatre invitacions, eh? Els quatre oients ja s'emporten el Ricardo, la Montserrat, l'Antònia i el Ramon. S'emporten una d'aquestes invitacions per gaudir del bon cinema aquí a Sant Boi, als cinemes Can Casellet, que a partir d'aquesta tarda doncs fan Todo lo que nunca fuimos, aquesta pel·lícula que ara comentàvem, Scary Movie, La Luz, Backrooms, Un talento único, El día de la revelación, Toy Story 5 i Viva. Que tenim poc temps, eh? I tota la feinada que teníem sobre la taula potser l'hem de fer una mica més curta.
1: Més curta. El Manantial és una pel·lícula que és la que segueix de les perletes que tu dius, del 49. Era molt jovenet, jo, llavors. Gary Cooper, Patricia Neal i Raymond Massil. Suposo que el coneixeu, amb aquest, oi, que va ser...
0: Home, el Gary Cooper, no? Els tres, aquests tres que has dit.
1: Sí, aquesta és una pel·lícula que té a veure, doncs, amb la història d'un arquitecte que mira de fer, doncs, construccions que no són corrents o que no són habituals. El film de grans homes i de grans dones, El manantial, no admet la indefinició de la submissió, ni ell és presentat inicialment d'esquemes al públic, destacant d'aquesta manera la seva irrenunciable voluntat de caminar a contracort. Ella és presentada en un dels més bells moments del cinema dels anys 40, llançant al buit una figura per no dependre més de la seva bellesa. Vull dir, una pel·lícula que a mi sempre m'ha quedat com molt present, i fa molts anys que no l'he vist, i aquest dia quan la vaig veure dic, ara em poso l'obligació de parlar-ne, no?
0: El manantial, pel·lícula de 1949, una altra de les recomanacions del Jaume.
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Malena, oi? És un nom de tango.
0: Sí, ens quedarem amb aquesta, eh?
1: Això.
0: Que està basada en un llibre del Modena Grandes, oi?
1: Això mateix. Sí. Sí,
0: Malena és un nombre de tango.
1: Val, molt bé. Pensem que el senyor Reu, responsable també de Desvío al Paraíso, Ni contigo ni sin ti, Territorio Comanche, i en aquest cas Malena proposa el viatge a través de les contradiccions que tots homes i dones hem d'afrontar al créixer i al fer-nos grans. En definitiva, ahir la Malena m'ho preguntava, com se sap que estimarem per tota la vida a la persona que d'una manera o altra quan som joves triem? Dic, bueno, has d'anar vivint molt amb ell i aniràs descobrint totes les seves virtuts, no? I es va quedar una mica volent dir, no, jo volia saber, ja.
0: No, això no se sap. Al primer moment no se sap.
1: Això no se sap.
0: Ho pots intuir una mica, no, Jaume?
1: Bueno, però ella com buscava massa, i la veritat és que li vaig complicar una mica la cosa. No, segueix i endavant, ja veuràs com sí. Per cert, que sí, que el seu xicot el veig capaç d'aguantar-la tota la vida, ja t'ho aguanta.
0: Doncs ara fem referència a aquesta pel·lícula, Malena, és un nombre de tango amb l'Ariadna G.

0: coses, i llavors això es malmet. La veritat és que Manhattan Sud és una pel·lícula que ja era això.
1: I ens quedava una, va, digues el
0: Mumford,
1: títol.
0: El Mumford. Mumford és una pel·lícula sobre la falsetat dels psicòlegs que tenen una capacitat d'enlluernar en la persona necessitada, que no és vàlid.
1: Ui,
0: i en parlem
1: això,
0: un altre dia.
1: Sí, però aquesta és interessant.
0: Me la deixo per la setmana que ve.
1: La guardem, Mumford.
0: Sí.
1: De Lawrence Kasdan.
0: Sí, és un realitzador que alguna cosa ha fet bastant bona.
1: No, però la temàtica aquesta ens interessa, oi que sí?
0: La temàtica és interessant, sí? En parlarem.
1: Doncs mira, marxarem a ritme de tango.
0: Oh, que
1: què et sembla? Què et sembla?
0: No sé, no he ballat mai el tango, però
1: jo tampoc.
0: Però
1: hi ha molta gent aficionada al tango.
0: No, i tant.
1: Hi ha molts tanguistes.
0: No, i els que ballen ben, sí. Realment meravellen, això no hi ha dubte.
1: Malena és un nombre de tango, això és la banda sonora, eh? Doncs Jaume,
0: vinga.
1: Que vagi molt bé.
0: Que duri la festa.
1: Bona setmana, bona revella, que tenim la revella pel mig.
0: Oh, i tant, ara sí. Bueno, aquesta serà bona també, ja veuràs.
1: Vinga, doncs ens retrobem el proper divendres.
0: A veure, adéu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Deu minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, moment com cada 15 dies d'obrir aquest espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de la sabateria a Fontpell. És a dir, que marxem al carrer Vidal i Barraquer, número 28. Saludem ja la seva gerent, que és la Laura Font. Laura, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Que dèiem que la botiga de Sant Boi està al carrer Vidal i Barraquer, número 28, des de l'any 1995, al costat de la ciutat de Sant Boi. Malgrat vosaltres, el vostre projecte va començar anys enrere, no a Sant Boi, sinó al Prat de Llobregat. Comencem per aquí, Laura, si et sembla, per la història de Fontpell.
3: Sí, nosaltres venim d'un... És una petita empresa, som un negoci familiar. Van començar els meus avis obrint una botiga de complements de regal al Prat. Després el meu pare va posar bolsos i el 1982 el meu pare es va embarcar en l'aventura de començar a posar sabates. I després, com diu, el 1995 vam obrir la botiga de Sant Boi. I ara jo sóc la segona generació i estic al capdavant de l'empresa i, bueno, anem fent.
2: Molt bé. A segona generació o tercera,
3: bueno, tercera.
2: O tercera, si contem que els teus avis ja van començar,
3: sí,
2: amb aquest negoci de venda, bé, objectes com de regal, en principi,
3: correcte.
2: No? No sé si encara viuen els teus avis.
3: No, ja no.
2: No, però van poder veure que la seva neta continuava el negoci?
3: No.
2: Tampoc.
3: No va donar temps.
2: No va donar però temps, bueno. Però suposo que contents estarien, no?
3: Segur que sí.
2: Perquè això del relleu generacional aquí a Sant Boi ens està passant molt, que no es troba relleu generacional i per tant, moltes botigues, doncs, els propietaris han hagut de tancar precisament forçats per la jubilació.
3: Sí, a mi això m'ho diuen molt quan vaig a fer les compres de les sabates, parlo amb molts sabaters i tal, i em diuen que desgraciadament els seus fills, pel que sigui, tenen altres interessos i tal, doncs no volen seguir el negoci, i és una pena perquè al final crec que és una feina molt maca, dura també, però crec que és molt maco.
2: Per què vas voler, tu, continuar el negoci familiar?
3: Doncs jo, clar, des de petita ja vaig néixer amb sabates, jo estudiava i els caps de setmana intentava ajudar entre del que podia i tal, els Nadals, els estius, i jo a la botiga era feliç. M'agrada molt la gent, m'agrada molt parlar, m'agrada molt aconsellar la gent, m'agrada molt la moda, tot el que són seguir tendències, moda i tal. Des de ben joveneta sempre mirava totes les revistes de moda, els blogs, que en aquella època es portaven molt. I vaig decidir, li vaig dir al meu pare que ho tenia claríssim, que volia seguir amb el negoci, volia lluitar pel negoci, i mira, aquí estic, ja porto uns quants anyets i endavant.
2: Has pronunciat la paraula moda i és que estem parlant de sabates, però cada vegada més, a veure si estàs d'acord amb mi, les sabates són imprescindibles si volem estar a la moda, seguir la moda o portar un outfit, això que es diu ara, un outfit correcte. Sí, et sembla? Perquè abans potser no se li donava tanta importància.
3: Jo tinc moltes clientes que sempre ens diuen que primer es trien les sabates, que siguin maques i sobretot còmodes, perquè és molt important, és el més important, que anem còmodes de peus i després ja segueixen amb el tema de la roba.
2: Sí, però això fa uns anys no es mirava tant, o es mirava com a darrera opció. Es pensava més en la roba que portaves i després les sabates. Però ara és veritat que pensem molt en les sabates i també en la roba, però potser una més a més,
3: sí,
2: no?
3: Sí, totalment d'acord.
2: Estàs d'acord, eh?
3: Sí.
2: Doncs avui ens assessoraran de com hem d'anar calçats i calçades des de la sabateria Fontpell, que estan a Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28. Estem parlant amb la Laura Font. Dèiem que aquest negoci començava al Prat amb els teus avis, va continuar amb els teus pares, el teu pare, ja venent sabates al Prat, eh?
3: Sí.
2: Quan decidiu, com decideixen els teus pares, el teu pare, arribar a Sant Boi, l'any 95?
3: Doncs mira, volia ell obrir un altre punt de venda i va estar mirant diferents poblacions a prop del Prat, al Baix Llobregat, diferents locals, i al final el local que estem ara, doncs mira, li va agradar i ho va decidir així.
2: Doncs va ser en aquell moment, any 1995, que va aterrar la seva bateria a Fontpell al carrer Vidal i Barraquer.
3: L'any en què jo vaig 28, néixer, per cert.
2: Ah, per ser per celebrar-ho. Sí. Va ser per celebrar el naixement de la Laura, doncs va obrir les portes la sabateria a Fontpell aquí a Sant Boi de Llobregat. Clar, tot tipus de sabata. Nosaltres avui volem doncs, anar còmodes i per això parlarem moltíssim d'aquella sabata que ens va bé als nostres peus. També creus que cada vegada som més conscients d'això? Que està molt bé que la sabata sigui bonica, però sobretot que sigui còmoda?
3: Jo crec que això és fonamental. Jo tinc, repeteixo, tinc moltes clientes que al final la roba, doncs, bueno, ja, també és important, però és més com secundari. Però crec que els peus ens aguanten, estem tot el dia fent coses, caminant amunt, avall, i crec que és molt important anar ben calçat. I també sempre dic el mateix, si des de jove ja vas ben calçat, amb un producte de qualitat, de pell... I, a més, quan et vas fent més gran i, a més, els peus tenen memòria. És igual que la pell. Llavors, jo crec que és molt important ja començar a calçar-se de jove, ben calçat, i apostar per una sabata còmoda que s'adapti bé als peus de cada persona.
2: Digue-ho tu, una sabata còmoda no només és que també, a vegades... una bamba, digue-ho.
3: No, jo crec que ara els sabaters tenim una espècie com de guerra interna. Clar. De que tothom va amb bambes,
2: sí.
3: I les bambes, nosaltres els sabaters sempre aconsellem que són molt còmodes i estan molt bé, però per moments puntuals, allò que vas a caminar, te'n vas a fer una excursió, vas al gimnàs, te'n vas a comprar el pa, vull dir, un ratet. Però que no és bona tot el dia amb bambes, perquè al final les bambes normalment la majoria són de teixit, no t'aguanten bé el peu, i llavors la sabata es va donant i el peu queda allà com una mica desangelat. És diferent que portis una sabata, perdó, una bamba de pell. Una bamba de pell és, sí. No té res a veure perquè és una bamba de qualitat, vas amb el peu subjecte, és diferent.
2: Però, o sigui, estàs d'acord amb mi, eh? Sí. Que anar còmode amb una bamba pot estar bé per una estona, per un dia, sí. Però no sempre, o no sinònim d'anar còmode, ha de ser sí o sí una bamba. Sí. Pots anar molt còmode amb un taló alt.
3: Sí, també. I ara estic contenta perquè sembla ser, que en el món dels sabaters ho diem,
2: sí.
3: Que la bamba no ens deixarà mai de portar perquè al final, aviam, tots en algun moment portem bambes i anem còmodes. Però sembla ser que la sabata, la monoletina, la sabata així més planeta amb una mica de punta o sense punta, depèn, sí. Amb punta rodona. Però sembla ser que el que és la sabata en general, que s'havia perdut una miqueta, torna a entrar una miqueta en el mercat. I que això bé. També ens posa contents perquè al final tanta bamba, el pastís, com dic jo, està més repartit.
2: És a dir, emular una bamba, però que no sigui format bamba, que sigui format sabata.
3: Una miqueta més, sí. Que vas una miqueta més arreglada i també vas còmoda,
2: sí.
3: Però ja no vas amb una bamba que és més esport.
2: L'altre dia vaig veure una imatge i la faré pública. Ara és època de graduacions, ho saps.
3: Sí.
2: Vaig veure un vestit espectacular de graduació, però era un espectacle, o sigui, preciós el vestit. I la noia anava amb unes bambes... anava a graduar-se, eh?
3: No.
2: Que molt bé, que avui en dia ho acceptem tot, però vaig pensar, ai, encara que fos amb unes, això, planet, vull dir, una sabata plana, doncs li hagués donat un toque que amb aquelles bambes...
3: Sí, jo aquests dies a la botiga, bueno, les nostres botigues venen moltes noies amb les seves mares a comprar-se les sabates de la graduació i per això era de dir que es miren sandàlies molt mones, algunes més planes, altres no tant, però tenim una oferta molt bona de sandàlies de vestir.
2: I còmodes.
3: I còmodes, de graduacions, de casaments, de batejos, de tot. I la veritat és que, bueno, amb això sí que estic contenta de que les, per almenys les que venen a la botiga van amb el seu vestidet o el que portin de roba, però amb una sandalieta mona i sobretot còmoda, que al final és el més important.
2: I tant, doncs espero que aquella imatge que vaig veure jo fos de les poques, un vestit espectacular de graduació i unes bambes. Les bambes eren maques, vull dir que no és que les bambes no fossin maques, serien molt còmodes també, però clar, amb aquell vestit deies, això
3: he de
2: no...
3: Dir, he de dir també que abans, jo me n'adono, que ja porto bastants anys en el negoci, que abans les bambes eren com molt l'esport, era un tipus de sabata que si volies anar una miqueta arreglada no ho veia tant, però ara he de reconèixer que les marques que tenim i altres estan fent bambes molt maques.
2: Sí, era molt maca la bamba.
3: Pots anar amb una americana, pots anar una mica arregladeta i et poses una bamba d'aquestes de pell, maques i de més i vas bé, saps? Vull dir, no es veu que vas esport. I això també s'ha de dir que hi ha bambes molt xules.
2: Bé, doncs continuarem. Ara arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, fem la pausa habitual per connectar amb 3Cat Info, per estar al dia de l'actualitat, i seguim aquí al Dies de Ràdio, Ràdio Sant Boi, en aquest espai de comerç de proximitat, avui amb la sabateria Fontpell de Sant Boi. No marxis, Laura.
3: Gràcies.

0: El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici. Per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort almenys de 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada del conflicte. I han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Prop de mig milió de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Segons la ministra, Mònica García, aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'Estat. I cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Han localitzat sense vida el cos d'un jove d'Artés, al Bages, que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va patir un accident. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I l'Estartit, el Baix Empordà, celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresc els pròxims dies, i passaran noms també com la Ludwig Van o 31 Fam.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer maig, vol per aixecar el títol. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.

I ens queda el titular del temps. Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30 i 35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb alguns ruixats. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.

0: Les 12 i 4 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio, iniciem la segona hora del programa d'avui divendres. I la segona part d'aquest espai quinzenal, Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui com a protagonista la sabateria Fontpell de Sant Boi, que està en el carrer Vidal i Barraquer número 28 des de l'any 1995, que la seva gerent és la Laura Font, que avui ens acompanya. Laura, estàs aquí, eh?
1: Sí.
0: Doncs a mi, estàvem parlant de moda, eh? Estàvem parlant de sabates i estàvem dient, era l'últim que havíem dit, que ara no s'entén, doncs, estar a la moda i anar ben vestit, anar guapo, anar guapa, si no portes un calçat també, doncs, adequat, que abans potser no li donaven tanta importància, donaven més importància a la roba i no tanta als peus. Ara, segurament, això ho cuidem més i ho mimem més. Vosaltres ho veieu, no, això, a la botiga?
1: Nosaltres ho veiem, que la gent prioritza molt el fet d'anar ben calçada, perquè al final sempre dic el mateix, si et fan mal els peus, et fa mal tot.
0: És veritat, és veritat.
1: Llavors,
0: és veritat.
1: Estem tot el dia amunt, avall, fent coses i si anem bé de peus, no ens fan mal i no hi ha cap problema, tirem endavant.
0: I tant. Doncs avui aquests consells, perquè són tan importants els peus. Jo a vegades és el que dic, que només pensem que tenim peus a l'estiu, perquè els lluïm més, els tenim més a l'aire, però és que hem de cuidar els peus tot l'any. Laura, digue-ho tu.
1: Això sí, és veritat. És molt important a l'estiu anar ben calçat i a l'hivern també. I sobretot a la botiga de Sant Boi veiem molt, ens ve molta gent amb plantilles, gent amb peus amples, amb peus una mica delicats, i tenim una àmplia oferta de marques de qualitat, de pell, per peus, doncs això, que una mica amb problemes i de més, i ens estem adonant que cada vegada la gent porta més plantilles, té problemes als peus, té fastitis plantars, i això és primordial anar ben calçat.
0: I cada vegada aquestes marques importants, marques de tota la vida, marques de molta qualitat, també perfilen el seu negoci aquests tipus de peus més delicats?
1: Sí, i també ens trobem que cada vegada, com molta gent té el peu delicat, com molta gent porta plantilles, estan modernitzant una miqueta l'oferta. Jo me'n recordo quan era més joveneta que abans les sabates de plantilles eren més clàssiques, més no tan atractives, i ara moltes marques, incloses les que tenim, estan fent models molt xulos per plantilles, més moderns, més juvenils, i això també ajuda a que nosaltres a l'hora de vendre doncs, tinguem més capacitat de defendre per gent gran o per gent més jove o per gent gran que vol anar moderna i vol anar a la moda, que això també ens hi trobem, que tenim clientes que volen anar guapes, volen anar modernes i amb una sabata doncs, per plantilla, ampla i còmoda.
0: Doncs avui parlant de sabateries, doncs tenim aquesta al costat de casa, al costat de tot Sant Boi, perquè esteu segurament al Rovell, no?
1: Sí,
0: al mig de Sant Boi,
1: al centre,
0: al carrer Vidal i Barraquer número 28 des de l'any 1995. Quins són els vostres horaris, Laura, aquí a Sant Boi?
1: Mireu, els horaris són de dilluns a divendres de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja, i els dissabtes fem de 10 a 2 i de 5 a 9.
0: Ah, obert a la tarda, també,
1: sí,
0: important.
1: Sí, obrim també els dissabtes a la tarda, tots.
0: Molt bé, això és important saber-ho, perquè hi ha botigues que no obren dissabte a la tarda.
1: A part que el dissabte ens trobem que com hi ha molta gent que entre setmana va més liada perquè treballen i de més, el dissabte és un dia també que la gent està com més relaxada, va més a passejar, va a comprar, i llavors també doncs, oferim aquest servei de dissabte a la tarda per facilitar a la gent també que pugui anar a comprar relaxada.
0: Que és quan diem, anem a mirar sabates, perquè és veritat que quan diem anem a mirar sabates sabem que no serà mitja hora.
1: Sí.
0: És així,
1: heu de venir amb temps. A mi a vegades em diuen, tinc pressa.
0: No. Vine un altre dia, no?
1: Intenta venir un dia que no tinguis pressa, perquè els peus al final és un món. És un món complex. Llavors t'has de provar, has de trobar una sabata que s'adapti al teu peu, potser et vols provar diverses coses. Intentem també aconsellar, és molt important també aconsellar a la nostra clientela. Som molt sinceres totes, vull dir, no ens agrada vendre la moto en plan, queda't això, tal. No, si us agrada algo que sabem que no anireu bé, sempre us ho diem. En plan, això, amb això no aniràs bé, us aconsellem, doncs en vez d'això, això, perquè considerem que la sinceritat és fonamental i ens estimem més potser aquell dia que no ens compreu, però que un altre dia que vingueu us en recordeu que aquí m'han dit la veritat.
0: I m'han dit que aniré còmoda o m'han dit que és de qualitat aquella sabata o m'han dit doncs, que sortiré contenta, que això a vegades A vegades costa. Eh? A Sant Boi hem de dir que realment doncs, les botigues, el comerç de proximitat, són com tu dius, ens diuen la veritat i sortim contents i contentes. Sí, però a vegades és veritat que hem tingut doncs, alguna experiència oi que ens hem comprat algun producte, en aquesta ocasió pot ser sabata o un altre producte, i hem dit, ai, no és exactament el que jo volia. No?
1: I no totes les sabates són per tots els peus. Clar, llavors s'ha de provar tot bé i mirar a veure el que encaixa més.
0: I el número que sigui el correcte, perquè això del número és un món. Laura, jo no sé què està passant darrerament, però potser abans teníem un número, ara tenim un altre més gran, més petit, això calça gran, això calça petit, això és el número exacte. Què passa amb el tema de les numeracions?
1: El tema de les numeracions també és un món bastant complex, perquè a vegades la gent es pensa que dintre d'una mateixa marca tens el mateix número amb tot, no? O sigui, marca X, tot, tinc allà el 38, per exemple, i sempre els hi diem, dintre d'una mateixa marca, només que l'orma canvi una miqueta, ja pots tenir números diferents.
0: És a dir, que no ens hem de refiar. Jo gasto un 38 i a la mateixa marca potser després serà un 37.
1: Potser d'una orma pots tenir de la mateixa marca un 38, un 37 o un 39. Per això és molt important les sabates, no comprar-les per internet, anar a la botiga, provar-les i després també el tracte personalitzat que la botiga de proximitat, el comerç de proximitat donem a la clientela. Crec que és molt important i crec que això no s'ha de perdre perquè és fonamental.
0: Ho acabes de dir tu, però ho hem de reiterar. El comerç de proximitat, el de quilòmetre zero, el nostre, el de Sant Boi, que tenim de tot, no fa falta marxar lluny, no fa falta comprar per internet. Especialment, jo et diria, mira el que et dic, especialment el tema del calçat, del tema de les sabates. Comprar una sabata per internet és un risc molt gran,
1: Sí. Crec que tot és important perquè al final una peça de roba, el que sigui, crec que és molt millor i crec que s'ha d'anar a les botigues, però especialment, com dius, el calçat és primordial, te l'has de provar, el tema de les numeracions, el tema de les amplades, no té res a veure.
0: I l'has de provar caminant, que això ho dieu vosaltres, les expertes en el tema del calçat, però camina, perquè a vegades ens provem la sabata, molt bé, vinga, quan és, i tu, vosaltres ens dieu, camina, no?
1: Jo sempre els dic a les clientes, prova't els dos peus, que és molt important que els clients es provin els dos peus a la botiga, i sempre els dic, camineu una miqueta per aquí per la botiga a veure la sensació que teniu.
0: Ja. I crec que és molt important. Clar que sí. Doncs avui parlant de sabates, parlant de salut, perquè això és salut, salut dels peus i és salut per tot el cos. Esto va, si ens fa mal als peus,
1: ens ja
0: estem
1: tot
0: el dia, de veritat, amb un dolor ja que ens arriba a vegades hasta el cap, sí o no?
1: Correcte.
0: Sabateria Fontpell, al carrer Vidal i Barraquer, 28 de Sant Boi, i estem parlant amb la Laura Font. Clar, si parlem de moda, si parlem de qualitat, si parlem que cada vegada hi ha més varietat en el món del calçat, evidentment hi ha tendències també. Sí. No sé quina és, ja podem saber, evidentment, perquè estem ja a l'estiu, el diumenge arriba l'estiu, i ja fa dies, no?, que teniu doncs, sandàlies, ha fet calor. Quina és la tendència d'aquest estiu?
1: A veure, aquest estiu ens estem adonant que venen molt els tons marrons, tota la gamma de marrons, en especial el marró xocolata. El marró estava com una miqueta adormit, perquè aviam, el número 1 sempre és el negre, però el marró xocolata s'està despertant, ja portem dues temporades que ho estem notant. I després també els metal·litzats, tot el que són sandàlies tan altes com planes, com una cunya mitja i de més, tot el que són daurats, platejats, sempre a l'estiu, i principalment aquest, es ven molt bé, perquè sempre vas com arregladeta, dona el toque, i et pots posar qualsevol cosa, un texà i una samarreta, però aquella sandàlia metal·litzada ja et dona el toque que vas una mica arreglada.
0: És veritat, això, Això es nota després. Sembla que el que brilla els peus pugi cap amunt, no? Et dona una altra, no sé, elegància, no?
1: I les espardenyes, també. Tot el que és a l'espart, aquest estiu també estem notant que està tornant a revifar.
0: Amb cunya i sense?
1: Sí, tant amb cunya com planetes. Tenim una ampla secció també d'espardenyes i també és un producte que és que l'estiu va bé amb tot. Et pots posar un vestidet, una faldilla, un pantaló, i també vas còmoda i vas mona.
0: I fresca.
1: I fresqueta,
0: És important el tema de la frescor als peus a l'estiu.
1: Sí.
0: A vegades pensem que no, però sí, aquell tipus aquella qualitat farà que el peu transpiri millor, doncs no sui el peu i anem més còmodes. Tot això és primordial.
1: Sí, completament.
0: Per tant, què ens aconsellaries si volem anar d'aquesta manera que t'acabo de dir? Sandàlies, parlem d'home i de dona, Més sandàlies, més espardenya, combinar, per exemple?
1: A veure, l'ideal és tenir, si la gent pot tenir una sandàlia més còmoda, diguéssim, per cada dia, per caminar i tal, i llavors una sandàlia doncs, per quan et vols arreglar una miqueta més, allò que vols una mica més mona, amb un vestidet i més d'arreglar, Però bueno, al final cadascú el que pugui el que vulgui.
0: I d'home, què es porta més? Més sandàlia, més sabata tancada, potser?
1: He de dir que la moda d'home és més bàsica, no hi ha tanta varietat, però bueno, tenim una miqueta de tot. Tenim des de calçat més així, més tipus bambes de pell també, bambes més fines, bambes una miqueta més d'esport, sense ser esport, perquè nosaltres no som botiga d'esport, som botiga més de moda. I després també, doncs, bueno, sandàlies d'home, els bios és un tipus de sabata que amb les dues sivelles,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Que també està amb home i amb dona. I a l'estiu...
0: Això es porta molt ara.
1: Això es porta molt.
0: Que portes com a la xancleta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els bios a l'estiu tenim moltes marques a la botiga, sí, a les botigues, i d'home en tenim, de dona, òbviament, n'hi ha més, però és un tipus de sabata que a l'estiu es porta molt, perquè és una sabata esport,
0: sí,
1: és molt fàcil de posar, perquè te la poses, no t'has d'acordar res, i cada estiu és un campió.
0: I, però clar, aquesta bio també ha de ser d'una certa qualitat,
1: sí,
0: perquè a vegades veiem bios pel carrer, sí, que diem, ai...
1: Jo quan vaig pel carrer,
0: sí,
1: òbviament,
0: no,
1: miro molt els peus, com és evident, i me n'adono que de bios al mercat està ple de marques,
0: sí,
1: de bios,
0: sí,
1: però bueno, jo parlo de lo nostre, que és el que conec més. Tenim moltes marques de bios, de pell, de qualitat, i la gent està encantada amb el tema dels bios.
0: Sobretot hi ha una, per sobre de la resta d'aquestes marques, que suposo que al ficar el peu es deu notar, ja no només en el que és la zona de pell, no?, o de les sivelles que porten, sinó en el tema de comoditat, no?
1: Sí,
0: de recolzar el taló.
1: Sí, hi ha marques de bios que tenen la planta molt, molt acolxada. Llavors, quan la gent ens demana un bio o inclús una sandàlia, perquè dintre de la mateixa marca aquesta de bios també, sí, fan sandàlies lligades, volen algo molt còmode, molt tou, molt acolxadet, doncs ja els recomanem aquesta.
0: I que agafi bé el peu, perquè a vegades hem vist bios que surten disparades,
1: sí,
0: perquè la gent va ràpid, a vegades anem ràpid pel carrer i clar, les bios poden sortir,
1: sí,
0: també disparades.
1: El tema del bio, que el bo que té, és que al portar sivelles, si una persona té el peu, a veure, molt ample que vulgui un ample especial, no, però una miqueta més ample de lo normal, o una mica més estret de lo normal,
0: sí,
1: al portar sivelles pot posar mida. Llavors això ens ajuda molt a l'hora de vendre els bios, que la clienta s'ho pot posar, o el client s'ho pot posar a la seva mida. I això va molt bé.
0: Doncs avui estem parlant de sabates des de la sabateria Fontpell de Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28, i aquest espai és un espai que fem amb l'associació Sant Boi Comerç. És un espai quinzenal on això, cuidem, mimem i estem al costat i també escoltant el comerç de la nostra ciutat. I sempre fem una pregunta, que és per què creieu en aquesta ocasió vosaltres des de la sabateria Fontpell que és important formar part d'aquesta associació que és Sant Boi Comerç. Laura.
1: Mira, per mi formar part de Sant Boi Comerç és molt important perquè ens permet treballar junts per potenciar el comerç local. Gràcies a les campanyes, iniciatives que s'organitzen, doncs donem visibilitat als nostres negocis i aconseguim que la gent valori i aposti pel comerç de proximitat.
0: I vosaltres des de quasi tota la vida, no?, esteu a l'associació de Sant Boi Comerç.
1: Sí, crec perquè... que és important que els comerços participem, bueno, o estiguem en una associació, igual que estem també a una del Prat, doncs també a una de Sant Boi, perquè així ens unim i crec que junts fem més força.
0: Hi ha moltes qualitats. Vosaltres teniu, podríem estar aquí tota l'estona fins la una dient marques, però hem de dir que teniu les principals marques, però no només això, les marques de més qualitat, que al final és el que compta, no, Laura?
1: Sí, per nosaltres és molt important oferir un producte de qualitat i us animo que vingueu a les nostres botigues, a Sant Boi i al Prat, i us atendrem de la millor manera possible.
0: Pots dir l'adreça del Prat, perquè potser ara ens escolta algú del Prat de Llobregat o algú que està a Sant Boi però té previst anar al Prat i diu, mira, doncs ja que estic al Prat, aniré a la Fontpell del Prat. Quina
1: sí,
0: és l'adreça?
1: Estem al centre del poble, al carrer Frederic Soler, número 42, que és conegut com el carrer Major.
0: Doncs al carrer Major trobareu, del Prat de Llobregat, trobareu la botiga que té la sabateria Fontpell allà. Què passa quan ens canviem de calçat? Ara hi ha gent que, bé, potser ja fa dies que ha canviat, no? La sabata més tancada, la sabata més oberta. I en aquell moment que fem el canvi, comencen els ais. Perquè la sabata aquesta, la sandàlia, mira, ja la Laura diu que sí.
1: Sí, sí.
0: Què passa, aquelles ampolles, aquella, ai, que m'ha arrossat la sabata i aquesta sabata no em feia mal, què hem de fer?
1: Cada temporada ens passa que quan acaba l'hivern venen les clientes i es proven tot el de primavera i estiu,
0: sí,
1: i a la botiga tot és ai. Ai,
0: clar,
1: em molesta, ai, se'm clava, però és normal. Venim de la sabata tancada, del botí tancat d'hivern, on el peu està allà ample, sí, còmode, sí, i clar, després li posem una sabata o, bueno, més aviat una sandàlia oberta i de més, i, o una sabata més de primavera, i el peu es nota com una miqueta raro. Però això no us preocupeu, que és normal. Heu d'esperar que les sabates de pell sempre una miqueta d'amples donen i s'adapten bé al peu.
0: Clar, l'hivern anem també amb el peu molt tapat, portem mitges o portem mitjons, sí, i clar, de cop i volta, el pobre peu el deixem allà lliure, sí, i evidentment ens pot fer mal. Però això
1: és normal.
0: Però, clar, i si la sabata és bona, és d'una bona qualitat, suposo que això trigarà menys temps, no? Aquell petit mal que ens pot fer, seran menys dies, no?
1: Jo sempre a les clientes els dic una cosa. És molt important que la sabata a la botiga no et faci mal. Ah. Però una cosa és que a vegades em diuen, bueno, se'm clava una miqueta d'aquí d'ample. Si és una miqueta, al ser unes pells de molta, molt bona qualitat, es donen, no em preocupa. Però a vegades si es prenen una sabata que ja em diuen que els hi molesta i que a més, no.
0: No se l'han de quedar aquella sabata.
1: No. Nosaltres aconsellem que no se la quedin i busquem una alternativa que tenim molts models, molt macos, molt còmodes i trobem alguna
0: cosa. Clar, estem parlant de peus sense oblidar les ungles, perquè a vegades els problemes venen a les ungles. És a dir, que aquella sabata potser el peu ens va més o menys bé, però després ens apreta les ungles i déu-n'hi-do un dolor d'ungles també.
1: Sí, és molt important, que això sempre ho recalquem molt, que les sabates tancades que la gent s'agafa no toquin a la punta, perquè a vegades la gent diu, no, quasi no em toca, tal, però sempre els diem segur, perquè a mi m'ha passat amb unes bambes i el pitjor que et pot passar és que et toqui el dit a la punta, perquè després les ungles te les destrosses.
0: A vegades diuen, no sé, vosaltres sabeu, que posant un dit per darrere de la sabata ha d'entrar un dit sencer. Jo això sé si és una llegenda urbana o no.
1: Jo això no és la millor manera de mirar-ho. No? Jo sempre li dic als clients que posin el peu normal, ni endavant ni endarrere, el peu normal, que el dit gros el pugin cap amunt,
0: d'acord,
1: i llavors nosaltres, ara parlo per mi, jo miro, toco el dit, i si veig que hi ha una miqueta de distància, diguéssim, li va bé. Si veig que va molt a la punta, malament. I si veig que sobra molt, tampoc.
0: Tampoc, clar, tampoc una sabata gran,
1: no,
0: eh? Perquè Déu-n'hi-do, és un drama això, també, una sabata gran.
1: Ni és còmoda ni és bo pel peu.
0: No, i que vas lluitant amb la sabata, a veure qui pot més, no?
1: I després també es dona, i no, la sabata ha d'anar a mida, ni petita ni gran. I si a vegades hi ha sabates que pel que sigui el teu número no se t'adapta bé, perquè una et va gran, l'altra et va petita, doncs aquell model no te'l quedis. Mira'n un altre, perquè segur que algú trobem.
0: Molt bé, estem parlant tota l'estona de sabates, de bambes, de sandàlies, però hi ha alguna coseta més, no? Les sabateries són
1: pell. Sí, tenim molts bolsos, tenim moltes marques de bolsos, molt xulos, la veritat, des de més esport, fins a més una miqueta més de vestir, fins a vestir per casaments, i després també tenim marroquineria, tenim carteres d'home, tenim monederos de dona. Després també tenim algun complement d'una marca en concret, algun mocador, algun paraigües, alguna bufanda... Bueno, tenim una miqueta de tot.
0: Molt bé. Que s'ensumen les rebaixes.
1: Sí.
0: Que vosaltres quan comenceu?
1: El dia 1 de juliol comencem les rebaixes a les dues botigues i a la nostra pàgina web, que tenim una pàgina web que es diu www.fompell.com. Allà podeu veure no tot el que tenim, però el 90% sí. I això, el dia 1 de juliol comencem les rebaixes.
0: Molt bé, en quins tants percents aproximadament,
1: Depèn, això no t'ho puc dir exacte perquè depèn del producte.
0: Molt bé, però també serà a partir del dia 1 de juliol.
1: Sí, del dia 1 de juliol.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, comencen les rebaixes a la sabateria Fompell l'1 de juliol.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
0: Que a Sant Boi de Llobregat, la sabateria Fompell està al carrer Vidal i Barraquer 28, a la nostra ciutat, des de l'any 1995, que tenen pàgina web. Si poseu sabateria Fompell, de seguida trobareu el cercador.
1: Correcte.
0: És molt fàcil. Esteu a les xarxes també,
1: sí,
0: Laura?
1: Sí, tenim Facebook, tenim Instagram, Fompell Sabateries, i el que necessiteu, qualsevol pregunta, que us enviï alguna foto o alguna cosa, em podeu escriure des d'allà, que ho porto jo.
0: Molt bé. I al Prat, hem dit que també donaríem la informació de la botiga del Prat, que esteu al que diem al carrer Major, has dit, oi?
1: Sí, al carrer Frederic Soler, número 42.
0: I per resumir, si et pregunto una frase, fem un esforç de síntesi, Laura Font, des de la sabateria Fompell, una frase que resumeixi tot el que he posat sobre la taula, la importància d'un bon calçat, d'anar còmodes, que no apretin aquelles sabates, aquelles sandàlies, ara que farà, diuen, tanta calor, per exemple, a partir d'aquest proper cap de setmana, vinga, què diries, per resumir, una frase?
1: Bueno, diria que, en general, que no et facin mal els peus és com guanyar vida. Vull dir...
0: És una bona frase.
1: Has d'anar ben calçat i... Bueno, quan et fa mal els peus, el dia ja... No va igual.
0: I tant. Arriba la revella de Sant Joan. Colors per les sabates, per aquesta revella. Va, digue'ns un color.
1: Colors, us diria... Doncs, em mantinc amb el que dic, us diria... Sí? O un marró, el negre. El negre també realment és un dels colors que més es ven sempre, estiu i hivern, perquè el negre és un clàssic que te'l pots posar per tot, de dia i de vestir, i et diria també metal·litzats, daurats i platejats.
0: Fantàstic, doncs prenem nota. Moltíssimes gràcies, Laura Font, des de la sabateria Fontpell, i fins la propera.
1: Moltes gràcies, un plaer.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio, ara per parlar d'una nova activitat a Sant Boi. S'estrena un nou festival de literatura organitzat per la llibreria La Buctiga. Neix aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Des del 18 de juny i fins al 17 de juliol viurem una celebració, una festa de la literatura. I per saber una miqueta més d'aquest festival, hem vingut, ens hem traslladat, la ràdio s'ha traslladat a l'escenari d'aquest Llibres d'Estiu Festival, que és al carrer Lluís Castells 24, és a dir, a la Buctiga. I teníem nosaltres a la Buctiguera i també a escriptora Cristina Puigvert. Cristina, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bon dia d'estiu. Encara no estem, diguem-ne, a l'estació de l'estiu, però les però temperatures...
2: Ja és estiu. Exacte. Amb aquestes temperatures no podem dir una altra cosa.
1: És així. Per això, doncs, parlem d'un festival que, bé, ara que hi ha tants, no?, festivals de música que coincideixen amb sortir a l'aire lliure, d'escoltar bona música, d'estar, doncs, també fora, amb una bona temperatura, vosaltres el que feu és una miqueta similar en aquesta ocasió per barrejar, doncs, això, bon temps, bona climatització, perquè aquí la temperatura és excel·lent, això és un refugi climàtic, i també un refugi literari, Cristina.
2: Doncs sí, la veritat és que la idea va sorgir una mica per això que dius, no? De, si a l'estiu normalment el destinem a anar a viure a festivals de música, per què no crear un festival literari on la gent pugui descobrir històries, també? Mm.
1: Doncs va néixer d'aquesta manera, però suposo que no d'una manera així tan senzilla com ho expliques, no. Que va ser, va tenir tot un procés d'elaboració, de creació, o de pensar, o de coincidències, no sé, com van exactament?
2: He de dir que a mi tots aquests processos creatius jo els gaudeixo molt. No els pateixo tant, sinó que els gaudeixo. Però sí, va començar... Al final, la idea era una mica promoure un parell o tres de llibres que poguessin enganxar a l'estiu, que de vegades doncs, aquesta calor tan feixuga ens obliga a fer coses més lleugeres, no? Que no ens ajuda... No ens ajuda a concentrar-nos. Mm. I llavors sí que és veritat que de vegades dona la sensació que l'estiu pot costar trobar el llibre adequat, no? Que t'enganxi i que et permeti continuar llegint. Llavors, doncs partint d'aquesta idea, vaig començar a pensar, no? Com podia recomanar llibres que fessin així estiu, que la gent pogués llegir d'una manera fàcil però alhora enganxar-se i tenir ganes de continuar llegint. I vaig començar una mica amb la idea de fer la romàntica, que sol ser un estil, un gènere literari que enganxa molt, que pot ser més fàcil de llegir, potser, no crec que sigui fàcil d'escriure, però més fàcil de llegir segurament. Però també volia donar altres gèneres, perquè clar, no a tothom li agrada la romàntica, no? Llavors vaig pensar, bueno, romàntica, contemporània... El thriller, la novel·la negra, home, la novel·la negra encanta, no? I sobretot a l'estiu, què millor, no?, que està resolent un assassinat de sota un parasol a la platja. I així, doncs, vaig anar veient forats que podien encaixar. I vaig començar a parlar amb autors que són afins a venir a la llibreria. De fet, en aquesta primera edició doncs, trobarem autors que han vingut a fer clubs de lectura, autors pues, que estaven pendents de venir, que no havien trobat encara la data per venir, però que volien. Al final són autors que podríem dir potser autors amics, no? Mm. Que gent que amb els que ja hem estat doncs, en converses per promoure la literatura entre els lectors.
1: Clar, tu podem dir que... no comences de zero ni a la llibreria ni tampoc fent doncs, aquests clubs de lectura, perquè tu el primer que ens vas dir quan obries portes, que va ser el 15 de novembre de 2024, tu ja deies que no volies només vendre llibres, que també volies que això fos això que dèiem un refugi literari, no? A part de climàtic, refugi literari, és a dir, fer altres cosetes, no? Presentacions de llibres, clubs de lectura...
2: Clar, perquè és que al final els llibres no són només llibres. Evidentment, doncs, és un producte final, no? Però darrere d'aquest producte final hi ha tot un procés És un producte cultural que val la pena no només comprar-lo, sinó viure'l, no? I tota l'experiència literària no és només llegir un llibre. Per mi, només les presentacions, ja com... Quan veus com un autor parla del seu llibre, ja t'enamora una miqueta més. Hi ha vegades que no saps en quin llibre llegeixo, aquest o aquest, i només que vegis una petita entrevista de l'autor o assisteixis a una presentació, com que t'agafen més ganes, perquè a veure, coneixes una miqueta quin ha sigut el, com s'ha creat allò, no? I si a més doncs, ho combines amb que hi ha autors que són experts en segons quins temes, per exemple, a la juvenil que comença ara aquest dijous, tenim dues professores d'universitat, a part d'escriptores, i un professor de secundària. Qui millor que ells sabran què és més convenient perquè llegeixi un jove, no? Un adolescent. I d'aquí poden també sortir converses molt interessants. El Cristian Oliver, per exemple, fa poc ha estat en els mitjans parlant del perill de la IA als instituts. Jo crec que això són converses que poden convidar a entendre una miqueta més el món de l'adolescent, tant pels pares, com per part dels professors, com per part dels propis adolescents, no? I crec que es poden... Doncs això, hi ha aquest refugi literari, però que també és un refugi cultural i que val la pena doncs, potenciar-lo perquè es poden sorgir converses i temàtiques molt interessants.
1: Doncs recordem que ens trobem a la Boctiga, al carrer Lluís Castells 24, estem presentant aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Que si et sembla, Cristina, igual que els festivals d'estiu, quan parlem de música, hi ha gent que només va als festivals d'estiu que són musicals. Després hi ha gent que no, que es reparteix durant l'any i assisteix a més concerts. Amb els llibres passa una cosa similar, que hi ha gent que a l'estiu s'enganxa a la lectura i que potser durant la resta de l'any ho té una miqueta aparcat o de tant en tant agafa un llibre, o no, hi ha gent que durant tot l'any enganxa amb els llibres. Vosaltres la idea és en la doble vessant?
2: Vols dir d'allargar el festival d'alguna manera? Doncs no ho havia pensat, però sí que és veritat que fan el Cruïlla d'hivern. Llavors, per què no? Per què no englobar-ho dintre d'aquest... Saps què passa? Com li hem ficat aquest títol, llibres d'estiu, igual sí que s'encapsula més en el moment de l'estiu... Però, bueno, com deies abans, al final la llibreria està sempre fent activitats. Ja estic pensant en quines presentacions faré al setembre, a l'octubre. Ja tinc aparaulats un parell o tres a contacontes. Al final la idea sí que farem una parada a l'agost, perquè l'agost se'n bo i pues ja sabem que marxem tots de vacances. Sí. Però sí, a partir del setembre hi ha prevista moltes coses dintre de Festival de Llibres d'Estiu o fora, però que podran trobar moltes coses aquí a la llibreria.
1: I creus que aquest tipus de festival o aquestes iniciatives poden fidelitzar a aquell lector que potser no llegeix gaire, doncs que s'enganxi, que sigui una bona oportunitat a l'estiu, i el que potser llegeix tot l'any i ho deixa a l'estiu, doncs que no ho deixi?
2: Home, a mi m'agradaria que fos així, que la idea és una mica aquesta, no? Que arribem a final de curs una mica cansats, tots plegats, i potser de vegades la lectura se'ns fa una mica més feixuga, doncs, perquè tenim aquest malentès, no? Perquè bé que no deixem de mirar la tele.
1: És així.
2: O pantalles. Encara que estiguem cansats, no deixem de mirar la nostra sèrie preferida, no? Doncs per mi la idea és aquesta, que es pugui trobar un llibre que pugui mantenir-te viu en la lectura. Perquè al final la lectura t'impulsa la imaginació, t'ajuda a entendre com es construeixen les frases, t'ajuda a parlar millor, t'ajuda a tenir més vocabulari i t'ajuda a moure el coco. O sigui que jo crec que tant si arribem a final de curs com si no, la lectura ha de ser-hi.
1: Volem moure el coco, per tant, ens hi posem, perquè hi ha moltes activitats, hem dit des del 18 de juny al 17 de juliol, el Llibres d'Estiu Festival, que sempre serà aquí, a Lluís Castells 24, aquesta és la idea, i que serà... al final has hagut de diversificar, però has hagut de concentrar també, no? Per temàtiques, sí?
2: Sí, sobretot ho he fet per gèneres. Com deies, tot es fa aquí a la llibreria, exceptuant un, perquè una hora del conte, no, al final el dissabte 20, que és aquest dissabte ja, fem dues sessions d'hora del conte per promoure la literatura infantil. La del matí sí que la farem aquí perquè inclou un taller, llavors els nens podran estar aquí pintant, fent les màscares, faran màscares d'animals, serà molt xulo. Però a la tarda sí que ens n'anem al centre d'art de Can Castells, ens anirem al pati de les Magnòlies, que hi ha ombreta.
1: Sou veïns, per tant, estem aquí.
2: Estem a 30 metres i llavors estarem allà i tindrem a Vivim del Cuento, que és la tercera vegada que els porto ja. He de dir que jo mateixa sóc fan de Vivim del Cuento, així que no et puc estar-los cada vegada que tenen una novetat. I en aquest cas estarem fent una... Estaran ells estrenant un llibre de la col·lecció de l'Agència Remei. L'Agència Remei ja està pensada per nens de 4, 5 anys que estan començant a aprendre a llegir. És amb lletra de pal i la veritat és que els llibres estan molt bé perquè són interactius i no només has de llegir, sinó que pel camí doncs estàs a fixar en els detalls que té el llibre, al final té les activitats habituals que tenen els llibres que t'ajuden a aprendre a llegir. I bueno, salvarem la festa major, vull dir, s'ha de fer perquè no sempre se salva la festa major.
1: Doncs som-hi, ens hi posem. Comencem per la primera, 18 de juny a la tarda, a més moderat per una col·laboradora del Dies de Ràdio com és la booktuber, la que llegista, Misha.
2: Doncs sí, la veritat és que amb la Misha hem coincidit diverses vegades, hi ha una molt bona entesa, ja ho saps com és la Misha, ja ho sabem tots. Llavors estarà moderant una xerrada, un col·loqui de literatura juvenil a la que hem convidat a la Glòria Sabater, la Núria Prades i el Cristian Oliver, que és un cartell de 10, jo crec que no us el podeu perdre.
1: Molt bé, això serà dia 18, el dia 19... El Francesc Molero, moderat per el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros.
2: Això mateix. El Francesc Molero ha viscut durant molts anys a Sant Boi i ara, doncs, coses de la vida, crec que viu a Castelldefels. Ara no tinc clar si Castelldefels o Sitges, però va fer la seva primera novel·la i també la va fer amb l'Escola d'Escriptura d'Ateneu Barcelonès, ens vam conèixer, vam estar parlant, hem tingut professors en comú i tal, i em va dir, home, Cristina, a mi m'encantaria venir a la llibreria un dia amb el Joan fer la presentació i li vaig dir, doncs, vine cap al festival que ens ho passarem bé.
1: Molt bé, quin és el títol del llibre?
2: Despertar el cadí.
1: Molt bé, i la temàtica una miqueta?
2: Jo crec que és una mica de thriller, però haureu de venir a la presentació i que us expliqui ell una miqueta la sinopsis.
1: Fantàstic, això el dia 19, a literatura infantil, com dèiem, aquestes dues hores del conte, una aquí a la Boctiga i l'altra al Centre d'Art.
2: Exacte, llavors ja el dia 20 de juny, que és el dissabte, aprofitant que a final de curs, el dia 19, tots els nens ja acaben l'escola, doncs el dia 20 poden aprofitar i celebrar-ho en dos moments. A les 11:30 estarem fent literatura infantil de la Núria Nistal, que és l'Arte de ser León, algun il·lustrat molt maco, on es convida no només a explicar el conte, sinó a dibuixar i a pintar dins el conte. O sigui que és un llibre a mig camí entre l'àlbum il·lustrat i el llibre de creativitat, així per l'estiu, de distreure's una estona, no? I a la tarda, a les 5:30, com dèiem, al Centre d'Art, doncs venen Vivim del Cuento per explicar la novetat de l'Agència Remei.
1: D'acord. Ens hi posem amb el relat curt. Coneixem a la Montse Piqué, encantadora, el llibre és una meravella, el va presentar el Dies de Ràdio també, que estarà acompanyada, bé, pel Cesi Porcet, un altre samboià.
2: Bueno, jo crec que no necessiten presentació.
1: És un tàndem explosiu aquest,
2: Ni la Montse ni el Sergi necessiten presentació a aquestes alçades i llavors el Xavier Gràcia els estarà moderant. En aquest cas doncs, parlarem del relat curt, perquè com ja sabeu el Sergi Porcet va fer tan lluny de casa i la Montse Piqué, el Flors i Cendra, encara que és una novel·la, si us hi fixeu, cada capítol es pot llegir com un relat curt. I, de fet, ella, doncs, això que dèiem, a l'Ateneu Barcelonès va fer l'itinerari de relat curt, de conte, o sigui que jo crec que serà un bon tàndem al que també heu d'assistir. És que jo crec que no hi ha cap sessió a la que no hagueu de venir, però aquesta especialment serà molt bona.
1: I aquesta de relat curt és el 2 de juliol a 6:45 de la tarda, oi?
2: Això mateix.
1: Molt bé.
2: Tots són a 6:45 de la tarda, i llavors el dia 3 de juliol tampoc no us ho podeu perdre, perquè tindrem a la Maite Moreno i a la Maria Rosa Noguer. La Maite Moreno, ja sabeu, és la presidenta de Tinta Sant Boi. La Maria Rosa Noguer és escriptora, és professora d'escriptura a l'Ateneu Barcelonès. També ha fet un curs aquí a la Biblioteca de Sant Boi amb els Premis Delta, crec. I estarà moderant l'Emília Bravo. En aquest cas, elles dues estaran presentant les seves novel·les, que són Llibertat Assetjada i La Noia del TR, que també tenen reminiscències de literatura juvenil, o sigui que els que us hagueu perdut la primera de literatura juvenil d'aquest dijous, doncs podeu venir, que estarem parlant d'això encara una mica més.
1: Molt bé. Això serà el dia 3 de juliol. Passem al dia 9 de juliol. Amb quina proposta?
2: El dia 9 de juliol és una proposta molt especial perquè tenim tres autores, són d'aquí de Sant Boi, i estan escrivint romàntica. Estan escrivint romàntica i ho estan fent de la mà de Penguin, de Suma de Letres, de la mà de Titània i de la mà de Planeta, també.
1: És a dir, que no de qualsevol editorial, han apostat molt per aquestes noies.
2: Per aquestes autores. Uh-huh. Llavors tenim a la Marina Cotanda, amb Sin Querer Nosotros, la Carla Marpe, amb Querido Book, Instagram, i la Judit Camacho amb Somos una hora. I estarà moderant la Ainhoa Muñoz, la moderna del Baix, sí, que és molt maca i sí, ja està estudiant, ja s'ha comprat tots els llibres i ja està llegint per poder preguntar sobre tots els petits detalls de cada novel·la.
1: Mira, en aquest punt, si vols, i després ho direm també al final d'aquest repàs que estem fent a l'agenda de Llibres d'Estiu Festival, hauríem de dir de quina manera la gent es pot inscriure per tenir vosaltres una idea de l'aforament, perquè és bo que ho diem ara i després insistirem al final.
2: Hem creat un Google Forms, hi ha un formulari que està penjat a la nostra pàgina d'Instagram, però si no ens podeu escriure per WhatsApp, ens podem escriure pel mateix Instagram, ens podeu venir a veure la llibreria i jo mateixa us apuntaré en aquest formulari. Evidentment, tot és gratuït, que a l'assistència podeu venir, passar l'estona, tindrem l'aire condicionat posat i ens ho passarem molt bé, però sí que és veritat que necessitem saber quantes cadires hem de posar, perquè no sabem si serem 10, si serem 20, si serem 30, o sigui que estaria bé que ens ho diguéssiu. Val a dir que per aquest festival, perquè no seria un festival de veritat si no tinguéssim una pulsereta.
1: Clar, una pulsera que ja veig que tu la portes. Home, i és la pulsera d'entrada a qualsevol festival.
2: Exacte. Llavors, quan arribeu a l'activitat a la que us heu apuntat, us donarem aquesta pulsera. Aquesta pulsera no només és decorativa, que queda molt xula a tots els canells, sinó que us dona un descompte del 5% en tots els llibres que compreu durant el festival.
1: Fantàstic, doncs què més volem, amb aquesta entrada, diguem-ne, presencial, perquè la podem portar sempre posada i, a més, amb aquest 5% de descompte.
2: Això mateix, molt això bé. Mateix.
1: Doncs vinga, som-hi, continuem. Ens quedem ara en el dia 19 de juliol, oi?
2: No, el dia 10.
1: 10.
2: 10.
1: 10.
2: El dia 10 de juliol, doncs mira, aquest em fa especial il·lusió, doncs perquè estaré jo presentant la mesura exacta i ho estaré fent amb la Laura Cera, que ha publicat Gel a 40 graus, i com a novetat d'última hora, avui hem publicat a Instagram que s'uneix a nosaltres la Laia Bové amb Saber Tornar. I em fa especial il·lusió perquè amb la Laia ja estàvem parlant fa temps que vull llegir la seva novel·la, però a més ja és el club de lectura previst per octubre. I parlant amb ella, li vaig dir, escolta, que hi ha aquest festival, si vols apuntar-te, i no va trigar ni 10 segons en dir-me, sí, m'apunto, o sigui que ja l'hem inscrit aquí amb la xerrada de literatura contemporània. Aquí la nostra moderadora serà la Laia, també dels Book Hunters.
1: Molt bé. Recordem que això serà el 10 de juliol, on la Cristina Puigvert passarà de llibretera a escriptora. En el seu moment ja va ser el 21 de febrer de 2025, quan presentaves el teu llibre La mesura exacta, de l'editorial La Campana. I ara hem de fer un parèntesi per parlar de La mesura exacta. Clar, estem al febrer del 25, ara estem doncs al juny del 26, sí. Com ha anat La mesura exacta?
2: La veritat és que molt bé, estic molt contenta. Tothom que l'ha llegit m'ha dit que li enganxa molt, que està molt ben treballat, que els personatges estan molt bé, la psicologia del personatge està molt ben treballada. I mira, precisament parlant amb la meva editora del Llibres d'Estiu Festival, em deia que realment és una novel·la que fa molt estiu. Molt estiu. Això que dèiem, no? En una hamaca al costat de la piscina te la llegeixes en un momentet.
1: Doncs és la mesura exacta, el llibre de la Cristina Puigverd, que clar, ara en aquest punt he de preguntar si hi ha una propera novel·la de la Cristina Puigverd.
2: Doncs mira, tinc algunes idees.
1: Sabem que has estat molt enfeinada darrerament, eh?
2: Sí, la veritat és que entre preparar el festival, la llibreria i el que no és la llibreria, doncs no he tingut massa temps per ficar-me darrere d'un foli i ficar-me a escriure. Però sí que és veritat que tinc un parell d'idees.

0: Llibre de l'Escola Barrufet, que a més és un llibre que tot el que es recaudi doncs va per les escoles i en aquest sentit doncs a mi em fa especial il·lusió perquè la Montse i la Lluïsa són clientes habituals, són, bueno, ja sabem qui són, no? Són persones de Sant Boi que les heu de conèixer i són unes bellíssimes persones i crec que necessiten que els hi fem una gran abraçada aquí venint de públic a veure l'Escola Barrufet.
1: A més que són mestres i estarà moderat per la Maria València, que també és mestra, encara que és regidora d'Educació, és mestra també de formació.
0: Això mateix.
1: Sí que tindrà un toc llavors, especial, eh?
0: Sí, jo crec que serà una jornada molt especial.
1: Doncs som-hi, el dia 16 de juliol.
0: El dia 16 de juliol, que serà la penúltima sessió, treballarem la novel·la negra. En aquest cas, a 6:45, seran la Laia Vilaseca i l'Oriol Canals explicant les seves novel·les. L'Oriol Canals ja el deveu conèixer, que ha escrit No dormiràs i Diví, que ha sigut l'últim. Especialment No dormiràs, jo crec que per la 8a edició ha tingut molt d'èxit. I la Laia Vilaseca estarà parlant de l'Udol de l'aigua. No, si no ho sabeu, l'Udol de l'aigua passa al Delta del Llobregat i crec que té una especial té una especial implicació amb que estigui presentada aquí a Sant Boi. De fet, i també anava per aquí una mica el tema de totes les presentacions, volia que tinguessin una mica aquell toc de talent santboià. Encara que ja dic que la novel·la negra no hem ficat algú que era de Sant Boi, sí que és veritat que estem parlant del Delta del Llobregat, cosa que sempre és com més a casa, no?
1: Sí.
0: I l'estaré moderant jo mateixa.
1: Molt bé, és a dir que déu-n'hi-do també la feinada, moderadora, presentadora de llibre, llibretera, eh?
0: Sí, bueno, m'agrada. M'ho passo bé.
1: I tancarem aquest Llibres d'Estiu Festival el dia 17 de juliol.
0: Tanquem amb una sessió que no podia tenir un cartell més estel·lar, no? I és que tenim a la Raquel Guy i el Xavier Bonet, que estaran fent un tàndem explosiu parlant de la novel·la gràfica. La Raquel Gu vindrà doncs, amb el seu És una bruixa, amb la Marga i els vampirs, també tindrem unes quantes a l'edat estupenda, la taula periòdica, i el Xavier Bonet estarà amb les seves Lilis, que no només és il·lustrador, sinó que és l'autor. I tot això ho estarà moderant l'Isra Gordon, que ja el coneixeu també.
1: Acompanya la ràdio.
0: Que són super amics amb la Raquel i el Xavi, o sigui que serà una tarda fantàstica.
1: Bé, doncs déu-n'hi-do, quin programa el de Llibres d'Estiu Festival. Jo crec que no faltaria cap tipus de literatura, no? Les heu tocat totes o quasi totes.
0: M'ha faltat la no ficció, però perquè, clar, jo quan vaig obrir la llibreria vaig pensar, jo faré una llibreria especialitzada en ficció. I sé que la gent a la que no li agrada la ficció li faltarà aquesta vessant, però prometo que a la segona edició hi haurà alguna sessió.
1: Bé, doncs aquí ve la pregunta. La idea del naixement de Llibres d'Estiu Festival, la primera edició, és que això continuï, és a dir, que hi hagin edicions posteriors.
0: I tant, la idea és que això continuï. La meva idea també és que al final de tot el festival doncs tenir una bústia oberta per a ruegos i sugerències i que la gent em digui què li ha semblat i què ha trobat a faltar per poder incloure-ho a l'edició següent.
1: Doncs tornem a dir de quina manera podem participar en aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival, com hem de fer la preinscripció prèvia, de quina manera, Cristina?
0: Doncs mira, hi ha un formulari que poden trobar tots els lectors a Instagram, a la biografia del perfil d'Instagram de la Buctiga, que és @labuctiga, i si no, doncs em poden escriure al WhatsApp de la llibreria o pel mateix Instagram o poden venir aquí a la llibreria i els apuntaré jo mateixa.
1: Dèiem i parlàvem de la teva vessant com a escriptora. El 21 de febrer de 2025 presentaves La mesura exacta, obries portes de la Buctiga el 15 de novembre del 24, t'hem entrevistat doncs, per les dues coses, també pel Sant Jordi. Una valoració, Serra, et pregunto, una valoració doncs, del dia abans de l'obertura de la Buctiga, imaginem que és 14 de novembre de 2024, el que pensaves en aquell moment que seria la teva història, el teu somni, perquè era el teu somni tenir una llibreria, com aniria, clara, estem al juny del 26, ha passat aquest temps, és el que tu et pensaves? Tu, si aquell dia haguessis pensat...

0: Jo vull que la botiga sigui, és el que és avui, Cristina?
1: Bueno, avui és molt més del que jo havia imaginat. Clar, jo no sé si... No tenia masses expectatives. És a dir, evidentment, doncs, sabia que volia fer club de lectura, el tema de l'hora del conte sempre la vaig tenir molt clara. Estic supercontenta. Molt poc temps, jo crec que hem aconseguit fer molta comunitat i espero que duri durant molt, molt de temps.
0: T'has emocionat.
1: M'he emocionat, però no m'emociono.
0: Sí, perquè aquest era el teu somni. Sí. Igual que el de la Lali de la mesura exacta o similar, sí. El teu era remenar llibres.
1: Era remenar llibres. El meu somni era ser escriptora, però sí que és veritat que tenir una llibreria, ser llibretera, sempre estava allà. Sempre estava... No, hi havia alguna cosa, doncs, com a la Lali li deia al seu pare, no? El seu pare li deia com t'has d'anar a fer això, doncs jo sempre tenia aquella cosa de com m'he de pagar jo mateixa i si no surt bé i llavors què, no? Aquesta inseguretat de l'autònom. Però sí, la veritat és que sempre ho vaig tenir al cap, fins que va haver un dia que ho vaig tenir més al cap que... No? Pues com això, com a la Lali, fins que un dia que va ser somies truites, però fa massa temps que somio amb aquesta truita, no? Llavors és que s'ha de tirar endavant.
0: Clar, també sempre que t'entrevisto m'agrada preguntar-te què estàs llegint. Clar, una llibretera amb tots els llibres que estem veient aquí a la botiga, jo no sé ara mateix, llibre en singular o llibres en plural, no ho sé, Cristina.
1: He de dir que llibres en plural.
0: Sí?
1: Sí. Mira, estic acabant l'últim club de lectura, que em trenca els esquemes perquè no és una lectura habitual en mi, que és la germandat de l'Àngel caigut, del Jaume Clotet. Com ho estic passant superbé, és com llegir l'Indiana Jones, llavors és molt entretingut, és molt ràpid de llegir i m'encanta i us el recomano a tots. També és una lectura d'aquestes que et desbloquegen. Després m'estic llegint Se tiene que morir mucha gente, perquè ha sortit la sèrie, sí. I me'l vaig mirar fa 2 o 3 anys, però no me'l vaig arribar a llegir i llavors ara que ha sortit la sèrie he dit, abans de mirar la sèrie m'he de llegir el llibre. Llavors hi ha dies que vaig a ficar-me a la sèrie i penso, no, llegeix primer. Llavors tiro enrere, llegeixo. I després he començat a llegir Saber tornar, que és el llibre de la Laia Bové, que com ens acompanyarà, és la novetat que ens acompanyarà al festival, doncs vull portar-lo llegit abans d'arribar al dia.
0: Clar, ara s'acaba l'escola, s'acaba el curs escolar, molta gent ja agafa vacances, si no ara, doncs serà juliol, l'agost. Podem dir que a la botiga trobaran el llibre sí o sí que els hi va bé per aquest estiu. Home, Cristina.
1: Això segur. A més, la meva intenció és que tots aquests autors i moderadors que venen al festival també ens facin un petit vídeo recomanant una novel·la, ja sigui la seva o la d'algú altre, i ho tindré penjat a xarxes per qui no hagi pogut assistir a les sessions, però aquí trobaran una pila de llibres. Pels més petits també tenim quaderns d'estiu, que potser per ells no és el que voldrien, perquè volen descansar, però els pares sí que ho agrairan, o sigui que també en tenim, i molts llibres, molts, molts, molts llibres per omplir la prestatgeria del lloc de vacances.
0: Per tant, la idea és seguir, no?, les vostres xarxes socials, també per aquests vídeos que dius, que serà una miqueta resum de llibres d'estiu festival.
1: Això mateix, això mateix. Bueno, com ja us comentava abans, doncs poden seguir-nos a Instagram, que és l'única xarxa que té la llibreria. Han de ficar @_ la botiga, tot seguit, i allà estarem.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, a la botiga neix aquesta primera edició de llibres d'estiu festival del 18 de juny al 17 de juliol, aquesta celebració de la literatura, aquest festival d'estiu, emulant doncs, els festivals d'estiu de música al carrer Lluís Castells 24. Potser hi ha algú que no podrà venir, tindrà l'oportunitat de veure aquests resums a les xarxes socials, però potser vol venir algú a comprar llibres, que aquí hi ha uns quants. Quin és l'horari de la botiga, Cristina?
1: Doncs mira, ara el juliol farem de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 4:30 a 7:30. Juliol, com a l'estiu, els caps de setmana, i que fa tanta calor i tothom està a la platja, doncs nosaltres farem el mateix.
0: D'acord. Vacances feu a l'agost?
1: Sí, tancarem l'agost.
0: Fantàstic. I al setembre se'n tornem-hi, no?
1: Al setembre se'n tornem-hi, doncs, de 10 a 2, de 4:30 a 7:30, i els dissabtes al matí de 10 a 1:30.
0: Molt bé. Imagina't, algú ens escolta. Fa molt de temps que no llegeix. Vol llegir ara a l'estiu. Què li diries? A part de que vingui, que remeni aquí... No sé, alguna frase d'aquestes teves per que faci el clic. Ara, aquest temps que tindrà temps realment per llegir, a vegades l'excusa és que no tinc temps.
1: Clar, jo li diria que triï el llibre, que no s'estanqui, que si no li agrada un llibre, que no continuï llegint-lo.
2: Això està molt bé, perquè és veritat, a vegades volem acabar-lo i no...
1: Si no t'agrada, no t'agrada. Que busqui alguna cosa que l'enganxi des de la primera pàgina i que comenci per lectures més àgils.
0: Bé, això per la persona doncs, que potser no ha llegit gaire durant l'any i vol llegir ara a l'estiu. Sí. Ara, un missatge per la persona que llegeix habitualment, de gener a desembre, que no té cap problema, però a l'estiu a vegades diu, vaig a descansar de llibres o vull un llibre una miqueta més fresquet. Què?
1: Doncs que aquí a la llibreria en trobarà una pila, que vingui al Llibres Estiu Festival, que tenim una pila d'autors que estaran recomanant uns llibres que realment fan molt d'estiu.
0: Doncs ja sabeu, Llibres d'Estiu Festival, aquest refugi, hem dit, climàtic, s'està de meravella aquí, climàtic i literari, del 18 de juny, 17 de juliol, a la Buctiga, al carrer Lluís Castells 24. Cristina Puigvert, un plaer, com sempre, parlar amb tu, i confiem que tinguis molt d'èxit, que segur que sí, i que repeteixin els propers festivals, no?
1: Esperem que sí. Espero fer que aquesta primera edició quedi molt xula i que la segona edició, pues, més i millor.
0: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem al proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, us deixem un excel·lent divendres i un molt bon cap de setmana, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú dels comiats aquests dies és escoltar cançons per una revetlla, com per exemple la propera revetlla de Sant Joan. Doncs som-hi, avui us diem que fins al proper dilluns amb les Spice Girls.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vila i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem el començament de les obres del cinquè cap de Sant Boi, la convocatòria de l'Altaveu Frontera o el Sant Boi Talent, que premia els projectes de l'alumnat santboià. Avui és divendres 19 de juny i repassem l'actualitat punt per punt. El Fòrum Econòmic dona continuïtat al lideratge de Sant Boi en la reflexió sobre com gestionar el temps.
1: Sant Boi va viure dimecres un nou episodi de la seva capitalitat mundial de les polítiques del temps 2026. La 24a edició del Fòrum Econòmic, trobada anual de l'Ajuntament amb el sector empresarial de la ciutat, s'ha centrat a reflexionar sobre com les empreses estan repensant la gestió del temps per tal de millorar el benestar dels seus equips, atraure talent i retenir-lo. Amb el títol Lideratge de temps i competitivitat, la trobada ha tingut lloc a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu sota la conducció de la directora i presentadora dels Matins de TV3, l'Ariadna Oltra.
0: Escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, valorant la jornada.
2: Fem una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Fòrum Econòmic de la nostra ciutat, perquè s'ha convertit novament en un punt de referència, de trobada i de retrobada de del gruix i dels representants més importants del teixit empresarial i econòmic de Sant Boi. Novament s'ha convertit també en un espai de reflexió sobre, en aquest moment, un tema cabdal, un tema que determina també l'èxit, la productivitat, la competitivitat i, evidentment, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però en aquest cas dels treballadors i treballadores de les empreses, que és el temps, l'organització, la gestió del temps i totes les seves derivades, com la conciliació, la corresponsabilitat i, evidentment, la gestió dels temes dels horaris.
0: I un projecte pioner, el projecte Conciliació, ha estat una pràctica inspiradora.
1: El seu objectiu és implementar al sector empresarial mesures de conciliació i equilibri del temps. El projecte posa a disposició de les empreses una eina d'autodiagnòstic per avaluar el seu grau de maduresa en pràctiques conciliadores i de benestar temporal.
0: El fòrum ha volgut extreure una idea que ressalta la pròpia alcaldessa, que és concebre el treball amb les persones al centre i no tant la quantitat d'hores.
2: El treball ha de posar en el centre no les hores, sinó les persones. El temps no són hores, són també és gestió de les persones. I crec que les empreses, almenys molts dels exemples que avui han sortit, és fer com una mirada endins, no? Fer com un autodiagnòstic i un diagnòstic de quina és la situació i el punt de partida de cada una de les empreses en relació a com s'organitza el temps, a com es gestiona el temps, a com es treballa amb els treballadors i treballadores, aquest equilibri entre els temps laborals, personals, familiars, no? De generar aquest segell, aquesta conscienciació de que gestionar bé el temps i facilitar la flexibilitat, la conciliació, és un element d'excel·lència en les empreses i que això les fa, com deia abans, més competitives i més productives.
0: I la santboiana, la Nerea Millán, ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Jordà de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb l'èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
3: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials, i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
0: Ara, la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora.
1: La iniciativa, desenvolupada per l'alumna de l'escola Fundació York, destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
0: I Salut ha iniciat les obres de construcció del cinquè CAP de Sant Boi. Tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
1: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de la salut mental. El nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament, i tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en quatre plantes.
0: I el camí de Cal Jovial es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat, el camí quedarà temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació.
1: Durant aquest període, només es pot permetre l'accés pel camí de Cal Penyasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposin d'un altre accés alternatiu i necessitin imperiosament realitzar alguna feina que no es pugui endarrerir. No es pot apropar la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos que es produeixin noves incidències.
0: I aquesta setmana s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO fins a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de 9 instituts i escoles.
1: El tercer premi va ser per a Mans que Brillen, de l'Institut Camps Blancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per Stark Future. El segon premi va recaure en Vida 360, de l'Escola IOR. El projecte proposa una plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral, amb el suport de l'empresa Autovivo.
0: I el primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser per al projecte Nura, de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i la salut i va comptar amb el mentoratge d'Osteobaix. La Laura Benítez, directora de Talent Factory, valora aquests premis a Gent de Carrer.
4: Han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé, però després l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. Jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època. Els hi obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim, per tant el feedback sempre per la seva part és molt positiu. L'objectiu principal és que aprenguin. El que necessitem és que acabin la seva formació, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat.
0: I en cultura, un any més, torna a l'Altaveu Frontera per posar el focus en la creació emergent.
1: El Festival Altaveu torna amb una nova edició, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores.
0: Escoltem a Víctor Partido, director del Festival Altaveu, a Gent de Carrer.
5: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents, i això el que fa d'alguna manera és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes o les bandes, li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició i l'Altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació, i això és important.
0: A més, marquem a l'agenda una data especial pels i les fanàtiques de la literatura, ja que la llibreria Buctiga al Barri Centre acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigverd, a Gent de Carrer.
6: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània, amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigverd, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
7: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigverd, autora del llibre La mesura exacta, i com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: I també es posarà el focus en un altre gènere, la literatura romàntica, amb la Marina Cotanda, Carla Marpé i Judit Camacho. Tot això moderat per la Santboiana i també veu habitual d'aquesta casa, la Ainhoa Muñoz.
8: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpé, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: I l'última data d'aquest festival d'estiu literari serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat també per una veu molt icònica d'aquesta casa, la de l'Israel Gordon.
9: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: El festival va començar ahir mateix i tindrà una durada de pràcticament un mes fins al 17 de juliol i teniu tots els horaris a l'Instagram de la Buctiga, on també podeu inscriure-us com a assistents.
1: I acabem l'agenda anunciant el que ve aquest cap de setmana, que és el tancament de les festes de barri, ara amb l'estació de cooperativa Molinou. Escoltem el regidor del barri, el Javi López, de Gent de Carrer.
10: Tinc ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les del nostre barri, ciutat cooperativa Molinou. Està implicat tot el teixit associatiu del barri, organitzant activitats a dojo per a tots els públics. Bon, fent esdeveniment, és un barri que surt al carrer, que participa, que fa molt seu les festes i que contagia, doncs, a la resta de Sant Boi aquest esperit comunitari de festa, i estem, doncs, molt i molt contents, doncs, de rebre amb els veïns i veïnes, doncs, que venen a participar a les diferents activitats del nostre barri.
0: I amb un programa ple d'activitats des d'avui fins al diumenge 21, amb trobades de puntaires, exhibicions de ball, vermuts musicals, tardejos, l'habitual cursa popular de diumenge i el fi de festa amb l'espectacle de pirotècnia. I ara sí, expliquem finalment que Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan, amb activitats repartides per diferents barris de la ciutat. Sopars populars, música i balls ompliran places i espais públics per donar benvinguda a l'estiu.
1: La plaça Catalunya acollirà una nova edició de la Revetlla Popular organitzada per Sant Boi Vall, mentre que la plaça Mossèn Jaume Olivera serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional ball del Fanalet. La festa també arribarà a la plaça de la Generalitat, a Marianao, amb un sopar popular i Vall fins les 2 de la matinada.
0: Al barri de Ciutat Cooperativa Molinou també hi haurà revetlla comunitària amb DJ, i per acabar l'Ateneu Sant Boià celebrarà la seva tradicional trobada per la revetlla de Sant Joan, que començarà a les 8 de vespre als jardins de l'entitat.
11: Els informatius. a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports es mou al mercat de fitxatges a Marianao, el Sant Boià i el Ciutat Cooperativa, que viurà també aquestes festes de barri. I tenim novetats al Marianao Poblet, amb tres fitxatges han passat a l'Esport Sant Boià.
1: Després d'anunciar les 6 renovacions, els dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil que seguiran al primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves tres primeres incorporacions: el porter Carlos Cabello, el migcampista Martín González i el defensa Izan Rodríguez. Tots tres han passat al Ciutat Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
12: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros los que ya hemos jugado antes, y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
0: I també hi ha noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià.
1: L'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions, l'última lateral Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet oficial 4 fitxatges fins ara. Rubén Rodríguez, que torna al club després de 2 anys al Ciutat Cooperativa, Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüesso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
13: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar tres cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la categoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
0: A més, el Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge del porter, l'Arnau Gavaldà, procedent del Juvenil Nacional de Sant Cugat, sent la 7a incorporació a l'equip. I finalment, aquest pròxim diumenge 21 de juny arriba la 4a edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molinou.
1: Una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Renners Cooperativa i que es celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Aquest any hi haurà modalitat de 5 km, 2,5 infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes de barri de Ciutat Cooperativa. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, que és un dels organitzadors.
14: És una cursa muy casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio. Y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien, y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial. Y cada año pues nos vamos superando por ese tema.
0: Doncs som-hi amb el temps, perquè avui ens espera dia de sol, calor moderada i un cap de setmana plenament estiuenc a Sant Boi.
1: Per avui, jornada estable i assolellada, amb alguns intervals de núvols poc importants. Aquest migdia, la temperatura se situa al voltant dels 29 graus i la màxima prevista arriba als 30 graus, després d'una matinada suau, a mínimes pròximes als 20 graus.
0: I la previsió de cap de setmana, doncs, pugen les temperatures.
1: Dissabte es mantindrà el temps estable, les temperatures continuaran sense canvis destacables, amb màximes al voltant dels 30 i mínimes de 21 graus. Diumenge continuarà l'àmbit d'estiu amb domini del sol, intervals de núvols alts i calor una mica més marcada. Els termòmetres podrien enfilar-se fins als 30 o 31 graus durant les hores centrals del dia.
0: En resum, encarem un cap de setmana ideal per gaudir de les activitats a l'aire lliure, amb temps estable, moltes hores de sol i temperatures plenament estiuenques que poden superar els 30 graus. I amb això acabem l'edició de la migdia dels informatius d'avui divendres 19 de juny. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve el Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arran de mar, molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia. Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
11: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
12: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
13: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
12: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
11: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
0: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
11: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes, per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'avient. Ràdio Ripoll, Laura,
15: divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
4: Sí, mullarem els profes.
3: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
15: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
3: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
4: Aquesta setmana es veia un campus, si no m'han de vigilar.
5: Em quedo amb la iaia a vegades.
7: Anirem de càmping.
4: Tan sort que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
15: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
11: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
17: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en l'educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys i ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
16: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
11: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a hospital i també el dolor.
8: La sanitat pública catalana ha adquirit el Giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
11: Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
19: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
18: ¿De la operación?
19: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
18: El cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal és Marino Asensio.
20: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
18: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
11: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
8: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
11: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
21: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
22: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
21: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
11: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
11: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
8: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
11: I el president de la Generalitat Salvador Illa ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
8: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
11: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
24: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
25: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament moment la avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
16: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
11: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
8: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
11: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
16: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
2: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
16: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
9: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
16: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
9: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
16: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
11: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
12: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
10: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
13: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
10: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
11: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
14: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
26: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé, la veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable, nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
14: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
27: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba
0: y después ya podía pensar lo que tú quieres.
1: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4 ganamos en 4, y si tenemos que ganar en 5 vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
14: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
3: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats, i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
14: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
4: Al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
14: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes 2 temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
11: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: El diccionari Termcat.
7: 40 anys, 40 paraules.
27: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
5: Marta Sabater.
28: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, Des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
17: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
18: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
19: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment perquè ens anem a l'institut.
20: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
21: Ja no ens veurem tant.
22: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
23: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
11: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
11: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
11: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
11: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
11: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
14: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
11: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Pérez, bon dia.
24: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arran tirant de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
18: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
11: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Julià García.
2: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
9: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
2: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
11: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
0: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
10: Evitar
1: les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions, i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, que és la nit de revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
11: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
3: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
4: Sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
3: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
5: Notícies en xarxa.
11: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
10: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
19: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
20: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins. Ja no ens veurem tant.
22: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
23: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
20: Sí, mullarem els profes. Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
10: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
19: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
20: Aquesta setmana es veia un campus, si no m'han de vigilar. Em quedo amb la iaia a vegades.
23: Ens anirem de càmping.
20: En sort de que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
10: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
11: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
13: Al tercer dia o al segundo ja mejor. Ahora mejor porque ya
6: puedo hacer más o menos vida normal.
7: ¿De la operación?
6: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
12: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
13: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
12: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
11: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
15: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
11: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
8: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
16: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
11: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de

0: signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
1: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs és un element doncs, que està present.
0: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
4: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble. El reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
3: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
5: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
7: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
6: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
0: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
1: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
0: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
1: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
0: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
1: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori

0: una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
2: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
1: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
3: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
1: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
4: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
5: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
4: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
6: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
7: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, que, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
6: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
8: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Pel blaugrana Nicola Provitola, aquesta victòria es una demostració de caràcter.
9: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
8: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
10: Ya que me operaron, me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palo así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso, de gracias a la ayuda de todos mis compañeros, hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
8: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comes, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo ho vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
19: Yeah! Així us declaro marit
16: i
19: obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
20: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
18: Gràcies, gràcies.
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
22: Un altre cop l'extinció, no?
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Pues queda't aquí, i ahir vaig jugar.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Que sí, és una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí!

0: Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons ha anunciat els Estats Units. La treva entra oficialment en vigor a les 3 de la tarda. Ho ha fet fa una hora, després d'una jornada sagnant en què hi ha hagut 18 libanesos morts i 4 soldats israelians en una escalada de violència al sud del Líban. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia a judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts es registraran temperatures pròximes a 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat durant la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor es tradueixi en nous incendis. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació. La meitat es detecten a l'ESO. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 cm. Es tracta d'un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació pels pacients. Preocupació entre els pescadors artesanals de la Costa Daurada i l'Ebre pels estralls dels dofins a les seves xarxes. Reclamen solucions per l'augment dels atacs que els generen pèrdues importants i el fan perdre captures. Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet, premiada a Canes, arriba avui als cinemes. L'altra estrena destacada de la setmana és la cinquena part de Toy Story, la saga de Pixar sobre les joguines que cobren vida, que també es pot veure en català.
1: Esports.
2: Esport en directe. Tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, la tercera edició d'aquesta volta. Una etapa de 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana, on, per cert, en aquesta volta hi participa una de les grans favorites, la catalana Paula Blasi. D'altra banda, fa pocs minuts ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, amb Ayo Gura sent el més ràpid. Marc Márquez, que havia estat el més ràpid a la primera sessió, en aquesta etapa cinquè. I aquest vespre a les 9 el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa el temps, enmig d'una tarda molt calorosa a les comarques interiors, ara ho explicava, amb una temperatura que oscil·larà entre els 32 i 37 graus. Sol generalitzat i només al Pirineu apareixeran nuvolades amb alguna gotellada al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. De matinada poden caure xàfecs a algun punt de les comarques de Lleida i el Pirineu. 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bona tarda a tothom. Nosaltres estem ja aquí ben organitzats perquè vostès fins a les 5 de la tarda puguin escoltar coses que, bueno, que nosaltres pretenem ajudar-vos a que hi penseu. I avui tenim, doncs, com un tema molt, molt nostre, no? Jordi?
3: Ai,
2: que reparem avui.
3: Ai, que obrirem un meló.
2: Sí, m'agrada que el meló que està pintat.
3: Aviam si és igual de refrescant que el que tenim ara.
2: A veure. Amb el Mario també i el Joan. I jo mateix, la nostra convidada.
4: I quina convidada? L'Eli també? També està l'Eli aquí, la senyora secretària?
2: La que ha tingut la idea de parlar d'això, eh? Sabeu quin meló és aquest? Digue'l, va, Joan.
5: Avui l'obrim a les 4 i 6, eh?
4: Sí. No l'obrim a les 5. Salut mental masculina.
2: Masculina.
5: Sí, aprofitant que aquesta setmana és la Setmana Internacional de la Salut Masculina, doncs sí, parlarem sobre la salut mental. Com us cuideu els homes mentalment? Aleshores, aquí com sou majoria homes, doncs a mi m'agradaria saber la vostra opinió.
2: Som majories, ho has comprovat, això?
5: Aquí a la taula sí.
2: A la taula, però no, jo no vull dir
5: això. A la taula
2: sí. Vale, a la taula sí.
5: Aleshores, tinc moltes ganes de saber la vostra opinió de com us cuideu mentalment.
2: Jo tinc una petita idea del que et contestaré. Tu també?
4: També.
2: Jordi també, oi? Te'l veig molt...
5: Home, és un meló, l'obrim.
3: Bueno, jo crec que coincidirem bastant, tots una mica, sí. Però sí, jo també tinc el meu, potser. Sí.
2: Jo penso que hem de demanar una certa tolerància a la nostra manera d'expressar-ho, no? Perquè si ens ataquen de dret...
5: Tot i ser minoria, faré el que pugui.
2: A veure... Va, Mario, comença.
5: Vinga, va, comenceu. Que tinc ganes d'escoltar-vos.
4: Bueno, jo ha sigut a força de l'experiència... perquè culturalment quan jo era petit n'hi havia un estereotip de lo que tenia que ser l'home, vale? Després amb el temps, amb el tipus de trastorn que jo tinc, que és precisament emocional, he tingut que treure'm aquest estigma i aprendre del que m'han dit els professionals i guiar-me per aquest camí. Jo ho tinc molt clar, què és el que a mi m'ajuda. També n'hi ha una part de que amb la feina que he tingut n'hi ha hagut una part que no ho entenien, i una altra empresa que sí que valorava molt, i dins la salut mental també de la gent. I això crec que a nivell d'empresa ha de ser molt important. Però jo ho tinc molt clar. Per mi, a mi m'ajuda moltíssim poder parlar amb l'entorn, poder expressar-me, que l'entorn m'entengui i que no em jutgi. Igual no em poden donar la solució, però que no em jutgin. M'ajuda molt poder fer esport, perquè quan faig esport, després de fer esport, em canvia molt la visió que tinc en aquell moment. Mantindre'm actiu, fer cas de, en el meu cas, dels pròdroms que es poden produir si em començo a desestabilitzar o alguna cosa així, més o menys, com ja tinc les eines i tinc l'experiència, i per aquí jo em trobo bé. He après que amb la societat encara està molt estigmatitzat tot això, i potser encara no s'acaba d'entendre, però penso que s'està anant també sobre un camí que cada vegada, per sort, no és com fa 30 o 40 anys enrere, es té molt en compte les emocions d'un home, que poden ser com exactament igual que les emocions d'una dona, I això no treu ni que siguis menys ni que siguis més, sinó que...
2: Que som iguals.
4: Som iguals. I el que passa és que venim d'una cultura que no. Els homes no ploren, també de que eren els que portaven, la dona estava molt resignada a un segon paper, i penso que ha de ser un 50-50 perquè tothom tenim els mateixos drets, les obligacions i les mateixes necessitats emocionals, no? Per mi, aquesta és la meva visió. No sé si la compartim.
2: Si us serveix.
5: Home, molt interessant el que ha sortit, eh? Però us dono peu als altres per comentar i seguir.
2: Tu, jo.
3: Fonamental per cuidar la meva salut mental és poder fer esport. És a dir, tenir temps per mi, no? Per dedicar el que jo vull.
2: Esport com a base.
3: Però sense fer esport al llarg de la setmana, diria que mínim 2-3 hores...
2: No et trobes.
3: Em costa. No? A part de fomentar hàbits de vida sana, eh? Vull dir, el tema del menjar, no? M'agrada menjar, la vista està, però vull dir que... No? Intentar fer menjars, no? Una miqueta d'acord amb l'estil de vida que portes, no? Una miqueta, i cuidar-te a nivell del dormir, també, crec que és important, el tema de descansar bé, mm-hmm. Més ara que està fent tanta calor.
2: I més quan fa molta calor, sí.
3: No? Hidratar-nos, però bàsicament pel tema de salut mental, sobretot el tema de l'exercici. Exercici, no? Allò, sortir a caminar per caminar, i dic caminar perquè és caminar, no és passejar, és caminar, no? Un ritme alegre, inclús a vegades algun tram així que corres i tal per la muntanya, veure verd i estar allà, és, per mi, em recarrega, em dona oxigen i, ostres, i
2: perquè la teva filosofia a nivell de treball que fas, vull dir, et queda complerta a partir de fer aquest treball, no?
3: Bueno, sí que és veritat que al final la meva feina a vegades implica un desgast a nivell psicològic, no? I al final som persones i tenim empatia, i al final quan empatitzes amb la persona que tens davant, quan ho està passant malament, doncs clar, costa, no? O quan has de digerir aquella situació que li ha tocat viure, no? Per desgràcia, i entenc que és per desgràcia perquè dius, ostres, perquè aquella persona no voldria viure.
2: Però això és aquella... com si tinguessis un endoll i que el poses a dins a l'endoll, no? Vull dir...
3: Bueno, és com el fil invisible, no?, que et connecta amb aquella persona. És com... No? És una forma de dir, uau, no? I jo no ho pots tallar.
2: No.
3: Al final, i penses, no? I al final...
2: Al contrari.
3: També has de gestionar-ho, això.
2: Uh-huh. Molt bé. Tu i jo.
6: Bé, doncs, a mi la evolució mental va ser a partir dels 18, quan vaig tenir la primera crisi, perquè abans jo no sabia de psiquiatres, ni de malalties mentals, ni trastorns, no sabia res, no era el meu tema, no? I arreu de la primera crisi va ser un aprenentatge total, no? Aprenentatge a evitar-ho, com no caure, principalment primer amb els amics, en recolzar-me molt dels amics, perquè les primeres vegades que vaig caure va ser per l'alcohol. A la primera alcohol vaig aprendre que no tenia que beure alcohol, però que fos un culet de diner o el que fos, caia rodó, no? I després, quan vam fer amics, em vaig patir bastant la solitud. No? No em relacionava molt amb la gent, necessitava relacionar-me amb la gent i fer qualsevol cosa per relacionar-me amb la gent. Fins que vaig adonar-me que si no canviava jo per dins, no canviaria per fora. I vaig decidir, doncs, conèixer la meva dona, no? Conèixer-la com a amiga, i ara és ella la que em guia, no? És ella la que em diu, bueno, està bé, està malament, estàs una mica pujat, estàs una mica tristot, i és com un... O sigui, hi ha l'estimació d'una parella, a part la implicació en la malaltia, no? Que ens va dir una vegada que tenien plena consciència de malaltia, que és important arribar a tenir consciència perquè saps què passarà i què no passarà, com pots actuar si has de parlar amb la psiquiatra perquè redueixi o augmenti la medicació, i evitar l'ingrés, que l'ingrés és el pitjor que pot haver-hi. Jo ara mateix, farà 16 anys que l'ingreso, estic molt content perquè també tinc aquesta ajuda, no? La meva dona, que ja em diu, mira, anem a parlar amb la doctora, o a veure què et diu, o a veure aquesta analítica, o a veure això. I és una nena tan forta que jo, sense voler, ha comprès el que és la malaltia, s'ha vist que està en una parella que té una malaltia, i en comptes de fugir o deixar-me sol, doncs ha estat acompanyant-me i està fent força a mi, no? És molt important també. Segons com en què relaciones amb les amistats, la parella, que et recolzi molt, doncs podria haver sigut una parella que hagués passat de mi i m'hagués deixat al cap d'un mes o dos mesos, i no vull problemes, i t'apanyaràs. que ja tenia una molt bona relació de parella també. El que passa és que jo em vaig arribar a un punt que tenia els 30 tants i no tenia amistats, vull dir, es van casar o van marxar, perquè es gastaven, no? Perquè ja no hi havia cap relació i potser les relacions que hi havia eren una mica de aprofitament, no? Aprofito que estàs per dir-te el que em passa a mi, però m'importa res que el que passi a tu. I hi ha un moment que dius, no, t'han aprofitat, no. Per això he dit, poques amistats, però molt bones, perquè hi ha gent que té, no sé, 1.000 seguidors a Facebook o el que sigui, però no té relació amb ningú, tampoc. Hem comptat amb els dits de la mà i prou. I anar seguint la vida. No. De vegades em sento que em falta una mica de vincle amb la societat. A partir de l'esclerosi, que ja no podia anar caminant, no podia sortir a fer passejos, vaig ingressar una mica més, però, bueno, és convivir amb una cosa més, no? És a dir, no forçar-se, no quedar-se en un racó plorant i actuar amb el que pots actuar. Si pots fer una cosa, va, pots ser aquí, arribes aquí, que no, pues no arribes.
5: I com et cuides actualment, Joan, mentalment?
6: Mentalment? Sobretot la ràdio, perquè a mi és una cosa que... No, sí, és veritat, és l'únic fil que em queda per no cremar, no? Perquè jo aquí venia a estimar que els divendres, parlar amb el Dani i parlar amb vosaltres, m'omple molt, m'omple moltíssim. I a part d'això és distreure la ment, distreure la ment completament. Veure pel·lícules, gravar sèries, fer els programes de ràdio, distreure molt la ment i no quedar-me fixe i pensant... menjant-me la ballana, que estic sol, no tinc futur, ho vaig deixar, no? Perquè és un moment que és molt caòtic per mi i no vull caos en el meu cap.
2: Evites pensar en una realitat que en definitiva cal tenir, doncs, per a bandes, per dir-ho d'una manera,
6: jo,
2: no?
6: Jo evito pensar en una realitat que no existeix.
2: Val.
6: Que faig al meu cap mateix, no? Que al final la trec del cap i dic no, perquè moltes vegades passa que tu penses coses durant el dia que 90% de les coses no succeiran. Mai succeiran. I en realitat del 10% potser seria fàcil.
5: Uh-huh. I Jaume?
2: Ui,
5: què diu el Jaume?
2: Saps què passa? Que jo vaig néixer en un carrer que només passava el camió del meu pare, que treballava en una fàbrica que teníem allà, que és on jugàvem tots, i llavors sempre estàvem al carrer nosaltres. És clar, estem parlant dels anys 40. O sigui, jo vaig néixer l'any 40 i 43, 4, que ja anàvem pel carrer, no hi havia cap risc, hi havia algun carro, això sí, né? I llavors jo penso que vam créixer sense... Bueno, tenint en compte la constant política en el qual teníem, evidentment nosaltres no ens donàvem d'això, no? I llavors jugàvem com a criatura, que sí, cadareta, que procuràvem que no estéssim a la cua perquè havíem de córrer i segur que et foties de lloro i et feies mal, o del cavall fort que saltaves i anaves a parar contra un que aguantava allà. Hi havia una mica de mala baba, no? Jo penso que això també ens va marcar com a persones, perquè bàsicament érem nois els que fèiem això. Les noies, si jugaven això, es feien més mal que nosaltres, val a dir-ho, perquè era una certa... hi havia una certa violència. Però després vam connectar amb el futbol. A futbol vaig aprendre a posar la pilota just en el cap d'un amic meu, bueno, d'un dels veïns que rematava de conya, no? I jo vaig aprendre a posar-li la pilota allà. Clar, dius, això què vol dir? Bueno, que vivíem amb una obertura de mires que fins que no vam arribar als 14 o 15 anys jo no me'n vaig adonar de res. Llavors va ser quan em vaig despertar i va dir, què és tot això que veiem aquí, que jo no m'explico, no? I a partir d'aquí comença la dificultat, i llavors, doncs, clar, això com que no tens experiència en pensar ni res, doncs la veritat, aquesta dificultat es va anar actuant, i la pretensió sempre era, diu, bueno, ser vàlid pels altres, no ser individualista, i bueno, apareixen aquestes primeres coses que a 14 anys, que ja vaig començar a treballar, i allà vaig descobrir el món dels homes, ja, a 14 anys, que és quan començàvem a treballar normalment, i allà vaig començar a escoltar el masclisme, l'assiduïtat a la prostitució, i com es vivia això i tal, era tan normal com la vida mateixa. Aquesta setmana passada ho explicaven a la meva neta, això. I va generar preguntes. Llavors, clar, vull dir, és això, també, això també compta. Llavors dius, hosti, però què és això? Què és tota aquesta varietat de matisos? Després ja venen altres coses, altres que et distreuen. A 18 o 19 anys ja descobreixo les primeres relacions no sexuals, però sí gairebé, i llavors fins que em comprometo a 19 anys amb la meva actual dona, que com tu, jo crec que és la meva sort. Sí, jo crec que sí, perquè hòstia, tu, és que m'ho va posar tan fàcil, alguns, sobretot la meva àvia, que estava molt enfadada amb la meva àvia, ella, i encara ho està, si ho anomeno, però la meva àvia, no sé, vull dir, i aquí va començar. Llavors jo tenia un inconvenient molt gran. Jo cada vegada que jugava a Barcelona anava a veure a les 4 de la tarda, i quan tornava anava al cinema, però anava a veure el futbol, i això era més masclista que... No, això no té sentit. Això ho vaig deixar aviat, no em va... aviat, no sé, a 20 i tants anys. Hi va haver un punt determinat que va ser frustrant, i allò em va fer... Sembla que hi ha molta trampa aquí, no? I tal. I llavors això ja ho vaig deixar. I ara estic per anar a veure l'estadi del Barça un dia que ja estigui inaugurat i capiga tothom allà, i s'ha acabat. Vull dir, això ho tinc clar. Aquesta probablement és en l'ambient que jo he viscut. I ho he explicat tot, no? Vull dir, ostres.
3: Hi ha gent que li encanta el futbol, hi ha homes que li encanta el futbol.
2: A mi m'agrada
3: molt. De la mateixa
2: molt.
3: Manera que hi ha dones que els encanta el futbol,
2: A mi m'agrada molt el futbol, buf. Ara, normalment, a les 9 del vespre, veig un partit que fan.
6: Sí, sí.
2: I està bé. Segona,
6: sí.
2: Ahir no va veure res, per això. Ahir saltaven molt aquells partits, no la tocaven.
6: Suïssa va guanyar...
2: Vale, però no.
6: Però a saco Paco,
2: A saco Paco.
6: Amb una 64...
2: Mira, un altre que ho va veure.
7: Jo, n'hi ha una cosa que crec que ens... O almenys en el meu cas hem passat per alt... i és no caure amb el tema de les addiccions. Molt important. Sí. Per exemple, del món que jo vinc, amb el tema de la força de ventes, que vas per objectius, es fa servir molt sovint, i és un tema que està molt extès i que després genera autèntiques ruïnes,
2: passió,
7: tant emocionals com amb la vida familiar, com amb tot. Mm-hmm. Perquè comences per evadir-te o per aconseguir aquests objectius, i després entres en una roda que és complexa sortir. Mm-hmm. És complexa. Penso que en el meu cas, per mi, és molt important evitar aquest tipus d'hàbits, no caure en aquest tipus d'hàbits, encara que l'entorn pugui estar fent-ho, i a més, per mi pot ser la perdició.
5: De fet, hem parlat alguna vegada sobre les addiccions, i eren molt més homes que no dones les que estaven ficats amb diferents
3: sí. Segons quin tipus,
7: Perquè les dones ho porten més amagat. Vam fer una entrevista fa poc, i el fet de com ho portaven les dones, inclús consumint a casa, que ho amagaven, o una infermera que era molt addicta, i aleshores es bevia l'alcohol de 96 graus.
5: Tot i així és, i el 75% dels homes, ho tinc aquí, justament no vam parlar, vam parlar no fa gaire sobre això, i el 75% dels homes són més addictius a l'alcohol que no les dones. Tot i així, segurament puguin haver dones que també estiguin...
2: També n'hi ha, però no tant, sí.
7: Igual és que ja de genètica teniu més resiliència a no fugir de segons quines coses fent servir aquestes substàncies.
3: Sí, o jo crec que al final també el pes social, no? També una miqueta, no? El que sempre s'ha esperat d'elles, no? Encara jo crec que hi ha un biaix de gènere en aquest sentit, no ho sé, potser m'equivoco, eh? Però al final és com que no, estava més carregada, no? El que deies tu, no, Mario? El tema de la resiliència, no? Al final no, és que és el que toca, és el que ets a fer, el que, no? El que s'espera de mi, no? Aquests estereotips, no? Aquest... I al final, doncs, no...
6: Però també es veu, veus un home borratxo, que està molt borratxo, i dius encara, no? Però és una dona borratxa i és com un estigma, el doble d'estigma per aquesta dona, perquè ser dona i ser està beguda, no?
5: Està com més normalitzat el veure un home que no una dona.
6: Però si veus una dona...
3: Però això, perdoneu, és una miqueta l'estigma que tenim nosaltres, eh? Sí, sí. També, perquè al final...
2: també és un com l'altre.
3: Clar, és que al final és un estigma que tenim nosaltres mateixos contra aquestes persones, perquè al final dius, bueno, escolta'm, aquí cadascú és lliure de fotre's fins al cul del que vulgui, no? Alguna altra cosa, si li és sa, si no li és sa, no sé què, no? Però al final és la decisió que ell pren, no? I si és de forma lliure i voluntària, doncs escolta'm, mira tu, ja s'ho farà.
7: Jo crec que n'hi ha dos formes. El que ho fa per oci, que ho pot fer puntualment, i el que ho fa per evadir-se. Que aleshores que aquest té més números per entrar en addicció.
3: Clar, jo crec que ja hauríem de separar, no? Al final el que veu perquè li agrada prendre una copa de cava, no? Puntualment, el que sí. Li agrada perquè, ostres, perquè el vi, perquè aquest, perquè l'han ficat amb això, l'altre, no sé què... I el que li és igual que beguis, se'ls begui, que si es pot fotre una ampolla, millor que un got.
5: Però normalment les addiccions tapen alguna cosa. O sigui, hi ha alguna cosa al darrere de per què has arribat en aquesta situació.
3: Al final tu necessites, no, com deia el Mario, un moment d'evasió. No? Al final
5: exacte,
3: és com...
5: si t'estàs evadint, de què t'estàs evadint? Perquè hi ha segurament un motiu, i un motiu emocional, del per què tu estàs... ficat doncs en aquest món de les addiccions.
2: T'estàs compensant d'aquella manera, no? Sí. Per dir-ho d'una manera.
7: En el món que jo he conegut, t'evadeixes de la frustració, de quan et posen un objectiu, no arribes i l'empresa, si no arribes molt sovint, doncs ets candidat que et fotin fora perquè no és competitiu. Penso que aleshores s'ha de saber gestionar la frustració, perquè... Penso, No sé. No sé què passa.
6: Hi ha una pel·lícula, Días de Vino y Rosas, de Jack Lemmon, que és molt explicat com és l'alcoholisme, com l'home fa que la dona begui i finalment és la dona que el deixa bevent i el deixa de beure. És molt fort, que és una pel·lícula molt bèstia. Molt bèstia.
2: Qui la interpreta? Doris Day, oi?
6: Jack Lemmon.
2: Com?
6: Jack Lemmon,
2: ah, sí. Sí, això també hi ha una altra que també vol importar. La dependència que crea la pròpia dependència. La dependència que crea precisament trobar-se amb un altre que també és dependent, això també és important. Sí. Bueno, no sé, vull dir, el cinema avui precisament val a dir-ho que surt un article en un dels diaris, El Punt Avui, que parla de que el cinema és el que ens marca moltes de les constants que hem de conèixer i que parlen de que actualment amb les xarxes i tot això queda com una mica igualit i parla del què igualit en el sentit de que jo me'n recordo de pel·lícules avui mateix, aquest matí he vingut i he parlat d'unes quantes que són com unes perles de pel·lícula, perles perquè tenen un contingut i graten sobre el nostre comportament, no? I llavors diu que això amb les xarxes això s'ha perdut bastant i que hem de recuperar-ho perquè en definitiva doncs les pel·lícules parlen de fets històrics i aquests fets històrics doncs s'han de conèixer. Per exemple, us poso un exemple molt fàcil. L'altre dia, en un lloc d'anar a veure l'Spielberg, perquè hi ha el que s'ha estrenat, em vaig quedar a veure Ai, que no me'n recordaré ara jo. La pel·lícula del Kevin Costner, que se'n va allà sol, allà al costat dels Sioux, i fa d'allò... Bailando con Lobos. I la vaig trobar molt interessant, aquella pel·lícula.
6: Molt interessant, molt.
2: Molt. La veritat és que és una pel·lícula molt interessant perquè parla de com arribar a la violència. Ell, al cap i a la fi, ensenya els seus a ser violents. I, bueno, és molt interessant. I això ens parla de com es genera la violència. I es genera precisament a partir de la necessitat de defensar-te d'uns que t'atacaran, no? Que ja ho saps, que t'atacaran. Hi ha un moment, ells estan, ella i ell estan dins una tenda d'aquelles i diu,
6: típic,
2: què passa? Sí, senten un soroll, diu, què passa? Problemes, diu. I llavors li diu, diu problemes, ens ataquen. I llavors ell agafa i diu, vinga, sortim d'aquí, sortim del camp, vull dir, o sigui, si ens quedem aquí ja estem llestos, no? Clar, vull dir, perquè allà ens trobaran. Sortim d'aquí i els ensenya com, a, com defensar-se. I, evidentment, com que ell ve del militar i és tan militar com els que venen, pot arribar a saber com, com s'elimina allò, no? Ell ha fet una amistat enorme amb, amb tota aquella tribu de Sius, no? I llavors, quan ja surt, o sigui, quan ja ha guanyat, llavors allò queda... Sí, però llavors els altres diuen, hosti, aquells que vam enviar allà per veure què feien amb els Sius, on estan aquells? Ara ens han desaparegut, diu, cap allà. I llavors arriba, arriba tot el gruix del que representa el militar preparat per combatre tots els enemics, no? Vull dir, els enemics de la societat. Jo trobo que és una pel·lícula molt interessant. El, no em va agradar al final que ells se'n vagin. No, però esclar, és que la manera d'acabar-la...
6: És més lògic.
2: Era la manera d'acabar-la, sí.
6: No poden contra el sistema cavalleria.
2: Sí, sí, llavors ells se'n van i, és que, i els indis es queden allà i pobres...
6: Bueno, tanquem la pel·lículeta ja.
2: Deixem la pel·lícula ja.
5: Doncs, la deixem, sí.
6: Escoltem... Una foguera de xarango.
2: Ah, sí. Tio.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

0: Bé, doncs ara, ara pensarem amb els pensaments, no?
1: Perquè... Valgui la redundància.
0: Sí. No, vull dir, és que ens hem fet aquí una pregunta. Quants has dit? A veure, bé.
2: Sí, ja estàvem parlant sobre els pensaments, com, bueno, com gestiona cadascú els pensaments i en temes de meditacions. I sí, es diu que aproximadament entre 60 i 70.000 pensaments tenim diàriament, i dels quals són negatius i del passat. Aleshores, estem la major part del nostre temps pensant en coses que han passat, que han succeït i que ens quedem allà. I moltes vegades, doncs, aquí és quan entren les depressions, perquè les depressions és quedar-te en el passat.
0: I que podríem millorar i no hem millorat, i ara tenim com l'angoixa de patir aquesta...
2: I si tens angoixa és perquè estàs pensant en el futur i perquè tens... és molt ansietat. O sigui, hi ha com tres temps. Un és l'aquí i l'ara, l'altre és el passat, i si estàs amb molts pensaments recurrents sobre el passat, diuen que estàs en aquesta depressió. Però si al contrari, si penses molt en el futur i tot el que passarà, que potser no passa perquè tu estàs pensant, tu entraràs amb l'estrès, amb l'angoixa i amb l'ansietat.
0: El que interpreto amb el que acabes de dir és que l'ara és el que compta, no?
2: Exacte. Exacte. Sí,
0: jo cada vegada ho tinc més clar. L'ara, o sigui...
2: Sí, el temps que compta és el que estàs vivint ara mateix, sí. Perquè el que ja has viscut, d'aquí ja no pots fer-hi res, però sí que pots aprendre,
1: ja
2: no, perquè demà sigui d'una altra manera.
1: És que ja no pots canviar. Pots aprendre d'ell, no?
2: Exacte.
0: Pots aprendre.
1: Però més enllà d'això...
0: I pots fer que millori el futur.
1: Has d'aprendre de l'experiència. No? Al final, si cada cop et superes a la mateixa pedra i no n'aprens, dius, escolta, doncs potser que n'aprengui, no?
2: Clar, perquè el que passarà demà depèn del que facis avui. I si avui estàs pensant en el que no vas fer ahir, o amb el que no vas poder fer ahir,
0: i el que
2: no vas tenir ahir, doncs t'estàs perdent el que estàs vivint ara. I estàs condicionant el que passarà demà perquè serà igualment que el d'ahir.
0: És curiós, veus? Això sí que ho sabia, perquè jo cada vegada ho valoro més l'ara, no? Diu, trobant-me com he trobat, doncs arriba un moment, com ara mateix, diu, hòstia, ara estic la mar de bé.
3: A mi el que em passa moltes vegades és un bucle de resignació, que vol dir que has fet una cosa en el passat i t'imagines que, a mi, si hagués passat això, podria haver dit això, podria haver fet això, i és com una resignació de no poder arreglar el passat, perquè el passat equivocant en el moment i trobar solucions després que hagi passat, no?
0: Pues jo et suggereixo que pensis en l'ara.
3: No, però jo penso sempre en l'ara, ara mateix, ara són les 4:39, doncs mira, aquí estem, aquí a la ràdio. I...
0: Val.
2: Però és veritat que acostumem a pensar més en coses del passat que no en coses del present i en coses de les que estem vivint ara mateix. A mi m'ha fet gràcia els arguments que heu donat, els quatre, perquè sou generacions diferents i, tot i que teniu coses en comú, hi ha coses que... No, però és veritat, i m'ha agradat la diversitat de... Doncs una persona que ha nascut als anys 40 a una persona que ha nascut
1: als 80.
2: Als 80, o sigui, la diferència, no? Però és veritat que són generacions que han viscut d'una manera i, per tant,
1: hem crescut, no? Amb
2: manera.
1: Uns inputs, no? Amb uns valors, amb uns... No?
2: Exacte, final... perquè ja la mateixa societat t'estava imposant, doncs, unes pautes, uns valors que eren els que servien o els que s'utilitzaven, i cada etapa doncs tenia les seves històries, no? O sigui, així com ara, per exemple, els nens petits se'ls està ensenyant en emocions, se'ls està ensenyant ja a gestionar frustracions, a gestionar pors, això en la meva generació no es donava, i menys en generacions anteriors. Aleshores, està molt bé que hi hagi un avançament també de com els nens petits poden començar ja a gestionar, i no només les nenes, sinó també els nens, perquè si al final s'està condicionant a la persona al final del nom, perquè ho deia el Mario al principi, de potser per estigma o per pressió del moment, que als homes doncs no se'ls permetia gestionar. No que se'ls permetés gestionar emocions, però era més difícil.
0: Havien de ser durs, sí.
2: Exacte,
0: és com, sí.
2: Perquè per no mostrar aquesta feblesa, perquè potser es determina que gestionar emocions va més enllaçat amb les dones, i un home no hauria de
4: Però, Eli, no penses que ara potser la gent jove està massa sobreprotegida? Perquè, per exemple, amb el tema de les xarxes socials i les frustracions que tenen i...
2: Potser sobreprotegida no seria la paraula, o sigui, al contrari, potser més exposada.
4: No, però vull dir, per exemple, els pares, jo abans recordo quan anava a l'escola i em castigaven, i arribava a casa, em tornaven a castigar.
3: Sí, sí.
4: Em castigaven a l'escola i a casa. Ara, segons diuen els mestres, no imposen càstigs perquè... venen els pares i li diuen que per què els castigat a la
2: sí, perquè és una altra manera també d'ensenyar. O sigui, no ensenyen des del càstig, sinó que ensenyen des de reconduir la situació, i ara hem passat d'un extrem a un altre, no? O sigui, abans sí que es permetien, entre cometes, el que era el càstig, i ara està penalitzat castigar un nen ja no només a casa, sinó també a l'escola.
0: Jo tinc un exemple, em sembla que l'he explicat alguna vegada, però és molt senzill. Vull dir, jo em vaig trobar que hi havia el mestre que estava convençut que jo em quedava tots els llapissos de tothom, no? I
1: aviam, clar, Jaume, treu els llapissos.
0: Exacte, sí, no, i ho deixava clar, no? I, tia, i això com ho arreglo jo? I llavors, esclar, vull dir, jo veia que jo no podia arreglar-ho. I ho vaig dir a casa meva i el meu pare va anar allà i el va posar en ordre, era el mestre. No vaig sentir parlar mai més de llapissos, eh? Vull dir que tampoc era ben bé així, això. Vull dir, i així, i goita tu, i això estic parlant dels anys 50, eh? Que vull dir, ara aquell mestre era...
1: Però sí que és veritat que s'ha perdut una miqueta l'autoritat, no? Jo crec que l'ús, no? L'ús porta l'abús, no? I al final és com quan prenem consciència, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És com... del tot al res, no?
0: No sabia,
1: final, que no
0: s'havia vegades... entrat en aquella por encara que ens ha tallat bastant, no? I allò parava de dir, pues que no, i allà es va acabar tot,
1: Sí, sí, era allò de, escolta, és que el mestre m'ha fotut un calbot.
0: Oh,
2: alguna cosa ja hauràs fet.
1: Doncs té una altra, té una altra que alguna cosa hauràs fet, no?
0: I val a dir que m'havia tocat, a mi m'havia pagat aquest mestre, no creguis que no. Però això em va semblar que no, potser per poder... que em paguessin llavors a casa, que no, el meu pare no era,
3: mi,
0: ho va fer molt poques vegades.
3: El meu pare ja anava al mestre i deia, si no aprens, si no fa cas, fot-li llenya,
0: no,
3: home, pare,
0: no.
3: Sí, sí, el meu pare li deia al mestre,
0: si
3: fot-li llenya, que aprengui,
0: Això no,
3: que sí, que sí, que
0: això no val, home,
3: que sí, que m'ho deia, que és real, real, com ho deia.
0: Ja.
3: Ara el meu pare li deia al mestre, escolta, que no aprens, li fot llenya, que ja vindrà a casa, ja.
2: Unes altres maneres d'ensenyar i una
1: altra cultura. El problema és el que ensenyes fent això.
0: Clar.
1: No?
0: El problema és...
2: els valors, també.
3: Però jo, veure...
1: Si no ho fa, li fots una hòstia. Bueno, al final, què farà? Pues aquest nen és com si no li... Si dic una cosa molt trenera i no fa cas, pues què faig? Li fot una hòstia, pues com fa el mestre. Al final, practico amb l'exemple, clar, dius, hòstia, això ja trontó, ja no és que això no ho has de fer.
3: Però és que en extrem un altre, ara, perquè fan un like o no fan un like, es posen a plorar, o es posen malament. I jo, un like, macho, en aquella època, un like que te den, hombre, no veus.
0: Bueno, que no,
3: ara són massa tendres. Jo vull dir, no cal fer mal, però una mica de forta sí que cal,
0: Sí? Una bufetada.
3: Una posició forta. Perquè m'ha posat un like o no sé què, o què no l'ha posat això. Què és això? Jo anava al carrer a jugar a cavall fort i a jugar amb els genolls pelats.
0: Va, cago en dir-ho, els pobrots.
3: I fins a tots de matí jugant, vinga, i no hi havia mou i no hi havia res.
0: Tu t'havien fotut alguna pilotada a les pobres.
3: A cap, m'ho havies parat una pilotada amb el cap, que era el porter.
0: De
3: porter. Al cap, bum, directe. Tot un bé, hòstia.
2: Fixeu-vos en això. Sí, m'ha fet gràcia això que hem mirat quan estava buscant aquest tema. El 74% dels homes prioritza més la salut física que no la salut mental.
1: Però és que jo crec que estan estrictament relacionades.
0: Ah, ja, explica't.
1: Clar, vull dir, al final, si... És a dir... No, al final, jo sempre dic el mateix, quan faig esport genero endorfines, les endorfines són el meu antidepressiu natural, no? És a dir, em fan estar bé, i a més, quan veig que comença a apagar-se el dia, que marxa el sol, aquestes endorfines es van convertint a poc en melatonina, que és un inductor natural del son, i això m'ajuda a dormir. Per tant, fer esport és sa, no? Jo relaciono fer esport amb estar sa, no? Com hi ha una marca que es diu ASICS, no? ASICS són... No, sembla una tonteria, però
4: ASICS...
1: Ànima
4: sana i corp sa.
1: Exacte, no? Per tant...
0: Carai, tu.
1: Clar, sí, Al final, fer esport i tenir temps... Al final, quan dius fer esport, normalment anar associat a tenir temps per tu, perquè normalment l'esport, quan tu el fas, és perquè, em sigui veritat que al final pots professionalitzar-lo, no? I gent que es dedica, doncs són monitors de classes o porten activitats dirigides o el que sigui, no? I aquesta gent, doncs, ja de per si pot professionalitzar aquesta afició que té, no? I hi ha gent que dius, no, doncs jo vaig a fer esport amb la família, però a banda de tot, jo crec que també és important poder-lo fer tu de forma sol, per tenir el teu propi temps.
4: Jo estic d'acord amb això, però també estic d'acord amb l'Eli, que, per exemple, jo no tinc fills, o crec que no en tinc, no? Però, per exemple, ensenyar-li al meu fill que si plora no passa res, que si té un mal dia

0: De mateixa manera que sí que ajuda potser l'esport doncs, amb aquesta calma mental, quan estàs malament no s'acostuma a parlar. O sigui, els homes no acostumeu a parlar sobre com us sentiu. Ja, o sigui, són més les dones que parlen i expressen més i que s'interessen més per què els està passant. Els homes sou més de quedar-vos a les emocions dintre, potser perquè encara portem arrastrant, no?, aquestes ensenyances,
1: aquest biaix de gènere.
0: Exacte, que encara no? Doncs, es pensa que el parlar de les emocions et fa més feble o que no... o que potser no sabeu com...
2: No, és que no sabem. Jo, per exemple, jo m'he separat fa poc i la xarxa de la meva dona jo amb això l'envejo perquè té una xarxa amb les seves amigues que ha gestionat. El que jo amb els meus amics no he pogut perquè ho parlo, no em jutgen, però tampoc saben què dir-me.
0: Sí, és veritat que el cervell dels homes i de les dones és diferent i per tant el de les dones té més connexions, això és científicament provat, i el dels homes té menys connexions i crec que fins i tot pesa menys.
3: Quedem com més aïllats un de l'altre, no?
0: I aquí va tot el tema de les emocions també, o sigui, no és que... Sí, o sigui que potser no sabeu realment com expressar i què dir davant d'un home que s'està obrint i que està dient, doncs mira, jo em sento així, jo em sento així i potser us quedeu callats i no sabeu com reaccionar, no?
1: Jo crec que són, per norma general, més primaris, no?
0: Sí, científicament,
1: Per norma general.
0: Sí,
1: per norma general.
0: Menys connexions i, per tant, doncs... Com...
1: I al final també venim de patrons apresos, no? Si tu a casa teva, pel que sigui, doncs no ho han fet amb tu... O no ho has vist tu que ho hagin fet o
3: no ho has copiat.
1: Clar, és un model que no has pogut copiar, per tant també és una cosa que has de començar a fer tu.
0: I de fet
1: al final obrir camí mai és fàcil
0: i que et pots sentir també incòmode el fet de en la part contrària, o sigui, que una dona t'expressi a tu doncs com s'està, doncs, no? Per exemple, en el cas del Mario, que s'ha separat, si una dona et diu, doncs mira, jo em sento així, així, així i em sento d'aquesta manera, potser tampoc estàs acostumat a que et diguin de l'altra banda les emocions i
3: o que ho interpretis, que potser
0: i no saps tampoc com reaccionar.
3: Sí,
0: o sigui,
3: sí.
0: No és només el que tu no sàpigues expressar, sinó que tampoc saps com reaccionar quan una dona et diu, doncs mira, em sento així, així, així.
2: Però clar, saps, quan vinguin els teus fills tampoc saps gestionar-ho. Si et venen
0: clar, són emocions, i al final és com gestiones tot el tema de les emocions, del que et diuen, del que no et diuen, del que t'esperes, de les expectatives que tu poses sobre les coses, és el com gestiones les emocions, perquè al final de tot hi ha una emoció, i a nivell laboral, no? O sigui, parlaves de les frustracions, a nivell bueno, també estrès, o per exemple quan ve un nen o una nena, quan neix ningú t'ensenya a separar. Aleshores, com gestiones doncs, tot el que t'estàs sentint?
3: Sí. I les preguntes que et fan.
0: Clar, i al final també, sí, els homes teniu emocions i com les dones. O sigui, una altra cosa és que les expresseu o sapigueu com expressar-les, però que no passa absolutament res per dir, doncs mira, jo em sento així, o jo em sento d'aquesta manera, o a mi m'agradaria sentir-me així. O sigui, és tan important la comunicació interpersonal, ja no només amb que puguis tenir comunicació amb laboral o el que...
3: O sigui, a nivell,
0: exacte, o sigui, a nivell d'amistat, però també a nivell de parella. O sigui, si no hi ha aquesta comunicació, jo no puc saber com et sents tu com a home, perquè no estic en aquest cap. O sigui, no tinc ni idea del que penses i el que sents. Aleshores, és superimportant que hi hagi una comunicació de sentiments, d'emocions, de... perquè és l'única manera de poder entendre's.
3: Venir cap aquí, el Mario i jo hem parlat de que... Diu, bueno, podries venir a la ràdio directament des de Barcelona, i ell diu, no, però diu, si vinc aquí podem parlar i tenim més comunicació, i això representa coneixement, que és el que tu estàs defensant ara, lògicament, o el Joan quan anem a prendre la cervesa durant l'hora que esperem a l'altre programa, doncs també ens comuniquem i parlem de tot el que ens trobem, inconvenients, avantatges, i de la... jo insisteixo molt en parlar de la ràdio, i tant, és molt important.
4: Potser és també que tens una idea pressuposada, no? Vull dir, sí. Tu tens aquests sentiments que són teus i creus que els altres també ho veuen, mm. i no ho has d'explicar perquè és suposat que...

0: després et
1: tinc. Però és que no, no has de suposar res, Joan, ni amb una parella, ni amb...
0: No, sí,
1: perquè
0: ja.
1: Jo he de suposar que jo sé el que tu saps. Uau, que l'he buscat, això, no? Perquè jo no tinc per què saber que tu estàs malament. Potser és molt obvi per tu, però tot el que és obvi per tu potser no ho és tant per mi. Aleshores, jo no puc saber mai què és el que passa dintre del teu cap si tu no m'ho expliques. Encara que tu, jo pugui veure alguna cosa que no funciona bé, però tu també tens... O sigui, i moltes vegades no es diuen les coses per no molestar. No, perquè crec que no t'interessa o perquè crec que això no li interessa a ningú. Ja, però a mi sí, perquè estic al teu costat. Aleshores, si tu no em parles i em dius com estàs, jo no puc saber...
0: Però també saps que hi ha indicis, quan ves una persona que coneixes molt de temps, com vosaltres, i segons com vingui jo, o com arribi, o quina cara posi, ja intueix que dius que
1: sí,
0: passa
1: alguna cosa. Sí, hi ha energies, evidentment.
0: I de vegades és difícil dir-ho, no? Perquè no tens el valor, o potser no és important per a altra persona, o no...
1: Però vinc aquí, sí que els homes potser no teniu desenvolupat, potser aquesta facilitat per dir, ei, doncs mira, d'explicar-te, no?, o d'obrir-te quan et trobes malament, a dir de manera tranquil·la i de manera normal, doncs mira, m'està passant això, si sou com més tancats.
0: Així demostres que ets feble, que tens feblesa,
1: clar,
0: i l'autoritat dels homes, i no, estic fort.
1: Debilitat, i que podeu amb tot, i que heu de ser doncs, els que no us heu de trencar,
0: això,
1: perquè...
0: Això frustra, també no. frustra molt.
2: Però és bo poder-ho fer, eh? Sí, és bo parlar dels seus sentiments, és bo poder trencar-te, és bo.
0: Però segons en qui, també, segons en qui, no pots ser amb tothom.
2: Totalment, totalment d'acord.
1: És de ser molt valent al fer això, perquè si no estàs acostumat a expressar-te i trobes alguna persona amb qui sí que pots fer això, ostres, no és de ser dèbil, és tot el contrari, o sigui, és molt, molt valent a l'expressar com et sents, perquè l'altra persona et pugui entendre.
3: Jo ploro, per exemple, no? Oi? Allò que deia un, jo sí que he plorat, no fa gaires dies, eh? Plorar, però com una papeta, eh? Vull dir...
1: És veritat que quan menys acumules...
3: Sí, de què rius tu?
1: Et tornes més sensible, no? Potser, si et tornes més sensible... Jo recordo el meu pare, que el meu pare doncs era tipus Jaume, no? O sigui, anys 38 i que li havien ensenyat doncs, que els homes no ploraven, que els homes no podien expressar, i recordo com el meu pare en els darrers anys es va tornar molt sensible. I qui li deies potser qualsevol cosa, ostres, gràcies papa, no sé què, i ja el veies plorant, o ja, ostres, això no ho havia vist mai amb el meu pare, no? Que bo que també pugui deixar-se anar ja, doncs, a certes edats, a... Doncs mira...
3: A mi aquest dia no em van veure com plorava, no?
0: Bueno, anem tirant.
3: Anem tirant, ja hem acabat avui. Jo penso que és molt important la capacitat d'informació que donem cadascú de nosaltres.
0: Clar que sí.
3: És molt important.
0: Com sempre.
3: La setmana que ve tornem-hi.
0: Tornem-hi. Després de Sant Joan tornem.
3: Això mateix.
0: Sí, com diem, no?
3: Sí. Adéu.
0: Doncs escoltem, aha.
2: Molt bona tarda, família.
0: Que vagi bé. Aha, summer mode on. Adéu, que hi ve. Gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
2: Bona setmana.

0: Bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues a la C65 de Llagostera a Santa Cristina d'Aro, direcció a la costa per un accident, l'AP7 amb trams de lentitud de Sant Cugat del Vallès a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i aturades del Papiol a Sant Cugat, a Bellaterra i de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès al Vallès, direcció Girona, i l'autopista del Maresme a la C32 amb aturades entre Cabrera de Mar i Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona.
0: Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons han anunciat els Estats Units i diversos mitjans de comunicació. Una treva que entra oficialment en vigor aquesta tarda, però ja hi ha hagut nous atacs amb alguna cosa d'incertesa sobre el grau de compromís de l'alto al foc. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure, literalment, que la realitat és molt dinàmica. Josep Rull dubta que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders independentistes, encara que la justícia europea s'hi pronunciés a favor. El president del Parlament ha parlat en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts se registraran temperatures pròximes als 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat per la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor pugui traduir-se en nous incendis. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats a Catalunya, segons que avança al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació. La meitat es detecten a l'ESO. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 centímetres. És un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació pels pacients. I avui comença a sonar el festival Ítaca Sant Joan, que converteix la platja gran de l'Estartit al Baix Empordà a l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que culmina dimarts amb la tradicional Gran Revetlla de Sant Joan.
2: Esports.
3: A Esport en directe en ciclisme tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, la tercera edició, una etapa que es recorre als carrers de Santa Susana, de 92 quilòmetres, als quals li falten 40, i tenim la neerlandesa Laura Molenaar escapada a 21 segons del gran grup. En motor, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat 5è. I aquest vespre a les 9 el Sabadell se la jugó per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Tarda molt calorosa, sobretot a l'interior, amb temperatures que avui oscil·len entre els 32 i els 37 graus. Sol generalitzat i només al Pirineu, algunes nuvolades, amb alguna gotellada al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. A la matinada poden caure xàfecs en algun punt de les comarques de Lleida i el Pirineu.
2: 3Cat Info.

0: Bueno, pues ahora nos vamos con el amigo Joan, porque nos porta pues los mejores discos de la historia. Sí, señor, los 100 discos más vendidos de la historia. Y vamos a ver de qué, a ver si nos sorprende esta semana. Joan, ¿qué tal?
1: He d'estar aquí a l'estudi per apretar-te perquè diguis bé la secció, però bueno, ja mica en mica...
0: Hombre, los 100 discos más vendidos de la història,
1: ¿no? Sí, a la segona molt bé.
0: No, però és que jo l'he...
1: Deixa'm abans de tot que li porti una forta abraçada...
0: A veure...
1: I a l'Albert, i l'acompanyo en el sentiment, perquè deu estar patint a la festa de celebració del fill de curs del seu fill. Una cosa... És una cosa que no recomano absolutament a cap pare. És horrible, passant calor, aguantant allà els nens, mestres, companys.
0: Bueno,
1: ha de ser horrible. Així, Albert, des d'aquí, una forta abraçada.
0: A veure, espero que estigui amb els auriculars.
1: Que se t'ha una cervecita fresca, per lo menos.
0: Bueno.
1: Vinga, va. Anem per feina. Estem i acabarem, abans de les vacances, amb el número 74 de la nostra llista, i anem baixant... Sembla que no, però això es va reduint. I avui ens toca presentar a un dels grans treballs discogràfics d'una cantant de rhythm and blues, probablement, i per mi, la millor, si més no, de la dècada dels 80 i dels 90. Parlem de... Llàstima que no tinguem aquí música de fons, però parlem de l'àlbum Whitney, Whitney Houston.
0: No és culpa meva, no és culpa meva.
1: Ja, no passa
0: que
1: res.
0: Que consti.
1: La distància, contigo en la distància, que deia aquella cançó. No passa res. Pues sí, com us comentava, parlem del Whitney, de Whitney Houston, que es va publicar el dia 2 de juny del 1987, i per la companyia Arista... 11 temes, 53 minuts, una durada prou bona. I si ja la Whitney Houston s'havia donat a conèixer amb el seu primer treball, que curiosament es deia Whitney Houston, publicat l'any 85, doncs amb aquest segon LP la catapulta internacionalment d'una manera absoluta, batent tots els rècords possibles que hi havia fins a la data interpretats per una artista femenina. Això diu molt d'aquest disc.
0: Déu-n'hi-do.
1: El disc Whitney es converteix en l'àlbum llançat per una dona amb més números 1 de la història en el seu moment i supera el Super Like a Virgin de Madonna, fins i tot.
0: I mira que va sonar, el de sí, Madonna.
1: Home, si va sonar, doncs mira, aquest segon disc, que és el segon disc de la Whitney Houston, supera a Like a Virgin de Madonna, que fins ara era la artista femenina amb més números 1, i és que, a més, empata amb un fenomen mundial que hi havia aleshores, que és el Fade del George Michael, que ho estava patant, que es va... Doncs mira, doncs la Whitney Houston li empata amb números 1, val? El que passa que la Whitney Houston és un artista, és que és tan famosa, és una mica, a mi em recorda amb això de les llistes com el Michael Jackson, Així que...
0: Sí, i tant.
1: Ens la trobarem més endavant, probablement un parell de vegades, amb el disc Whitney Houston.
0: Home,
1: i amb
0: quan
1: aquella...
0: s'han tingut tants èxits, és lògic.
1: I amb la banda sonora del Guardaespaldes, que també va vendre moltíssim.
0: Et diré una cosa. El Michael Jackson apareixerà també dintre de les superventes d'èpoques passades en moltes vegades més, perquè va tenir un gravat d'èxits enorme.
1: Aquests dos la van patar. En aquest disc que trobem, a més del tema que escoltarem, trobem el So Emotional, el Love Will Save the Day, o sigui, una sèrie de cançons que van arribar al número 1 a tot arreu. Malauradament, com sabeu, la Whitney Houston, l'any 2012, a la jove edat de 48 anys...
0: Lamentablement.
1: Ens va deixar, que ja ha plogut, 2012. O sigui, ja fa 14 anys que es va morir la Whitney Houston. Però res, avui recordem aquest gran disc i recordem el seu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me per posar una mica de ballaruca aquesta tarda de calor apostoflant
0: i el que
1: i
0: queda
1: i per tant s'animi a sortir al carrer i prendre's una cerveseta a la salut d'Estils. Vinga, som-hi.

0: Winnie Houston, una de las voces más espectaculares de la historia. Por cierto, Joan, ¿no nos has dicho la cantidad de discos que se vendieron
1: bueno,
0: en su día?
1: No ho he dit perquè és que hi ha un misteri envoltant aquest disc.
0: Com que hi ha un misteri? A veure,
1: hi ha un misteri, aclara. Diu que està sobre els 25 milions, però es van perdre moltes còpies, i probablement s'hagi superat aquesta quantitat, però oficialment estaríem... Sobre uns 25 milions, vinga, ho deixem aquí.
0: Vale, pues mira, ja sabem una miqueta...
1: Hi ha un misteri, si busques les informacions aquí per internet i tal, diuen que, hòstia, que va vendre 25 milions, però que potser en va vendre molts més, però no se sap. Imagina't, algú va fer l'agost amb aquest disc i no ho ha publicat.
0: Que la gent investigui a través d'internet, que avui és molt fàcil amb la IA.
1: Exacte. No, però jo perquè jo ho he mirat, m'he informat i... I sí, es parla de 25, però és que hi ha algunes fonts que diuen... No se sabe con exactitud.
0: Bueno, pues lo de...

0: Verdaderamente la música dance es que te hace mover, pero bueno, el tiempo también nos mueve rápidamente. En fin, nos vamos a ir ahora con nuestro amigo Albert. Albert, que hoy pues tiene una curiosidad musical bastante interesante. ¿Qué te parece si la escuchamos y a ver qué nos cuenta?
1: Efectivament, avui parlaré del primer èxit pop rock internacional d'un grup espanyol. Corria l'any 1966 i es tracta del Black is Black de Los Bravos, inclòs el seu primer àlbum titulat igual, Black is Black. El que estem sentint és la versió del trio francès Belle Époque, que 11 anys després, el 1977, omplia les pistes de ball aconseguint arribar al top 5 de diferents països i fins i tot al número 1, Austràlia. Anem a parlar de l'origen. La banda Los Bravos es va formar el 1965 després d'una trobada dels grups The Runaways i Los Sonor a una discoteca de Cala Major a Palma de Mallorca. Queden com a cantant l'alemany Mike Kogel, posteriorment conegut com a Mike Kennedy, i el baix i bateria de Runaways, més el guitarra i el teclista de Los Sonor. Una altra dada curiosa, per gravar aquest primer àlbum van anar a uns estudis de Londres, però resulta que per una llei proteccionista només podien tocar músics britànics. Així que Mike sí que va cantar, però la resta només van poder intervenir alguns cors i mirar asseguts. El que sí que va passar és que quan els britànics marxaven per l'hora del té, els espanyols aprofitaven per agafar els instruments ràpidament i així van gravar d'estranquis el tema La moto. Una altra curiositat, es diu que un d'aquests músics d'estudi va ser en Jimmy Page, el futur líder de Led Zeppelin, però no acaba d'estar clar, sobretot que fos amb aquest tema Black is Black. I més curiositats, un cop enllestit, quan va començar a sonar en les ràdios dels Estats Units, la gent va creure que es tractava d'un nou tema de Jim Pitney per la similitud de les veus. Això probablement va contribuir al ràpid èxit allà, arribant al número 4 de les llistes Billboard, i també cal destacar la segona posició al Regne Unit i la primera al Canadà. Tot els anava de fàbula, fins i tot van fer dues pel·lícules, però el 1968 la cosa es va torçar. D'una banda van perdre el teclista Manuel Fernández, de 25 anys, i d'altra banda en Mike va deixar el grup. Van començar a fer càstings per buscar substitut i sabeu que Jesús de la Rosa, qui seria líder i ànima de Triana, hi va participar? No va ser triat com a cantant, però sí que va arribar a fer de teclista i cors abans de marxar i crear Triana. I ara ja, sense més demora, viatgem 60 anys enrere per recordar la versió original de Los Bravos.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit aquí viari. Mariluz García.
2: Bona tarda, destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Montornès del Vallès en direcció Girona, en direcció Tarragona, a l'altura del Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també del Vendrell a Roda de Barà, en sentit sud, a Nacional 340 del Vendrell a Creixell, també direcció Tarragona, i l'autopista del Maresme a la C32, amb aturades de Cabrera de Mar a Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona.
1: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts es registraran temperatures pròximes als 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat durant la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor es tradueixi en nous incendis. Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons han anunciat els Estats Units i diversos mitjans. La treva ha entrat oficialment en vigor a les 3 d'aquesta tarda, però després d'aquesta hora hi ha hagut nous atacs, amb la qual cosa hi ha incertesa sobre el grau de compromís d'aquesta treva. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que no presentaran els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure literalment que la realitat és molt dinàmica. I a l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Preocupació entre els pescadors artesanals de la Costa Daurada i l'Ebre pels estralls dels dofins a les xarxes reclamen solucions per l'augment dels atacs que els generen pèrdues importants i que els fan perdre captures. I la segona jornada del Festival Sonar 2026 es posa en marxa aquesta tarda a ple rendiment amb 6 escenaris al recinte firal de Gran Via. Avui demà les sessions duren 14 hores fins a les 7 del matí amb actuacions de grans noms com Skepta i Charlotte de White o el duet català Annie in the Hall.
0: Esports.
3: En ciclisme, tot just acaba de finalitzar la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho ha fet a l'esprint amb victòria de la neerlandesa Nienke Vanhoven. A més, una de les grans favorites també, Marianne Vos, ha estat segona. Paula Blasi també és una de les grans favorites d'aquí menys d'una hora a les Comes, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Igualada-Liceo. Recordem que l'Igualada busca allargar la sèrie. Si els gallecs guanyen, es proclamaran campions de Lliga. I aquest vespre a les 9, el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora, la nova Creu Alta, amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: I només ens falta el temps. Les màximes més altes han arribat als 37 graus a Ponent. Cel clar, amb algunes nuvolades i algun ruixat puntual també al Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor a partir de diumenge i com a mínim fins dimarts.
0: Trescat Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Bé, molt bona tarda, amics. Tant el Simon com jo ja tornem a estar aquí.
1: Tornem a ser-hi.
0: Tornem a estar-hi. I ara parlarem de cinema, de sèries, de... amb el Matías, de Regis. Hola,
2: què tal? Bona tarda. Tornar a estar aquí després de l'última setmana que no hi vaig estar. Però aquí tornem per seguir donant-li al cinema.
0: Bé, no, jo tampoc vaig estar aquí la setmana passada.
3: Sí, vam quedar solos ante el peligro.
0: No ho veu fer bé.
3: Bueno, podíem ser solos ante el peligro o dos tontos muy tontos.
0: No, no, no. No, això sí que no.
1: O si no...
3: Bonnie and Clyde.
0: Solo ante el peligro és una parrullada, allò. Allò és...
1: No. O dos hombres sin destino.
3: También, eso me gusta más. Eso me agrada. Ah,
0: no teniu destí vosaltres, què dius ara?
1: Yo destinado...
3: No. O Batman i Superman.
1: També.
3: Dos herois, perquè vam tindre, vamos, tota una horeta aquí per...
1: Jo m'has dit Batman, Batman, que és diferent.
0: Molt bé, nosaltres parlarem de cinema, doncs, oi?
3: Sí, sí, clar, sí. Per parlar de cinema sempre obrim la porta als cinemes Can Castellet, que sempre fan estrenes. Aquesta setmana, dos, bueno, un preestrena, bueno, una estrena doble, que va ser el Toy Story, que la van estrenar el dilluns, ai, el dimecres, perdó, i, bueno, pues continua en cartelera, evidentment, però el gran estrena és de la pel·lícula Viva, Matías. Sí. Viva, Matías.
0: Viva.
2: Viva. La pel·lícula està dirigida per l'actriu Dinah Cloet i ens explica la història de Nora, protagonitzada per ella mateixa, que està acostumada a exigir-se al màxim en tots els àmbits de la seva vida. Nora es troba dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, un jove que hi desperta una nova posició de desig i llibertat.
3: Bueno, és Aina Clotet és una actriu que ja hem conegut molt, que havia fet la part del guió de lo de Suècia, aquella pel·lícula, aquella sèrie de TV3, i penso que la història està bastant bé perquè parteix d'un matrimoni o d'una parella i que té un càncer, ella té càncer de pit, i a partir d'ahí pues, se creen bastants temes interessants com la maternitat, la salut mental, la crisi, i s'enamora d'aquest jove, no? I entonces pues, crec que la pel·lícula, per lo que he llegit, no se postula en si està a favor d'una relació amb un jove o no. Que és molt, esto podria ser muy maniqueo en les pel·lícules, no? Crec que deixa una mica a l'espectador que sigui ell el que dongui la seva opinió, i penso que ha d'estar bé perquè està seleccionada per al Festival de Cannes, crec, no?
0: El que està clar és que la valora molt bé, doncs, tant el Philip Angel, que és el que escriu precisament a La Vanguardia, i bueno, quan aquests valoren molt bé dins de La Vanguardia, normalment és fiable, vull dir, és de categoria. Sí, parla d'això, parla dels tumors i tal. Bueno, no sé, jo penso que avui precisament en el programa que hem fet abans, que fem ara,
3: Sempre és massa.
0: Sempre és massa, exacte, hem parlat també de l'aquí i l'ara. O sigui, que és tan important l'ara o més que qualsevol que tingui, qualsevol aspecte que tingui a veure amb el passat i amb el futur. L'ara marca molt bé tot el que, en definitiva, tot el que pot arribar a ser un futur més lluent i més vàlid que no pas el que hem tingut, per dir-ho d'una manera, no? I triar avui com dues pel·lícules com la que escoltareu, que tenen a veure amb el que va ser la victòria, no precisament de la República durant la Guerra Civil, que he triat, doncs és precisament perquè jo penso que hem de ser molt conscients de les pèrdues que es van produir amb la Guerra Civil a l'Estat espanyol. Tampoc hem de fer dramatisme absurd, no? Però la veritat és que tot un seguit de persones s'ho va passar molt malament amb tot allò, i penso que hem de reconèixer que això no és correcte, que passi, com a cultura.
3: Val? Doncs, si us sembla, anem a escoltar el tràiler que tenim, que aquí sí que s'explica una mica més el que pot passar en aquesta pel·lícula.
4: Wouldn't like to live 120 years.
5: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
6: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessant.
4: obsesionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
4: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
7: No te preocupes, todo ha pasado ya.
4: Es que es como que m'asfixio, saps?
8: Mira, una crisi és normal.
9: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
10: La vida és això.
11: És impossible no vibrar amb ningú més.
12: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
3: Vale. Adéu. Gràcies, home. Ens truquem, eh?
4: Sí, crec que l'Aina Clotet, que és la primera experiència com a directora, la seva òpera prima, s'ha basat una mica també en els aspectes molt de la vida quotidiana. Molt, és molt indie, toca molts temes indie. Jo crec que això és interessant en aquest sentit. I per això, si us heu adonat, el tràiler comença com a molt, molt estrany, com a molt de soroll, com problemes greus, i com quan apareix la paraula Tom, apareix aquesta nova aventura i tot és com més agradable, no? Seria aquest, com tu deies, no? Del passat al present, i també es parla, si us adoneu, del futur, no? Així que l'has...
5: No, és que n'hem parlat avui en el programa nostre i jo trobo que ha quedat molt bé. A veure... no sé, m'ha sobtat, vull dir, és que
4: està en català, però també hi havia una part com algo que estava,
5: sí, com anglès,
4: en anglès al començament. I fins i tot, sí, s'ha parlat una mica d'algun actor que és castellà, que també l'ha fet en català i tot això.
5: Molt bé.
4: No sé si hi ha una versió castellana, però bueno, de la pàgina que jo busco aquests tràilers, normalment és en castellà.
5: L'altre dia vaig parlar de Corredora, em sembla, oi? Ja fa dues setmanes,
4: sí,
5: em vaig parlar. Doncs és una pel·lícula que s'ha fet en català i en castellà. O sigui, jo la vaig veure en castellà perquè vaig coincidir anar a aquella hora al cinema i, clar, vaig fer la versió catalana des de la meva coherència, no? La veritat és que em va agradar molt i, bueno, que la recomano, val?
4: Bé, la setmana passada ja van presentar que s'estrenava el dimecres el Toy Story,
5: sí.
4: I m'agradaria saber, perquè nosaltres vam parlar una mica, el Joan i jo, però Matías i tu, Jaume, com ho veieu, això de Toy Story?
5: Jo quan vaig veure la primera història em va agradar molt, perquè,
4: a mi també, sí,
5: perquè és una història que dic, no sé, jo vaig tenir la sort, val a dir-ho, tot i que vaig deixar molt aviat, oi, de tenir, doncs, segons unes quantes joguines que eren molt interessants. Per exemple, una taula de ping-pong, per exemple, uns carretors, per exemple, perquè me'ls feia el meu germà gran, no? O ens els feia tots dos, que érem dos germans, jo era el gran i després hi havia un de més petit. I la veritat és que vaig gaudir molt, i llavors sí que vaig sintonitzar amb alguna figura que veritablement, doncs, bueno, que em motivava, i Toy Story trobo que és una història molt atinada, no?
4: El missatge és que, sí, que durant, sí, una època juguem,
5: sí, ens
4: i arriba un moment que no juguem,
5: sí,
4: i què passa amb aquestes joguines, no?
5: Sí, sí, avui també n'hem parlat d'això del programa i hem jugat a tot, nosaltres.
4: I el Matías?
6: Doncs a mi Toy Story és una pel·lícula que crec que em va marcar bastant la infància a mi i a la gent de la meva generació, en realitat. Que, com dir-ho, els de la meva generació són persones que segur que han tingut joguines, és més probable. I això d'imaginar-nos que quan no les estem veient, les joguines tenen una mena de vida pròpia, és una cosa que jo crec que ho ha fet tothom a la vida. I crec que per això, en realitat, a mi em fa il·lusió que treguin una altra de Toy Story, perquè me les he vist totes i m'agradaria poder veure aquesta altra.
4: La diferència ara que aquesta cinquena s'introdueix una cosa molt interessant que ens està passant, i és les tecnologies. A la nena, que és petita, que encara no és un adolescent ni té 12 anys, li regalen una tablet en forma de granota. I clar, aquí les joguines comencen a tenir problemes, perquè clar, per l'edat tocaria jugar amb les joguines, però apareix una tablet. Aquí és ara esa controvèrsia entre la joguina material i la joguina tecnològica, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, l'argument està molt ben...
5: Molt bé.
4: Molt bé.
5: Perfecte. Està molt ben valorada, també, sí, la pel·lícula, o sigui que sí, podem anar-la a veure sense cap mena de problema.
4: És agradable.
5: Sí. També val cal destacar Caso 137, El gat a la teulada, vull dir, bueno, una pel·lícula que també podem anar a veure, està molt ben valorada, i exactament una pel·lícula que ens parla o ens suggereix que està en territori del senyor Herzog. I Herzog és un cineasta d'alçada, no? D'alçada de dificultat.
4: Ah, pensava que era de...
5: No, d'alçada de dificultat. Que, vull dir que cada pel·lícula d'ell, com allò de...
0: És molt com Eoies, molt com
5: Eoies. Molt.
0: Amb el Nosferatu que feia...
5: Com es deia?
0: Nosferatu, va fer una de Nosferatu.
5: Ah, Nosferatu, sí, i tant. Herzog. Molt bona, eh? Uau! Allò sí que va ser amb el culot.
0: I la ira de Dios, també.
5: La ira de Dios. Aquesta quin pal.
4: Bé, doncs, altres pel·lícules que podeu veure als cinemes Can Castellet, a part de Toy Story 5 i Viva, són El dia de la revelació, que intentaré veure-la la setmana que ve, perquè tinc ganes de veure-la.
5: Jo també.
4: Un talento único, Black Rooms, Scary Movie, Todo lo que nunca fuimos... i La Luz. I ja ha caigut ja Michael, que ja portava ja varios mesos. Mm-hmm. Pues aquí als cinemes Can Castellet ja Michael Jackson
5: ja s'ha acabat.
4: S'ha anat.
5: Va.
4: I bueno, i això és tot, així que ja sabeu, bon profit de cinema aquí al bon cinemes Can Castellet.
5: No us en faltarà de moment de cinema, i que duri això, perquè en el cinema és com descobrir.
4: Sí, també.
0: Va. Doncs anem amb la C sense riu. Sintonia.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a la sèrie Eufòria de Nova Adolescent, que porta 3 temporades, la darrera ja és la final. A la primera temporada, Ru torna de rehabilitació i recauen les drogues. Coneix a Jules i inicia una relació intensa. Nat manipula i fa xantatge a Jules després de descobrir secrets del seu pare, Cal. Cassie enfronta un embaràs i un abort. Kat es converteix en Camgirl. Al final, Ru planeja fugir amb Jules, però es queda enrere i torna a caure en l'addicció. A la segona temporada, Ru manté una relació amb Jules i Elliot, però encara consumeix. S'endeuta amb la narcotraficant Laurie al no aconseguir vendre drogues. La seva família descobreix la seva recaiguda i generant una crisi. La tensió entre Ned, Maddie i Cassie explota amb traïcions i violència. I a la darrera temporada hi ha un salt temporal de molts anys i un to més fosc. Ru intenta mantenir-se sòbria, treballant com mula i col·laborant amb la DEA, però rep pastilles adulterades amb fentanilo i mor. Nat Jacobs mor després de ser enterrat viu i atacat per una serp. Laurie, la narcotraficant, es suïcida després de ser capturada. Cassie queda sola i cerca un nou inici. Mandy es llibera de les seves deutes. Ali, mentor de Ru, assassina Alamo Brown en venjança i fa un homenatge a Ru amb la seva família. Temes centrals: addiccions, sexualitat, violència, identitat, relacions tòxiques i la pressió social en la joventut. La segona sèrie que us comentem és Margot tiene problemas de dinero. Comèdia dramàtica explica la vida de Margot Millet, una jove mare soltera que lluita per sobreviure enmig de la precarietat econòmica i relacions familiars disfuncionals. Margot, de poc més de 20 anys, abandona la universitat després de quedar embarassada del seu professor. Sense feina ni recursament estable, ha de criar el seu fill mentre s'enfronta a una muntanya de deutes i a falta de recursos. La seva mare, una cambrera de Hooters, i el seu pare, és lluitador professional, aporten un entorn caòtic. Per sobreviure, Margot obre un compte d'Olifants, en el que introdueix un debat sobre la mercantilització de la intimitat i la hipersexualització de l'era digital. Temes centrals: maternitat jove i precarietat, família disfuncional, economia digital i moralitat. La història es presenta amb humor, àcid i sàtira social. La sèrie combina realisme social amb un enfoc desenfadat, evitant el tot tràgic i apostant per diàlegs enginyosos i situacions còmiques. El resultat és una ficció que reflexa la precarietat juvenil i l'exposició digital sense perdre i fiar-se.
1: No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
2: Margot, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
1: ¿A Harvard?
2: Sí, a Harvard.
1: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
3: ¿Quién iba a ser?
1: ¡La que quisieras! Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida. La arruinaste para bien, cariño. He de volver al trabajo por la pasta. Cualquier trabajo que salga, cavo tumbas si hace falta. Me da que ya ha acabado una. Para ganar algo de dinero para mi hijo, he estado trabajando en internet.
4: En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
1: Consultaré con la almohada.
5: Tú no eres así.
1: Mi madre trabajaba en un Hooters y mi padre era luchador. Dime cómo soy.
6: ¿Tienes fans?
5: Es una página muy popular.
2: Dudo que Margo pueda ser una buena madre. No tienes dinero, no tienes planes y simulas sexo con extraterrestres.
1: Yo soy el extraterrestre.
7: He conocido a mucha gente que debería disculparse. Tú no eres una de ellos.
1: Tengo buenas ideas.
5: Me alegra mucho poder estar aquí orientándoos, pero en el momento en que se os pase por la cabeza hacer vuestras, ya sabéis, las cosas
1: vale,
5: sexys...
1: Papá.
5: Sí, me voy y me llevo al bebé.
1: Claro.
0: La següent sèrie que us comentem avui és Defender a Jacob. Aquesta sèrie fa una barreja de drama judicial i thriller psicològic. La història es mostra Andy Barber, un fiscal de districte. La seva vida s'enfonsa quan el seu fill, adolescent, és acusat per assassinar un company de classe. Andy Barber és un fiscal respectat a Massachusetts, casat amb Laurie i pare de Jacob. La comunitat es assetja quan apareix assassinat Ben Griffin, company de Jacob a l'institut. Les proves apunten a Jacob, encara que ell insisteix en la seva innocència. Andy i el seu pare entre el deure de confiscar i el seu instint de pare, s'enfronta un dilema: protegir el seu fill o acceptar la realitat. Temes centrals: família i lleialtat, intentant destruir la unitat familiar, veritat envers protecció, si és millor amagar la veritat per qui estimes. Ambigüitat moral: no hi ha una resposta clara de l'innocència de Jacob. Impacte social: com una comunitat pot trencar-se per por i la sospita. La sèrie es narra en un to fosc i fred, amb ritme pausat però intens.
3: Íbamos navegando hacia un iceberg. Su pico blanco, pequeño en la distancia, se acercaba cada vez más, pero en realidad siempre estuvo debajo de nosotros.
8: Lo peor es que sea un niño.
9: Tenemos malas noticias sobre el caso Rifkin. La huella que hallamos en la sudadera de la víctima es de tu hijo.
10: ¿Habrá alguna explicación? Van a la misma escuela. Jacob está en su clase.
9: Sí, lo sabemos.
10: Lynn, ¿habéis detenido a mi hijo?
11: Jacob, antes de empezar, quiero dejar clara una cosa. Si a un chico de tu edad se le acusa de asesinato en primer grado, se le juzga como a un adulto.
12: Lo juro, ya no lo hice.
11: Nosotros te creemos. Has admitido que estabas en el parque y un compañero afirma que tenías un cuchillo que llevaste al colegio una vez.
9: Supongo. Dicen que parece engreído y despiadado. Esto le va a perseguir durante el resto de su vida.
10: Es un error. Vamos a solucionarlo.
13: ¿Tiene alguna duda sobre su inocencia?
9: No, por supuesto que no.
11: ¿Dónde está el cuchillo ahora?
9: Me has estado mintiendo.
10: Lo diré como haría cualquier padre. No podemos dejarlo en manos de la policía. Mi única ocupación es proteger a nuestro hijo.
9: Somos prisioneros en nuestra casa intentando parecer normales.
10: ¿Somos normales?
9: Madre mía, ¿tú crees que esto es normal?
10: Tenemos que conseguir respuestas.
14: ¡Sé lo que hiciste!
10: Pero los abogados tienen límites y yo tengo las manos libres.
11: Recordad que a sus ojos, Jacob no es el único culpable. También vosotros.
9: ¡Me has seguido hasta aquí!
14: Esto es perjudicial. ¡Es una prueba!
9: ¡Le estás asustando!
14: ¡Debería asustarse! ¡Yo estoy asustado!
9: Tengo que saberlo. ¡Quiero la verdad!
15: Puede ser un buen hombre o puede ser un buen padre.
10: No había normalidad a la que volver. Solo existía un antes y un después.
0: Y un ara. I ara la darrera sèrie que us comentem és La maldició de Widow's Bay. Sèrie còmica de terror apareix en un humor fosc amb misteri sobrenatural. Widow's Bay és un poble pintoresc i aïllat a una illa a 65 km de Nova Anglaterra. L'alcalde, Tom Loftis, vol atraure turistes per salvar l'economia local. Però no hi ha wifi, la cobertura és irregular i les infraestructures són deteriorades. Però el pitjor obstacle és que els habitants creuen que la illa està maleïda i forces sobrenaturals ataquen sota la superfície. Encara que Loftis és escèptic, les velles llegendes comencen a repetir-se i els fenòmens paranormals s'intensifiquen. Temes centrals: xoc entre racionalisme i superstició, combinació de terror i comèdia, situacions absurdes i humor negre es barreja amb insults i tensió. Identitat comunitària, com les tradicions mutegen la vida quotidiana, paròdia al món modern.
16: Soy Tom Loftis.
17: Encantado, Tom. Arthur.
16: ¿Te apetece tomar un café?
17: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
16: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
17: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
16: ¿El qué?
17: Que aquí pasan cosas malas.
16: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
17: ¿Hubo canibalismo?
16: No. No creo que sea cierto.
18: Bé, doncs tenim ahí quatre estils totalment diferents.
19: Quina pel·lícula, no?
18: Quina sèrie, Jaume.
19: Quina sèrie, sí. Les sèries no són pel·lícules?
18: No. Són pel·lícules en trossets, en tot cas.
0: Allargades, però no tenien...
19: Em sembla mentida, oi? Això, la meva àvia, quan li vaig preguntar si havia anat mai al cinema, diu, sí, ho vaig veure en un documental que tot eren flors. I dic, oi, ara, aquí amb això de la continuïtat de com ens han... Com? Ens hem acostumat, quan ja estàvem veient d'una manera clara doncs, pel·lícules començades i acabades, com ens fan seguir doncs, allò de per capítols, no? No, com no, si fos però, una novel·la. Tu.
18: No, però les pel·lícules també, a la televisió també les pots veure a trossets. Primerament, quan teníem anuncis, tallaven els anuncis, les pel·lícules, i les havies d'esperar 7, 10 minuts. I després ara, quan deien les noves plataformes, doncs, a veure, pel·lícules que potser, com estàs a casa, doncs, pares... i fas una altra cosa i continues, que abans això no es podia fer.
0: Però és que jo diria que hi ha un abans i un després de la pandèmia. Abans de la pandèmia hi havia plataformes, però no s'hi feien molt de cas. Però en estar tancats a casa amb la pandèmia, tenia necessitat de veure sèries, veure productes, divertir-te, però tampoc hi havia televisió, un poc de televisió hi havia. I va pujar molt després de la pandèmia les sèries i tot això. Hi havia sèries abans, però encara vam anar a veure més.
19: I els malpensats creuen que la pandèmia va ser una excusa per crear això. Diuen...
18: Bueno, això és com ho
19: dic. Sí, és com creure que hi ha...
18: Però sí que és veritat que això que diu és un... està clar, però seguirà això durant... Hi ha molts canvis. Nosaltres hem viscut els canvis del cinema i de la televisió, i ara, pues, bueno, d'anar a un videoclub i llogar una pel·lícula, ara pagar pues, bueno, el Canal Plus, que va ser la pionera en fer televisions de pagament. Bueno, crec que hem fet molts canvis i ara mateix estem en una altra època amb diferents plataformes que ofereixen pues, a canvi d'uns diners sèries i pel·lícules. Es que... Abans les sèries eren horroroso. S'havia de dir que tu veies una sèrie...
0: Un capítol...
18: A la setmana següent, i si no ho veies, no tenies possibilitat de poder veure'l.
0: És que nosaltres també hem tingut capacitat per molts formats, no? Sí. Primer al cinema, que si no veies al cinema no veies enlloc, se va aparèixer UVHS, després el CD, el DVD... i ara les plataformes, que és molt més directe, vas pagant una quantitat al mes i te pots veure el que vulguis. Sí.
19: Més immediat, l'immediatesa és el que compta.
0: És que passa això, que ara és ara mateix, no? Vull dir, ho tens ara i has de tenir-ho ara, tothom ho vol ara, i no, d'aquí un dia o dos, no, ara mateix.
19: I és aquest hàbit que hem adquirit gairebé tothom, no és que vull ara jo, això, i bueno.
18: I luego hi ha una cosa que a mi m'està passant, que els que tenim plataformes, quan vols, digo, vinga, vaig a veure una pel·lícula o una sèrie, i comences a donar, i dius, i quina veig?
0: Aquesta, sí.
18: I t'estàs 10 minuts buscant i després la comença a dir, no m'agrada.
19: Ja, no, fora.
18: Això si vas al cinema no passa.
19: No.
18: Tu ahir vas anar a veure He-Man.
19: Sí, He-Man.
18: Clar, no pots sortir del cinema.
19: No, sí que pots.
0: Si pots sortir, bueno, no, estàs tancat. Home.
20: Jo hi vaig veure gent que a meitat de la pel·lícula sortia de la sala.
0: Normal.
19: Ah, jo també vaig sortir quan vaig anar a veure per primera vegada Torrente.
18: Ah, això, sí?
19: Bueno, però...
18: És l'única pel·lícula que ha sortit?
19: Escandalitzat. Potser l'única no. A veure, me'n recordo de molt jovenor que vaig anar a veure una cosa que era infumable, allò totalment, i encara llavors anava al cinema d'una manera que no tocava ja, no? O sigui, que ja era prou gran com per haver-me educat, no? I va ser horrible el que vam generar allà, aquella sala, aquella vegada, amb aquella Bíblia. Però, bueno, vull dir que sí, que no, que jo no he sortit mai.
0: Jo me'n recordo d'una pel·lícula que era francesa, amb subtítols en espanyol,
19: sí,
0: que a la meitat vaig marxar perquè tenia el cap com un bombo i no podia...
19: Sí. No t'ha passat més, això?
0: No.
19: Veus?
0: Ja no vaig al cinema, no.
19: Això vol dir que ho fan més al teu gust. Va, Víster, de què va això?
18: Pues abans de que Matías ens digui la pel·lícula, l'hem escoltat una de les cançons que formen part d'aquesta pel·lícula, que jo penso que la banda sonora de la pel·lícula que ens parlarà Matías és molt potent, eh?
19: Va.
18: I m'agrada molt.
19: L'escoltem.
18: Escoltem.

0: Vale, aquest temazo pertany a la pel·lícula Donnie Darko. Donnie Darko és una pel·lícula de terror ciència-ficció dels anys 2000 dirigida per Richard Kelly i protagonitzada per Jake Gyllenhaal i Jenna Malone. L'argument de la pel·lícula ens situa a l'any 1988, on coneixem a un adolescent anomenat Donnie Darko, que pateix trastorns mentals. Un dia, Donnie comença a veure la figura maligna d'un conill que li adverteix de que el món s'acabarà en 28 dies. A partir d'aquí, la vida del Donnie començarà a donar tombarelles entre la vida, la mort i la desaparició de la realitat mateixa. Una cosa que vull destacar de la pel·lícula aquesta és que és un d'aquests films que presenten un enigma gegantí i que sembla que no tingui forma de resoldre'ls i que s'acaba sabent tot en els últims 5 minuts de la pel·lícula. També vull destacar l'estètica que té aquesta, que sembla que estiguem dintre de la paranoia del mateix Donnie. Però, en realitat, res d'això és el que va fer aquesta pel·lícula tan famosa. No són ni els actors, ni la seva direcció, ni aquesta cançó tampoc, per molt bona que sigui. El que jo crec que va fer que aquesta pel·lícula destaqués entre els altres és la seva confusió total i la seva absència de sentit durant l'hora i 40 que dura. És que jo, després de veure-la, vaig quedar amb un sabor de boca tan amarg que vaig tenir que agafar l'ordinador per mirar què significava aquell final. En resum, Donnie Darko he d'admetre que és una pel·lícula estranya, però jo, que sóc una persona que valora moltíssim el que sento en una pel·lícula per sobre del que entenc, he de dir que em va cautivar. És per això que jo, tot i sabent que aquesta pel·lícula no és per a tothom, se la recomano perquè la gent pugui jutjar-la amb els seus propis ulls.
1: Caram, et deixes bocabadat, tu. Molt bé. Molt bé, perquè jo la recordo vagament, aquesta pel·lícula, sí. Molt, molt interessant.
0: És difícil acordar-se d'aquesta pel·lícula.
2: No. Jo la vaig veure una vegada, l'he vist moltes vegades, la tinc en DVD, he parlat una altra veure per comprendre el protagonista, que li passa, no? Que té aquesta malaltia.
1: I què li passa, Joan?
2: Té esquizofrènic. I llavors què passa? Que veus un moment que la pica fica al cervell d'aquesta persona. I aquesta persona, tu vius el que ell viu, no t'ho has sentit perquè tampoc t'has sentit per ell, i a part hi ha el conill, que és un conill, disfressat de conill, que mor aquesta persona, i aquesta persona és qui el guia en el seu camí, que diu que s'acaba el món, però realment és que s'acaba la seva vida, perquè acaba morint el protagonista. És una cosa molt, molt estranya, de molt... En cas, el cervell diu una persona amb malaltia mental.
1: Estàs d'acord amb el que dius?
0: Eh? Estic completament d'acord. És que és ficar-se dins del que pot ser l'esquizofrènia, no? Tot el que són els trastorns mentals. Tu, fins que no són els últims 5 minuts, no entens el que està passant. Et surt el conill dient que el món s'acabarà en 28 dies i què fas? El protagonista està tan perdut com nosaltres.
2: I veus la seva família, que passa completament d'ell. Poses una pastilla, deixes tranquils, el pare passa a la seva boia, la mare també, la germana tampoc passa d'ell. Està completament sol. En la parella, també té una parella, però també la deixa perquè no la comprèn tampoc.
1: Això és com ha reaccionat moltes famílies davant d'aquest fenomen, i tant que sí. Molt interessant, molt bé, Matías, perfecte. La tindré en compte, jo, aquesta pel·lícula, perquè la veritat és que, en tot cas, ara no es veu enlloc, això. O sí que hi ha plataformes.
3: Sí, la pots veure en Movistar.
1: Movistar, i és en plataforma.
0: Jo la vaig veure al Prime Video, si tu...
1: És igual, sí.
3: O sigui, hi ha en diferents plataformes.
1: D'acord, molt bé.
3: Tenim un fragment. Que abans, altres vegades em posàvem el fragment abans, però bueno, així avui... igual ens fa parlar una mica més de la pel·lícula.
1: Vinga, som.
4: És hora de volver a respirar.
5: Gràcies, Jim Cunningham.
4: Gràcies, Jim Cunningham.
6: Ahora empezarán con el primer ejercicio línea de la vida. Apaguen el televisor.
4: Como podéis ver, esta sería la línea de la vida con dos polos opuestos en sus extremos: miedo y amor. El miedo representaría todo el espectro de energía negativa. Y el amor representaría el espectro de energía positiva.
5: ¡Qué rollo!
4: ¿Cómo dices? Esa expresión es un producto del miedo. Veamos. En cada tarjeta hay un personaje con un dilema relacionado con la línea de la vida. Por favor. Por favor, coge la tarjeta. Gracias. Por favor, leeréis vuestro dilema en voz alta y pondréis una cruz en el lugar apropiado de la línea de la vida. ¿Cherita? Juanita tiene un importante examen de matemáticas. Hace varias semanas que sabe que lo tiene, pero no ha estudiado. Para librarse del suspenso inevitable, Juanita decide que copiará en el examen de matemáticas. Bien, bien, muy bien. Señor Darko.
7: Ling Ling se encuentra una cartera llena de dinero. Lleva la cartera a la dirección que había en el carnet, pero se queda con el dinero. Oiga, lo siento, señorita Farmer, no lo entiendo.
4: Tienes que poner una cruz en el punto justo de la línea de la vida.
7: Ya sé lo que tengo que hacer, no es eso. Las cosas no se pueden dividir en dos categorías, no son tan simples.
4: La línea de la vida está planteada así.
7: Pero la vida no es tan simple. Quiero decir, ¿qué importa si Ling Ling devuelve la cartera y se queda el dinero? No tiene nada que ver con el miedo ni con el amor.
4: El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos.
7: De acuerdo. Pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta, como todo el espectro de las emociones humanas. Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás.
4: Si no acabas el ejercicio, me veré obligada a ponerte un cero.
8: Donald, déjame decir de antemano que las puntuaciones de tu examen para Iowa son impresionantes. Bien, volveré a preguntártelo. ¿Qué le has dicho exactamente a la señorita Farmer?
4: Yo se lo diré, señor. Que me metiese la tarjeta del ejercicio de la línea de la vida por el ano.
9: Estamos en tiempos modernos. Mis actitudes políticas son claras. Y si hay un candidato a la vicepresidencia que se me...
0: Bueno. Me encanta, Paco, el fragment que has escollit per representar aquesta pel·lícula, perquè jo crec que és com un intent de simplificar la malaltia mental del Johnny, no? Ai, del Donnie, que també va al psicòleg i la psicòleg no, evidentment no el pot ajudar, el pobre Donnie, però és que és una cosa que fa la gent, de dir, pues la vida és simple i si tu tens un problema és perquè tu vols tenir aquest problema. I és mentida. Es té que tindre moltes coses en compte, els problemes de la gent.
1: I es poden, si més no, millorar com a problemàtica, no?
0: També.
3: De fet, en els estudis i de les tertúlies, o diguem, les consultes psicològiques es fan molt la línia de la vida. En història també la fem, no? Perquè són fets que van un darrere de l'altre. Però, clar, quan tu fiques un fet, has de parlar d'aquest fet. És a dir, no només pots dir, bueno, doncs m'has robat, tal... No, s'ha de dir la circumstància de la persona, com deia el protagonista. Vull dir, no es pot simplificar en una línia de la vida i posar un esdeveniment, no? Penso que és més complexa. En aquest cas ja li dono la raó a aquesta persona. Jo què sé, si jo poso que hi ha la revolució industrial, bueno, pues com ha arribat allà, no? La revolució industrial, que...
1: Com s'ha produït,
3: clar, això. Clar, és que hi ha una sèrie de coses, i hi ha cosa de miedo i també d'amor, no? Sí. En la revolució industrial. O sigui, penso que és molt interessant. Les línies de la vida funcionen molt bé per fer un treball de psicològic. El que passa és que s'ha de desenvolupar.
1: Ara em fas pensar precisament en una pregunta que em van fer ahir, precisament i concretament la meva neta. Em va dir, com ho saps que és la persona que veritablement voldràs passar-hi tota la vida al costat d'ella?
3: Ostres.
1: Hosti, quina pregunta. Tu,
3: no? Déu meu.
1: I ara què? No? Vull dir, també lligaria amb tot això, no? Clar, que contesto aquí, vaig començar a marejar una mica la perdiu, no? I llavors em va semblar que, bueno, vull dir, t'has de... allò que digui, que parla el senyor Francesc Torralba, no? I el papa ara quan va venir també parlava, mireu amunt, no?
3: Bueno.
1: Mirem amunt.
3: Bueno, mirem una mica, però prefereixo mirar...
2: Jo vull comentar que ha sortit el Patrick Swayze, veritat que ha sortit el Patrick Swayze?
3: Sí, és com un presentador, no?
2: Sí, un presentador, un locutor.
3: Un locutor,
2: que
3: sí.
2: Que fa una propaganda. Em sembla que va ser el darrer paper que va fer després de morir, no?
3: Podria ser, esta, sí, es podria ser, 2000, sí. De les últimes pel·lícules que va fer.
2: Perquè sortia la mare, que era fan del Patrick Swayze, i este recursava, sí, però pujava amunt. Aquí, aquesta pel·lícula, tothom va un vol, sense fer cas a ningú, donant voltes, és una paranoia, aquesta pel·lícula.
3: El que sí que hi ha moltes imatges, sí. Diferents, o sigui, com un canvi ràpid d'imatges, tota una gravació que jo penso que per al director va tindre molta feina aquí, eh? Molta.
1: Permeta'm, em sembla que no he quedat gaire bé a explicar com ho he explicat. Jo volia dir... Sí, no, vull dir...

0: confiança o l'esperança de que tot anirà bé. Això és el que volia dir, potser no ho he quedat gaire bé. D'acord.
1: No perdem l'esperança, sisplau.
0: No, no, no l'hem de perdre.
2: Bueno, com sabeu, aquests dies, durant aquest, comença tot el mes de l'orgullo de LGTBIQ+, sí. Que jo a vegades les lletres les confon, les dic al revés, me l'he d'apuntar. I, bueno, vaig consultar a un canal de YouTube a un senyor que es diu Ivan F. Mula i va fet un llistat que no lo posarem perquè no tenim temps, però us diré les pel·lícules que se consideren les pel·lícules gais més taquilleres, les que han donat més diners, no les que són millors.
0: Més profundes, potser.
2: Exacte, més profundes. De fet, no ho són algunes d'elles. Però, si us sembla, les repassem una miqueta.
0: Sí.
2: Ell ha posat en la posició 12 Les Hores, que és una pel·lícula d'amor entre dos dones. Després ha posat El Talento de Mr. Ripley, que és una pel·lícula, hem comentat alguna vegada, com una pel·lícula molt interessant.
0: D'èxit.
2: Bruno, jo aquesta no la recordo.
0: No, va.
2: The Rocky Horror Picture Show, que
1: un clàssic,
2: està...
1: clàssic de...
0: Això va ser...
2: Va ser revolucionari, estem parlant dels anys 70.
0: Va revolucionar.
1: L'hora canalla aquí del cinema, sempre.
0: Sí, sí.
2: I després Alejandro Magno.
0: Ui.
2: Alejandro Magno es veu al començament.
1: Sí, una miqueta, però...
2: No, perquè... Però, clar, era l'època, no?, dels grecs que tenien... tenien una parella, no?, en la guerra i en la vida.
0: Creien en la fascinació.
2: Sí.
0: Les pupilles. Que sí? Quedaven...
2: Eren més joves que... Sí. No sé, com...
0: No,
2: com un mestre i un...
1: Sí, pupilos.
2: Un pupilo, sí.
0: Sí, sí.
2: Després tenim la super més popular que en Amèrica pues, va costar, però bueno, que és Brokeback Mountain, no? Que no sé ni pronunciar-la.
1: Brokeback Mountain.
0: Va tenir èxit, també, aquesta.
2: Una jaula de grillos.
1: Està molt divertida.
0: Sí, una comèdia, sí.
1: Aquí, gais, que no veis tu. Steve Martin i companyia, l'anglesa.
2: Luego La vida d'Elton John, Rocketman, també. Entrevista con el vampiro, que tot i que bueno, es veu esa parte sensual que ja s'havia analitzat amb dones, los Dràculas, los vampiros, en els anys 70, amb Christopher Lee, esa parte eròtica, no?, la mossegà. La de una pel·lícula que no conec, bueno, esta sí, Filadèlfia, esta sí.
1: És un clàssic. Aquesta també va ser
0: un clàssic.
2: A més, perquè era sobre el SIDA, que era el començament. Després de Imitation Game, que no l'he vist, aquesta.
0: No sé, no l'he vist.
2: I per últim, la més taquillera, la que més diners, és la de Bohemian Rhapsody, sobre la banda Queen. Jo m'agradaria centrar-me en Filadèlfia i una de les cançons, ¿verdad, Joan? Que és la de Bruce Springsteen.
1: Streets of Philadelphia.
2: Anem a escoltar esa Street de Filadèlfia, un temazo.
0: Va, l'escoltem.

0: Bona tarda, a les 7. Trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Hi ha cua a l'eix transversal a Santa Coloma de Farners, direcció Girona, per un accident. L'AP7 millora, però encara aturants de Santa Perpètua de Mogoda a Vilanova del Vallès, a La Roca i a Sant Celoni, direcció Girona. En direcció Tarragona, a Castellbisbal, en sentit sud, per un vehicle avariat. També a Vilafranca del Penedès i al Vendrell, N340, al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. I l'autopista al Maresme, a la C32, entre Cabrera de Maria Argentona i de Santa Susana Tordera, direcció Girona.
0: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga en aquesta platja. El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja el primer avís de perill per calor aquest any. L'alerta se situa entre diumenge i dimarts que ve, amb temperatures que poden arribar als 40 graus o superar-los a les comarques de Ponent. Avui a la tarda s'ha declarat un incendi en un camp de rostolls a Forallac, al Baix Empordà. Ja s'ha aixecat el confinament al nucli de Canapost que hi havia per aquest incendi. Israel i Hezbollah continuen amb els atacs mutus, tot i un anunci d'alto el foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant, amb gairebé 50 morts al Líban. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura, a més, que no coincidiran amb les municipals i diu, literalment, que la realitat és molt dinàmica. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia a judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos per la Unió Europea. Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades a la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element, però, incriminatori. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació, la meitat detectats a l'ESO. Viva! L'òpera prima d'Aina Clotet, premiada a Cannes, arriba avui ja als cinemes. L'altra estrena destacada de la setmana és la cinquena part de Toy Story, la saga de Pixar sobre les joguines que cobren vida, que també es pot veure en català.
2: Esports.
3: Esport en directe. Aquesta hora comença el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, Igualada-Liceo, a Les Comes. Si els catalans guanyen força en el quart partit, si guanyen els visitants, seran campions de Lliga. El duel en directe per Esport 3. En ciclisme, victòria a l'esprint de la neerlandesa Nienke van Hoven i segona una de les favorites, Marianne Vos, a la primera etapa de la Volta a Catalunya. Sense diferències a la general, demà serà torn per l'etapa reina. I aquest vespre a les 9, el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora, la nova Creu Alta, amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Les màximes més altes han arribat avui als 37 graus a Ponent. Cel clar amb algunes nuvolades i algun ruixat puntual al Pirineu. Cap de setmana amb calor, sufocant i arribada de la primera onada de calor a partir de diumenge i, com a mínim, com apuntàvem, fins dimarts.
2: 3CAT Info. Ràdio Sant Boi.
4: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Full Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
5: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
6: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
7: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
8: De la ciutat cooperativa.
9: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
2: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
11: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
12: Tots els èxits del passat, del present i del futur i tots els estils i música de proximitat.
11: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
12: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
11: Forever Joves.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
8: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem el començament de les obres del cinquè cap de Sant Boi, la convocatòria per l'Altaveu Frontera o el Sant Boi Talent, que premia els projectes de l'estudiantat santboià. Avui és divendres, 19 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El Fòrum Econòmic dona continuïtat al lideratge de Sant Boi a la reflexió sobre com gestionar el temps. Sant Boi va viure dimecres un nou episodi de la seva capitalitat mundial de les polítiques pel temps 2026, la 24a edició del Fòrum Econòmic, una trobada anual de l'Ajuntament amb el sector empresarial de la ciutat que s'ha centrat en reflexionar sobre com les empreses estan repensant la gestió del temps per tal de millorar el benestar dels seus equips, atreure talent i retenir-lo. Amb el títol Lideratge del temps i competitivitat, la trobada ha tingut lloc a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sota la conducció de la directora i presentadora dels matins de TV3, Ariadna Oltra. Escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, valorant aquesta jornada.
2: Fem una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Fòrum Econòmic de la nostra ciutat, perquè s'ha convertit novament en un punt de referència, de trobada i de retrobada de del gruix i dels representants més importants del teixit empresarial i econòmic de Sant Boi. Novament s'ha convertit també en un espai de reflexió sobre, en aquest moment, un tema cabdal, un tema que determina també l'èxit, la productivitat, la competitivitat i, evidentment, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però en aquest cas dels treballadors i treballadores de les empreses, que és el temps, l'organització, la gestió del temps i totes les seves derivades, com la conciliació, la corresponsabilitat i, evidentment, la gestió dels temes dels horaris.
1: A més, el projecte Sant Boi Conciliació ha estat una pràctica inspiradora. El seu objectiu és implementar al sector empresarial mesures de conciliació i equilibri del temps. El projecte posa a disposició així a les empreses una eina d'autodiagnòstic per avaluar el seu grau de maduresa en pràctiques conciliadores i de benestar temporal. El fòrum ha volgut extreure una idea que ressalta la pròpia alcaldessa, concebre el treball amb les persones al centre i no tant la quantitat d'hores.
2: El treball ha de posar en el centre no les hores, sinó les persones. El temps no són hores, són també és gestió de les persones. I crec que les empreses, almenys molts dels exemples que avui han sortit, és fer com una mirada endins, no? Fer com un autodiagnòstic i un diagnòstic de quina és la situació i el punt de partida de cada una de les empreses en relació a com s'organitza el temps, a com es gestiona el temps, a com es treballa amb els treballadors i treballadores, aquest equilibri entre els temps laborals, personals, familiars, no? De generar aquest segell, aquesta conscienciació de que gestionar bé el temps i facilitar la flexibilitat, la conciliació, és un element d'excel·lència en les empreses i que això les fa, com deia abans, més competitives i més productives.
1: Més coses. La santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música. La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
3: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials, i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Salut inicia les obres de construcció del cinquè centre d'assistència primària de Sant Boi, que tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i l'atenció de salut mental. El nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament, i tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en quatre plantes. Informació de servei, el camí de Cal Jove Alt es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat, el camí quedarà temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació. Durant aquest període només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposin d'un altre accés alternatiu i necessitin realitzar alguna feina que no es puguin endarrerir. No es pot apropar a la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos de que es produeixen noves incidències. Aquesta setmana també s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO fins a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de nous instituts i escoles. El tercer premi va ser per Mans que Brillen, de l'Institut Camps Blancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per Stark Future. I el segon premi va recaure en vida 360 de l'Escola IOR. El projecte proposa una plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral, amb el suport de l'empresa Autovivo. El primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser pel projecte Nura, de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i la salut i va comptar amb el mentoratge d'Osteobaix. La Laura Benítez, directora del Talent Factory, valora aquests premis a gent de carrer.
4: Han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé, però després l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. Jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època. Els hi obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de Talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim. Per tant, el feedback sempre per la seva part és molt positiu. L'objectiu principal és que aprenguin. El que necessitem és que acabin la seva formació, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat.
1: A punt pel temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya comunica que a partir del diumenge 21 de juny a les 2 s'inicia el primer avís de perill per calor d'aquest 2026 per una onada de calor que durarà 3 dies consecutius. Davant aquest primer episodi, aquestes són algunes recomanacions generals. Hidratar-se i estar pendent de les persones vulnerables, fer menjars lleugers i rics en aigua, amb fruites, verdures i hortalisses per recuperar-se els minerals, evitar aliments molt calents, beure molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, també tenir especial cura dels infants, gent gran o persones amb malalties cròniques. I recordem, quan sortim al carrer és important no exposar-se en excés al sol directe i prendre algunes precaucions, evitar sortir a les hores de més calor per no fer activitats físiques intenses, en especial les que requereixen més esforç físic. La primera hora del matí o al vespre són els horaris més adequats per fer aquestes activitats. Moment per la cultura, perquè un any més torna a l'Altaveu Frontera per posar el focus en la creació emergent. El Festival Altaveu torna amb una nova edició, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià i les Balears, Aragó, podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores. El Víctor Partido és director del Festival Altaveu. L'escoltem a gent de carrer.
5: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents, i això el que fa, d'alguna manera, és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes artistes o les bandes, li segueix donant aquesta raó de ser a l'altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició i l'altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació i això és important.
1: A més, marquem l'agenda amb una data especial pels i les fanàtiques de la literatura, ja que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris. Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la cultura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, a Gent de Carrer.
6: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
1: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la pròpia Cristina, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
7: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta, i com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
1: També es posarà el focus en la literatura romàntica amb Marina Cotanda, Carla Marpe i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
8: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap. Potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: L'última data serà el 17 de juliol, sobre el còmic i la novel·la gràfica, amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per una veu icònica d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
9: Bueno, doncs la veritat que molt content de que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracs del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
1: El festival va començar ahir i tindrà una durada de pràcticament un mes, fins al 17 de juliol. Teniu tots els horaris a l'Instagram de la Buctiga, on també us podreu inscriure com a assistents. I acabem la gent anunciant el que ve aquest cap de setmana, que és el tancament de les festes de barri, ara amb les de la ciutat cooperativa Molinou. Escoltem el regidor de barri, Javi López, a Gent de Carrer.
10: Quines ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les del nostre barri, ciutat cooperativa Molinou. Està implicat tot el teixit associatiu del barri, organitzant activitats a dojo per tots els públics. Bon, fent esdeveniment, és un barri que surt al carrer, que participa, que fa molt seu les festes i que contagia, doncs, a la resta de Sant Boi aquest esperit comunitari de festa, i estem, doncs, molt i molt contents, doncs, de rebre molts veïns i veïnes, doncs, que venen a participar a les diferents activitats del nostre barri.
1: Amb un programa ple d'activitats des d'avui fins al diumenge 21, amb trobades de puntaires, exhibicions de ball, vermuts musicals, tardejos, l'habitual cursa popular del diumenge o el fi de festa amb l'espectacle de pirotècnia. Això és des d'avui. I finalment expliquem que Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb activitats repartides per diferents barris de la ciutat. La plaça Catalunya acollirà una nova edició de la revetlla popular organitzada per Sant Boi i Vall, mentre que la plaça Mossèn Jaume Oliveres serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional Ball del Fanalet. També tindrem festa a la plaça de la Generalitat a Marianao amb un sopar popular i ball fins a les 2 de la matinada. A la cooperativa Molinou també hi haurà revetlla comunitària amb DJ, i per acabar, l'Ateneu Sant Boi celebrarà la seva tradicional trobada per la revetlla, que començarà a les 8 del vespre als jardins de l'entitat. Per tenir una revetlla tranquil·la, recordem que està prohibit llançar coets, petards, focs artificials o qualsevol artefacte que contingui foc, així com fer fogueres a menys de 500 metres de la muntanya.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I els esports, en futbol es mou el mercat de fitxatges a Marianao, Sant Boià i Ciutat Cooperativa. Com us dèiem, tenim novetats al Mariano Poblet amb tres fitxatges. Han passat a l'Esport Sant Boià després d'anunciar les 6 renovacions. Els dos jugadors que pugen al filial i el porter del juvenil que seguiran al primer equip del Mariano la propera temporada. El nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves tres primeres incorporacions. El porter Carlos Cabello, el migcampista Martín González i el defensa Izan Rodríguez. Tots tres han passat al Ciutat Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
11: Ficho por Mariano porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros que ya hemos jugado antes y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
1: També hi ha novetats respecte al Futbol Club Sant Boià, perquè l'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions, l'última la del lateral Joel Martí. Finalment, l'equip també ha fet oficial 4 fitxatges fins ara. Rubén Rodríguez, que torna al club després de 2 anys a la Copa, Jean Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüeso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
12: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar tres cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi de teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: A més, el Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge del porter Arnau Gavaldà, procedent del juvenil nacional del Sant Cugat, sent la setena incorporació de l'equip. I finalment, aquest pròxim diumenge 21 de juny, arriba la quarta edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molinou, una cursa organitzada aquests últims 3 anys per Runners Cooperativa i que se celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Aquest any hi haurà modalitat de 5 quilòmetres, 2 i mig, infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, que és un dels organitzadors.
13: És una cursa muy casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio, y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien, y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial, y cada año pues nos vamos superando por ese tema.

Pel que fa al temps, recordem aquesta pujada intensa de temperatures. Aquesta tarda i vespre continuarem amb un cel serè, només amb algun núvol alt, poc important a última hora. Ara a les 8 la temperatura és d'uns 27 graus, amb vent fluix de component est al voltant dels 10, als 15 km per hora, fluixant progressivament durant la nit. De cara a demà ens espera una jornada plenament assolellada, amb un ambient molt càlid. Les temperatures tornaran a enfilar-se fins als 33 graus de màxima, mentre que la mínima quedarà al voltant dels 21-22 graus i tampoc es preveuen precipitacions. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 19 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Bort Vivat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem el dilluns, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial salutació i benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que dediquem a tots els afeccionats al jazz, els més veterans, els nouvinguts i els que ho seran en breu i potser encara avui no ho saben. Doncs bé, per tots, aquests 60 minuts en els que us oferirem el millor jazz de la nostra discoteca. Avui, al voltant del tema The End of a Love Affair, una balada escrita l'any 1951 pel compositor nord-americà Edward C. Reading i que la primera que ho va enregistrar en aquell mateix 1951 va ser la vocalista Margaret Whiting. Doncs bé, a partir d'aquestes centenars de versions, moltes interpretades per vocalistes, és un tema molt estimat pels i les cantants. Versions com les de Dinah Shore, acompanyada de l'orquestra d'Henri René, també de l'any 1951, Mabel Mercer del 1952, Johnny Hartman del 56, Frank Sinatra amb l'orquestra de Nelson Riddle en el 57, Billie Holiday en el 58, Nat King Cole amb orquestra dirigida per Gordon Jenkins l'any 1963, Ernestine Anderson al 67, Tony Bennett al 72, Mark Murphy al 1985, Laura Vigi al 93, Mina Gossi 2004, Jonathan Pérez de 2018, bé, etc, etc. El llistat és molt més ampli i a més hauríem de sumar les versions exclusivament instrumentals de les que alguna d'elles hem seleccionat per oferir-les al llarg del programa d'avui.

Doncs bé, com tenim per norma aquestes versions, us les oferirem en un estricte ordre cronològic, començant per la més antiga, per finalitzar per la més actual, de les que disposem, evidentment, i com és norma del programa, en versions exclusivament instrumentals. I bé, i comencem, i ho farem rebent el trio del pianista George Wallington, que el 4 del 5 del 1956 va enregistrar un àlbum titulat Night Music, que contenia 11 temes. El segon de la cara B era, precisament, aquest The End of a Love Affair.

Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb la versió d'aquest trio liderat pel pianista George Wallington, un trio completat per Teddy Kotlik al contrabaix i Nick Stavoulas a la bateria. A tall d'informació dic que George Wallington va néixer a Palermo, a Sicília, el 27 d'octubre de l'any 1924, tot i que just nascut els seus pares es van traslladar als Estats Units. El seu nom real era Jacinto Figlia. Gran músic i un dels arquetips del pianista Bob. Bé, el nostre següent convidat també és un trio i, a més, liderat per un pianista. En aquest cas estic parlant del senyor Lou Levy, músic nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, el 5 de març del 1928 i que ens va deixar la població de Dana Point, a Califòrnia, el 23 de gener del 2001. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1959, quan Lou Levy, en formació de trio, enregistra a la ciutat de New York pel segell Jubilee un àlbum el que titula Plays Baby Grand Jazz. Doncs bé, d'aquest àlbum hem recuperat aquesta versió que tot just acabem d'escoltar. Lou Levy al piano, Max Bennett al contrabaix i Just Johnson a la bateria han estat els protagonistes. I continuem. El tercer convidat de la nit és el saxofonista Dexter Gordon. En aquest cas retrocedirem fins l'any 1961, concretament fins al 9 de maig, i ens situarem en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey, perquè aquell dia Dexter Gordon enregistra un àlbum el que titularia Dexter Calling i en el que figurava aquesta enèrgica versió. Sense més, escoltem-la.

Doncs bé, perdó, com dèiem a la presentació de l'àlbum Dexter Calling, que per cert es publicaria l'any 1962 en el prestigiós segell discogràfic Blue Note, hem recuperat aquesta versió que ha estat protagonitzada per Dexter Gordon al saxo tenor i direcció, Kenny Drip al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. I avancem, avancem en el temps, ara per situar-nos en el 1965, en el que el gran guitarrista Wes Montgomery, per l'ocasió, acompanyat d'una gran big band amb arranjaments i direcció d'Oliver Nelson i pel segell Verve, enregistra un disc que es publicaria amb el títol de Going Out of My Head. Doncs bé, dins d'aquest disc, aquesta versió de The End of Love Affair, el nostre tema d'avui.

Doncs bé, Wes Montgomery, el gran mestre de la guitarra, acompanyat d'una gran big band formada pel bo i millor de l'escena jazzística d'aquell moment. A tall d'exemple, dic que van participar Phil Woods, per exemple, saxo alt i clarinet, Herbie Hancock estava al piano, George Duvivier al contrabaix, Jimmy Cleveland al trombó, Donald Byrd a la trompeta, Joey Newman també a la trompeta, etc, etc. No els anomenaré a tots per tal de no fer-me farragós. Bé, i continuem fent camí, ara per aturar-nos en l'any 1976, quan un altre guitarrista, però d'estil molt allunyat al de Wes Montgomery, enregistra un àlbum titulat The Influence. Ho fa pel segell Xanadu. Parlo d'un altre gran mestre de la guitarra, el senyor Jimmy Rennie. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Jimmy Rennie a la guitarra, que ens ha deixat aquesta càlida i lírica lectura d'aquest The End of Love Affair, el tema al que estem dedicant al programa. Tot i que ho he apuntat a la presentació, el disc és a trio, però concretament el formaven Sam Jones al contrabaix, Bill Higgins a la bateria i evidentment el propi Jimmy Rennie a la guitarra i direcció. Però en aquest tema, doncs, tal com has escoltat, està a càrrec exclusiu del gran Jimmy Rennie. I de 1976 ara farem un salt important, perquè ens traslladarem fins l'any 1993. I és que volem rebre a un dels saxofonistes tenors més importants del panorama jazzístic actual. Estic referint-me al senyor Eric Alexander, músic nascut el 4 d'agost de l'any 1968 a Illinois, a Chicago, i un dels grans especialistes del bop i del post-bop, que entre d'altres mèrits, que en té i molts, té el d'haver quedat segon en la competició de Thelonious Monk de saxo de l'any 1991, per darrere, concretament, de Joshua Redman i per davant de Chris Potter. Bé, com deia, l'any 1993 publica un àlbum titulat Straight Up, àlbum que s'havia enregistrat en els estudis Riverside de la població de Chicago. Doncs bé, anem a escoltar la seva

Doncs bé, ells han estat Eric Alexander, el saxo tenor i líder de la sessió, Jim Rotondi a la trompeta, Harold Mavern al piano, John Weber al contrabaix i George Flodas a la bateria. Bé, i d'un saxofonista tenor a un altre, d'Eric Alexander a Houston Pearson, pel que confesso que és una de les meves febleses jazzístiques. Any 2003, any en el que publica i pel segell High Note un àlbum amb el títol de Social Call. És un àlbum que s'havia enregistrat el 8 de maig d'aquell mateix any en els estudis de Rudy Van Gelder. I això és una apreciació absolutament personal. Penso que és un disc molt i molt recomanable i, com diuen, per mostra un botó. Escoltem la versió que del tema, el nostre tema d'avui, fa el senyor Houston Pearson.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Houston Pearson, el saxo tenor i líder de la sessió, Stan Hope al piano, Paul Bollenbach a la guitarra, Pierre Olagat al contrabaix i Chip Witt a la bateria. Doncs bé, ara continuarem i ho farem d'una manera important, perquè de Houston Pearson, que com dit era un disc de l'any 2003, farem un salt de 10 anys per situar-nos en el 2013, quan el saxo alt Benjamin Herman enregistra un disc que titula Café Solo a la ciutat d'Amsterdam, concretament el 5 de gener de l'any 2013. Està acompanyat de Ernst Glerum al contrabaix i Josh Patoka a la bateria. Benjamin Herman al saxo alt. Escoltem-lo.

Doncs bé, ja gairebé, que arribarem al final del nostre programa d'avui i ho farem amb la versió, una última versió concretament de l'any 2016, que va a càrrec de Greg Abate i Phil Woods, dos grans saxofonistes alts, i que tant se val a l'ordre que anomenem Greg Abate o Phil Woods i Phil Woods o Greg Abate, que tant se val a l'ordre d'acompanyants. Estan acompanyats pel pianista Tim Ray, piano, John Lockwood al contrabaix i Mark Walker a la bateria. I amb ell us direm adéu, un adéu, això sí, temporal, perquè la nostra intenció és tornar la setmana propera amb un nou estàndard i el seu corresponent repàs cronològic.

Doncs bé, tal com dèiem abans, Greg Abate, Phil Butch, que tant, tant se val l'ordre en els que anomenem. Bé, només ens queda que rebeu el nostre agraïment per la teva sintonia, recordar-te que si és del teu interès pots tornar a escoltar el programa mitjançant el servei de podcast que té establert l'emissora. I per últim, sàpigues que també el penjarem en el portal d'ivoscom.com, que si no el teniu instal·lat ho podeu fer baixant-lo des de qualsevol buscador, és gratuït, i si busques jazz setmanal -2 tindràs un munt de programes a la teva disposició. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quin

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Et posem la música tota la nit, sense interrupcions.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: gay.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.